0: 12 i 10, que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a 50 minuts escoltarem Hansi Flick en directe al programa. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: L'entrenament del Barça ha començat a les 12 del migdia. Entenc que serà curtet perquè es manté la roda de premsa de Hansi Flick per la 1 del migdia.
1: Espero que sigui curtet perquè encara no ha començat. O sigui que... imagina't si és llarguet, cap a quina hora es pot marxar anar a la roda de premsa. Veig uns conos i unes piques i no hi ha ni porteries. Per tant, jo calculo que entre 10 i 12 minuts.
0: Ah, perquè l'entrenament, els primers minuts els podeu veure.
1: Sí.
0: És poètic que hi hagi uns conos ara mateix a la gespa del camp d'entrenament del Barça, no?
1: És que entre les crispetes i els conos estem enviant missatgets tot el dia. Però sí. Jo no crec que duri gaire. De fet, el camp no està preparat, com sempre, amb les activitats que es fan després d'aquests 15 minuts oberts. No estan les porteries posades, perquè ens entenguem. Jo crec que faran una sessió suau d'activació després de la festa i que a la una podrem escoltar Hansi Flick.
0: Un Hansi Flick que ja ho va explicar el Santi Ovalle ahir a la tarda a la SER. Renova amb el Barça fins al 2028 amb una temporada més opcional, és a dir, amb possibilitats d'allargar-lo fins al 2029, Santi.
1: Sí, volien tancar-ho just després de ser campions, si no van trigar ni 24 hores. Ahir van reunir-se a Pinizà a Videco, ho van deixar tot tancat, i és un fet, només falta la confirmació oficial i la rúbrica. Però hi ha un acord absolut, total, i es pot donar per tancada aquesta renovació de Hansi Flick fins al 2028, més un any més en funció d'objectius i ampliable per part de totes dues parts. És a dir, totes dues parts poden decidir si, en funció dels objectius, si Flick continua o no continua. El Barça és una bona notícia i Pinizavi és el representant també de Robert Lewandowski, que ja ha anat explicant al Nil aquests dies com està la situació. També vaig preguntar si hi ha resolució i formal, oficial, no hi ha resolució. Diuen que encara necessita més temps.
0: Doncs en una estona ampliem l'anàlisi sobre la situació esportiva del Barça i els plans de futur. Els endrecem una mica perquè ja els hem anat explicant al llarg d'aquestes últimes setmanes al que t'hi jugues i m'agrada que el Barça, diguem-ne, lo primer, asseguri la continuïtat del seu entrenador i a partir d'aquí anar construint per millorar la capacitat competitiva de l'equip.
2: Notícia esperada i ja pràcticament tots la donàvem per feta, però ara es confirma. Em sembla una excel·lentíssima notícia, una grandíssima notícia, que el Barça tingui ganes de Flick, com no pot ser d'una altra manera, i que Flick segueixi tenint aquestes ganes de Barça. Sembla que aquella declaració que va fer fa unes setmanes de què vol ser l'entrenador del Barça quan el Camp Nou estigui acabat és tota una declaració d'intencions d'un Hansi Flick que, igual que els seus jugadors, manté la fama intacta, que té reptes per davant. Es tracta de fiançar el projecte, d'encertar la presa de decisions en aquesta complicitat que l'ha d'unir amb Deco i que ara en parlarem de cara a aquest proper estiu per poder fer el salt a Europa i per seguir fent créixer una generació de futbolistes encapçalada per Lamine Yamal i apadrinada pel propi Hansi Flick que ens donarà moltes alegries, n'estic convençut.
0: Demà el Barça juga a Vitoria contra l'Alavés a les 21:30, 9:45 de la nit, ja amb la Lliga a la butxaca. Un títol que va celebrar pels carrers de Barcelona ahir a la tarda i que va cobrir l'Adrià Soldevila amb el Nil Solà. Solde, què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Quants quilòmetres vau fer caminant?
3: Doncs mira, no ho sé. No ho he mirat. Puc mirar-ho, a la meva salut aquí del mòbil.
2: A veure, tampoc és tan del Camp Nou a Plaça Catalunya
3: no,
2: i tornar, doncs...
3: No, una mica de muntanyeta i tal. 20.000 passes.
0: 20.000 passes vas fer ahir a la
3: 20.000
0: passes,
3: sí.
0: 20.000 passes.
4: Jo admiro més el dia de les eleccions. El sondeig del Solde de les eleccions.
2: Sí, aquest, no, això sí que és insuperable.
4: Això sí que és insuperable.
0: I la va clavar. O sigui, el tio que va clavar el resultat electoral va ser el Soldevila amb un paper i un boli.
2: Clavat, eh?
3: Sí, sí, paper i boli.
0: O sigui, gent contractant empreses que es dediquen a fer sondejos electorals... I qui la clava és un tarat que va amb un paper i un boli preguntant-li a tot Déu a qui ha votat a les eleccions del Barça.
4: És el bebé del gos fort, diguéssim.
0: És meravellós.
4: El és el bebé del
0: ahir
4: gos
0: vas fort. Fer 20.000 passes.
3: Sí, em surten uns 14 quilòmetres.
0: 14 quilòmetres.
3: Més o menys.
0: I estàs bé o tens cruiximents avui?
3: Estic bé, perquè, i a més, després d'allò vaig anar a jugar un partit de futbol.
2: Molt bé.
0: És fort. Quina soleria. No,
2: és mi soleria.
3: He de dir que estic fet una merda. És veritat.
0: Per tant, 14 quilòmetres caminant, amb moltes anècdotes, no, Solde?
3: Bastantes, sí. Anem a l'explicar, va.
0: Va,

0: Perdona, Santi Ovalle, per copiar-te el format. El primer càntic de tots abans que comenci la rua pels carrers de Barcelona l'entona un eufòric Joan Laporta. Fotografia de grup al davant de l'autocar amb la plantilla, staff i alguns directius. I els primers salts del president electe. Campions, campions. En català. Rafa Juste de seguida el segueix i bona part de la plantilla també. Hansi Flick, amb ulleres de sol i gorra, entre Laporta i Juste prefereix no votar. No votar en veu alta. Perfil baix, ens diuen. Dia d'emocions contràries per l'entrenador que en poques hores, de diferència, ha perdut el seu pare i ha guanyat la seva segona lliga amb el Barça. A l'autocar, millor deixar el protagonisme als jugadors. Szczęsny i Lewandowski s'acomoden al davant de l'autocar, estirats i juganers. Queremos la cabeza de Joan.
1: Això ho cantava Szczęsny.
0: Ho cantaven Szczęsny i Lewandowski, també. D'allà no es mouran a les 5 hores de la rua. Cantant, menjant, bevent i, en el cas del porter, també fumant. Acompanyant la gresca dels aficionats que no li paren de cantar el crit que ja coneixem i que ell també vol entonar.
2: Szczęsny fumador! Szczęsny fumador! Szczęsny fumador!
0: Això al micròfon de Gigantes. No sé si és un gran exemple pels nens, però vaja, avui potser gairebé tot s'hi val. El que sí que és un exemple és Lamine Yamal, fent onejar una bandera de Palestina, un referent per a les noves generacions i un ídol internacional abraçant el dolor d'un genocidi. Al darrere de l'autocar, Rafinha i Koundé tampoc es mouen en tota la rua, custodiant la Lliga i la Copa. A Koundé no sé si li fa massa gràcia la festeta, no sembla massa eufòric. A diferència de Casador, Fermín o Araujo, que no paren de saltar, de passar-se una pilota de platja i de cantar. També algun càntic que les últimes setmanes ha generat certa polèmica.
2: Perico, dime lo que se siente. Te juro que pasé los años. Nunca no vamos a olvidar.
0: Aquest era Araujo. 5 hores, molta calor i cansament, perquè la nit anterior ha estat llargueta. Per això, potser millor avui no fer excessos. Aigua, refresc de taronja, de Coca-Cola i alguna cervesa molt puntual. I així evitem algun moment històric, ja decidireu vosaltres si és una llàstima o no evitar-lo, com aquell moment que tant recordem i que Pep Guardiola també deu recordar.
3: Querían las tres, aquí están las tres, y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo.
0: Avui s'ha decidit acabar així, amb Araujo esperant les masses.
2: Olé, olé, olá, olá, se le pasa, amigo que ha. Olé, olé, olá, olá, se le pasa, amigo que ha.
1: A la rua, on es veien molt Lewandowski i Szczęsny, perquè van estar tota la rua a la part de davant de l'autocar.
4: Tota.
1: Hi va haver un moment que feien patir perquè sí. Lewandowski es va posar a ballar de
5: sí.
1: peu
5: sí.
1: al sostre de l'autocar i una frenada el podia haver tirat a terra com aquella Copa del Rei de Sergio Ramos.
5: Sí.
1: Hi va haver també algun moment on passaven molt a prop dels arbres i s'havien de sí, sí, sí, estirar sí. perquè no els toquessin les branques.
6: Totaleros.
1: A Dazón, correcte. Lewandowski va parlar sobre el seu futur.
7: Para Dazón, para la final, ¿qué puedo decir más? Hemos ganado otra vez la Liga y estoy muy feliz. Muy orgulloso y vamos a disfrutar, no todos los días, pero no lo sé, qué puede pasar después.
8: ¿Oí?
7: Pero muchísimas gracias.
1: No sé si us passa, però quan escolto Lewandowski també em recorda sí, l'Albert
4: sí.
1: Bermúdez.
4: Sí, sí, tots.
5: Gràcies. Sí, de fuerte.
1: Sí, ara vinc amb tu. Però el Martí Juncà va fer una enquesta a Lo Solde preguntant a la gent quin era el seu ídol. I el resultat ens ha sorprès.
4: Ai.
9: Com en dius?
10: Cristian. Genís.
11: Sara.
12: Biel.
13: Joan Martínez.
14: Martina.
15: Candela.
16: Alejandro.
17: Carlos.
18: Soc Daniela.
19: Martina.
0: Santi.
17: Ana.
9: Bruno.
4: Clara.
8: Lucía.
18: Mia.
10: Adrià.
12: Àlex. Chico.
2: Lucía.
16: Martí.
15: Arlet.
14: Mauro.
6: Emma.
10: Dalia.
9: I a què has vingut a veure avui? Quin és el teu jugador preferit?
10: A Lewandowski.
12: A Cubarsí.
10: Lamine Yamal.
12: Lamine Yamal.
5: A Pedri i a Rafinha.
10: El Gavi.
12: El Gavi.
10: Rafinha.
12: Pedri.
10: Pedri.
12: Pedri.
10: Szczęsny.
18: Pedri.
10: Pedri.
18: Pedri.
10: El Pedri.
12: Pedri.
10: Lamine Yamal.
12: Pedri. I també m'agrada molt Gerard Martín.
10: El
12: Lamine
10: i el Gavi.
12: Lamine
10: Yamal.
12: Lamine.
10: El Pedri.
14: El Lamine Yamal i el Ferran Torres.
10: Lamine Yamal. El Pedri. El Gavi. I el Gat Martí.
1: Són bastants nens. Pedri guanya la Minya Mal. Pedri primer, la Minya Mal segon, Gavi tercer.
4: Porque la rúa no se hace en Rocafonda.
6: Sí, clar.
4: Si haces la rúa en Rocafonda, gana Pedri i...
6: Però jo li he preguntat al Sol de Vila què en pensa, quines valoracions treu d'aquesta enquesta.
8: No són 1.500 persones.
1: Home, però són unes 50,
6: no, però són moltes, però hi ha molt Pedri, realment. Hi ha molt Pedri.
1: Sí, hi ha molt Pedri. Més que la Minya Mal. Sí, bastant equilibrat, però sorprèn que Pedri, diguem-ne, entre els nens, surti per sobre de la Minya Mal en les seves preferències. Estan molt apretats, Pedri i Lamin. I després Gavi, també diversos nens, Rafinha.
6: Gerard Martí.
1: Gerard Martín, i un que diu Chesney.
6: I un Ferran Torres. No, molt bé, voleu. I un Lewandowski.
11: Sí, a mi també em venieron a ver. Yo estuve en la reunión de campeonativos y con Chesney pasamos bien rato en el capó del autobús.
6: Sí.
11: Pregunté, ¿tú sabes que seguramente día miércoles eres titular? Y me dijo, pues comió hamburguesa. E cioccolata de vapor, e cioccolata de cigarrazione, e cioccolata de puro. Che questo è in polacco, è come dire nie obiocis miecio, che in spagnolo sarebbe come me suda cojonos. Sería, passamos por debajo de árboles, tenemos que acochar.
6: Sí,
1: molt bé, en català.
11: E mucho polio en Barcelona.
6: Sí, molta alergia. Sí.
11: Mucho partículo suspendido. Aria. Mucho alergiación. Un poco de polen tocó Christensen. Estará 7 meses de baja. Se ha roto 3 músculas, 2 dedos de pies. Pero día mucho tranquilo. Ayer incluso aprendí diferencia entre Joan García y Eric García fuera de entreno. Mira. Normalmente diferencia es quien lleva guantos. Pero ayer estaba... ¿Quién es quién? todos igualos. Cantamos Joan García, sí. Es de la Masía, pero luego pensamos que tenemos que vigilar con sensibilidades todos.
6: Sí.
11: Y también cantamos Queremos la cabeza de Joan. Queremos para hacer un poco todo.
6: Para compensar.
11: Compensar. Vino también Laporto, presidente, sí. Que no ha pasado desde casa por domingo de mediodía. No ha pasado todavía, le comenté, creo que necesitas una ducha, y abrió 2 botellas de champán. Por último, aproveché a preguntarle, oye, yo creo que el año que viene tenemos que hacer algo, busco trabajo o me quedo aquí en Barcelona, pero últimamente estoy tan lento que se me escapó. Se puso a correr y no lo atrapé. Y así fue el día. Entonces todo está muy bien. Muy bien, mucho contento de ganar 2 ligas consecutivas y hacer...
1: ¿Cómo?
11: Sí. De los puños.
6: Sí,
11: puños wow, fuera. La puños opción. Dentro. Mazinger griega.
6: Mazinger griega.
1: Tira, Willy.
13: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
6: Ai, comencem pel Girona, que va salar un punt vital per la permanència a Vallecas. Àlex Luna, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, Flaqui. Sí, tensió, nervis, imprecisions i després el de sempre, fent el de sempre com sempre, perquè Estuani va salvar ahir el Girona Vallecas en un nou partit sense producció ofensiva. Estuani, que per cert va jugar infiltrat, no va entrar en tota la setmana i Michel no va tenir més remei que preguntar-li com estava per intentar arreglar el desastre després del gol del Rayo al minut 86. Molta gent parlava de por a perdre, d'intentar assegurar el resultat, així ho va veure Michel.
15: Por no. La realitat és que el Rayo venia en una situació molt important, històrica per a ells, i s'ha vist que estaven en una situació de molta seguretat en el que feien, i nosaltres veníem de 3 derrotes. És difícil igualar i Vallecas es nota molt. I no hem pogut fer la nostra millor versió, però la sensació és que ells han tingut 2 ocasions molt clares, i nosaltres també.
14: Més enllà de si van tenir por o no, que jo crec que el Canguelo sí estava activat, sí. Especialment en alguns jugadors que semblen no saber com afrontar aquesta situació, vull aprofitar per donar les gràcies a Gerard Gombau, que és més gironí que el cul de la Lleona i que va desaprofitar 3 accions claríssimes, 2 xuts i una centrada.
8: M'envia una...
14: Sí. No, i per, bueno, per mi descarat. Però, en fi, 3 finals per davant. La primera, aquest dijous a Montilivi contra la Real, després tocaran al Metropolitano, i l'última, rebre l'Elx, en la que podria ser una autèntica final per la permanència. Amb el punt d'ahir, 2 per sobre del descens i empats amb Espanyol, Mallorca i Elx amb 39 punts.
1: Ara mateix, com diu l'Àlex, el Girona és 17è, 39 punts, a 2 del descens. La frontera la marca l'Alavés, que en té 37. Hi ha un quàdruple empat, Mallorca, Elx, Espanyol, Girona, 39 punts. El Girona és l'últim d'aquests quatre perquè el perjudica els múltiples empats, sí. No, Àlex?
14: Perquè és una lligueta, quan és més d'un equip, o sigui, si fos només empat contra l'Espanyol, el Girona estaria per davant de l'Espanyol, però com són més de dos equips, llavors és una lligueta entre ells, i és que el Girona té perdut el gol a veraix amb gairebé tots, jo crec que tots els equips de la part baixa.
1: I què has dit que tenies, Tuani, que va jugar infiltrat?
14: Tenia molèsties al genoll, de fet no va entrenar en tota la setmana, sembla que se li ha fet una ressonància i sembla que no té res, però la realitat és que no havia entrenat. És més, portava més un entreno a Abel Ruiz, que sí que portava un entreno complet amb l'equip, però Mitchell se la va jugar amb Estuani i menys mal, perquè va sortir bé i el de sempre, no? Amb gairebé 40 anys, salvant per enèsima vegada el seu equip.
1: El Girona va empatar al camp del Rayo, que es va avançar a 10 minuts del final, un altre gol d'Alemão. Afortunadament pel Girona, Estuani va poder rescatar un punt i queden 3 jornades per patir. Gràcies, Àlex.
14: Gràcies a vosaltres.
6: Del Girona a l'Espanyol, on el nou director esportiu, Elena Diego, bon dia. Monchi,
16: bon dia,
6: envia un missatge d'optimisme a l'afició.
16: Sí, ja treballa com a nou director general esportiu de l'entitat i demà tornarà a l'RCD Stadium per veure l'Espanyol Atlètic. Confia, diu, en la salvació de l'equip.
17: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente, y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Pero yo creo que el Espanyol se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no?
16: Un Monchi que compaginarà la direcció general esportiva de l'Espanyol amb la presidència del San Fernando, el club de la seva ciutat, mentre negocia quin serà el seu vincle amb Velocity Sports, que és el fons d'inversió propietari tant de l'Espanyol com del Barley.
1: I el projecte amb Sergio Ramos per dirigir el Sevilla, com ha quedat?
16: Doncs...
6: Hi ha hagut una reunió molt llarga, que ha superat les 10 hores, i pel que expliquen des de Sevilla sí que sembla que està més propera ja la contractació.
18: Sí, fueron 10 horas, pero las primeras 9 fueron yo intentando entender cómo funcionaba todo. O sea, al final fue una reunión de una hora con un prólogo,
6: un
18: prólogo de 9 horas yo intentando entender
1: los números. Y Monchi se ha cansado.
16: Malgrat.
18: Por eso Monchi se ha ido al Espanyol. No me quiere ver ni en pintura.
16: Monchi i Ramos sí que havien tingut converses per veure si s'unia al projecte del Sevilla, com Ramos, per exemple, està implicat al del San Fernando. Diguem-ne que Monchi no volia limitar-se a ser un secretari tècnic, que volia tenir una mica més de poder, com sí que el tindrà l'Espanyol, i això amb el Sevilla de Ramos, que ens diuen els nostres companys de Sevilla que ell vol prendre decisions a la secretaria esportiva, doncs no era massa compatible amb que pogués haver-hi un director general.
1: És a dir, la compra del Sevilla per part de Sergio Ramos avança, el que passa és que Monchi volia manar més del que podia manar al Sevilla amb Ramos i prefereix la proposta de l'Espanyol, on sí tindrà, diguem-ne, molta ascendència.
16: Exacte, perquè com explicàvem ahir, sí que es manté tota l'estructura, segueix Fran Garagarza, que actualment està de baixa com a director esportiu.
1: Bueno,
16: i Monchi...
1: segueix, entenc que és perquè no el poden fer fora perquè està de baixa, no?
16: Exacte. Sí. I Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza i de tota l'estructura esportiva que ja treballava aquests mesos a l'Espanyol.
1: Els missatges que va rebre Fran Garagarza és que tu segueixes, però t'anem posant a tot Déu que manarà per sobre teu. Per tant, segueixes fins que decideixis marxar.
18: Yo no puedo añadir nada más al respecto, porque lo único que sé es que yo tenía el San Fernando porque me hacía gracia con la rima de los huevos colgando.
1: O del ratito a pie...
18: El de los huevos colgando.
6: Aquesta no li feia tanta gràcia, li feia gràcia la...
18: El de los huevos colgando, aquesta. Efectivamente.
1: Gràcies, Elena.
6: Més coses, Ana Palet, bon dia.
16: Bon dia,
6: Plaquim. Tant Girona com Espanyola seran especialment pendents de la jornada de Lliga que arrenca aquesta tarda.
16: Amb la permanència, com hem dit, més ajustada que mai, 5 equips separats per 3 punts o menys del descens. Avui, Celta de Vigo Levante a les 7 de la tarda, Betis Elche a les 8 i Osasuna Atlético de Madrid a 9:45. L'Oviedo, per cert, ja és matemàticament el primer equip que baixa a segona.
6: La catalana Paula Blasi parla a la SER de la seva fita històrica a la Vuelta.
16: Convertint-se en la primera ciclista espanyola que guanya la Vuelta femenina, un creixement meteòric per una ciclista que fa 2 anys no era encara ni professional. Als 23 anys, Blasi ha crescut en esports diferents, com el duatló, triatló, esquí de fons o el futbol. En una entrevista, l'Arguero respon si es veu guanyant el Mundial.
19: Claro, es que es una buena pregunta, porque igual que la semana pasada se me preguntaban, ¿te ves con el maillot rojo? Pues claro, ojalá que sí, pero no me lo creía yo cuando si lo tenía que haber dicho hace una semana. Pero viendo ahora, claro, pues ojalá, poder estar disputando por el arcoíris. Sería una locura, pero también sé que está muy caro. Yo siempre digo lo mismo, en una carrera si he sido capaz de dar mi 100% y hay alguien que está más fuerte que yo, chapo por ella. Pero yo me voy a ir contenta si puedo sacar mis números, sacar un poco el espectáculo que siempre me gusta dar y dar un poco sí. de emoción en la carrera.
20: Amb el dubte encara de si disputarà Giro o Tour, la seva pròxima competició confirmada serà la Volta a Catalunya femenina del 19 al 21 de juny.
6: En bàsquet, els Lakers eliminats dels play-offs amb un possible comiat de LeBron James.
20: Els Lakers tornen a perdre contra els Oklahoma City Thunder amb un contundent 4-0 a la sèrie. Final de temporada per LeBron James, que acaba contracte el juny i el seu futur és una incògnita. Inclús es parla de possible retirada als Estats Units. Avui, per cert, derbi català a la Lliga ACB Girona Baxi Manresa a les 8 del vespre.
6: I en vol, el Barça serà avui el seu rival a la Final Four de la Champions.
20: Sorteig a les 3 de la tarda, Magdeburg, Fuxe o Alborg són els possibles rivals a les semifinals i un apunt de tenis, Rafa Jodar està disputant ara mateix els quarts de final dels Master 1000 de Roma contra l'estatunidenc Tien.
13: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
6: Hola, Marcos.
21: Hola, buenos días. Sí que buenos días. Está aquí. Nada nuevo en Francia, o sí. Ousmane Dembélé recogió ayer el trofeo como mejor jugador de la Liga Francesa de esta temporada, según informa el diario deportivo L'Equipe. El asunto es que ha jugado solo 20 partidos, se ha perdido 10 por lesiones o enfermedades y en dos encuentros ha sido suplente. Pero apenas ha necesitado 960 minutos para marcar 10 goles y repartir 6 asistencias. Suficiente para ser elegido de nuevo como el mejor futbolista que habita en el fútbol francés. Pese a un tiempo de juego limitado, el delantero del PSG se ha llevado el premio, escribe José Barroso en la página 6, indicando que de esos 20 encuentros, tan solo ha sido titular en 9. Para entender la dimensión de estas cifras, Lamine Yamal, por ejemplo, ha jugado más del doble con el Barça. Lleva 2.270 minutos de liga, 16 goles, 12 asistencias y ha sufrido dos lesiones importantes, de aquella pubalgia inicial a la muscular que le tiene ahora de baja.
22: Aquesta li agradarà al Bermúdez, eh?
1: A veure.
22: Té 12 anys, 6 mesos i 26 dies. Es diu Faustino Oro. És argentí, però establert, atenció, a Badalona. Uh-huh. I ja és el segon gran mestre més jove de la història dels escacs. Ho ha aconseguit recentment a Sardenya. Faustino va aprendre a jugar a escacs en el confinament de la Covid amb tutorials de YouTube. Tenia 6 anys. El 2024, atenció, va guanyar en una partida ultraràpida d'un torneig virtual el número 1 del món, Magnus Carlsen. Molts grans mestres el veuen com a futur campió del món, ja que a la seva edat mai ningú ha arribat al seu nivell. De moment, Faustino s'ho pren amb calma, juga a escacs i a futbol, amb els amics de sempre, amb la samarreta del seu equip preferit, que no és altre que el Vélez Sarsfield.
1: Faustino Oro.
22: Oro.
1: Sí, quants sí. anys?
22: 12. 12 anys. 6 mesos i 26
23: és que,
22: dies.
23: És que, ojo amb els crios en els escacs, eh?
22: Sí, sí.
23: O sigui, no hi ha res pitjor que jugar a escacs contra un nen. Saps que et vapulejarà? O sigui, jo no he celebrat mai un resultat d'escacs tant com un empat contra un nen de 7 anys.
1: I entre tu i la Nausica, qui guanya?
23: Ella. Ella és bastant millor. Ella juga des de fa molt més que jo. Per tant, sí.
1: I com ho portes?
23: Com ho porto? Fantàstic. Si és que és millor que jo, no passa res. Lo que hay.
1: Quin gran esportista que és el Bermúdez.
22: Sí, senyor. Jo ric molt, quan el veig abans de moments
1: sí.
22: de tensió jugant als escacs, eh?
1: Sí, ostres, és tremendo. Sí. És tremendo. Abans d'un programa allà amb no sé quantes persones de públic i tal, el veus al mòbil i no us penseu que està enviant missatges. Sí, està jugant als escacs.
22: Està concentrant.
23: Bueno, a veure, una mica en tot.
24: Es va fer viral fa uns mesos un torneig d'escacs a Menorca o Mallorca, crec que era, Setién fent trampes amb una nena.
22: Què dius?
1: Sí, sí. En sèrio?
24: A veure, fa una...
22: Quique, per favor.
24: No, estaven jugant així en una partida d'aquestes ràpides, jo és que no entenc d'escacs.
22: Sí? Però
24: en una partida ràpida i fa un moviment ràpid que es veu que no es podia fer.
22: Ostres.
23: Fa una il·legal. Sí, una il·legal. Que la il·legal, és a dir, em pots fer una només.
24: Ah, vale.
22: Per què vol dir fer una il·legal?
24: No va fer.
23: Doncs, per exemple, si jo t'estic fent... No, però si jo t'estic fent hack, per exemple,
22: sí.
23: i tu mous una altra peça que t'estic fent hack, és a dir, això és una il·legal. No compta com que has perdut la partida, però és com... Jo et canto una jugada il·legal, o, per exemple, si tires una peça al terra, jo et puc cantar una il·legal. O si en un enroc toques abans...
1: Si cantes una il·legal, què passa? Que has de tornar a fer un altre moviment?
23: És a dir, clar, has de fer un... És un moviment que no toca. I, per exemple, si
1: si fas dos il·legals, perds.
23: Exacte. Si tu en un enroc toques abans la torre que el rei, és il·legal.
22: Ah, sí?
0: Per què?
23: Primer el rei, després la torre.
0: Per què?
23: Perquè és el que hi ha.
0: I a la vegada tampoc?
23: No, perquè
1: només pots fer-ho amb una
23: mà.
1: La torre.
23: Amb la mateixa mà has de tocar les peces i amb la mateixa mà has de tocar el rellotge.
1: Ah, no pots utilitzar les dues mans?
23: No.
0: L'enroc l'he fet tota la vida malament, jo.
1: Primer el rei, després la torre.
23: Sí.
1: Si ho fas al revés, és la il·legal.
23: Ah, efectivament.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
3: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: @quetijugues.
1: Hi ha un vídeo de la Rua que van gravar el Solde i el Nil que va per les més de 4 milions de visualitzacions.
16: Ja estem a les 5, i només dir-vos que el Quetijugues és internacional perquè ara ens han escrit del... És en sèrio, això? Del Daily Mail. A veure si els hi podem fer arribar el vídeo, que ens citaran.
0: Caram.
16: Ja el tenen. Per tant, veurem un vídeo.
1: És un vídeo on es veuen a Lewandowski i Chesney.
16: Ballant. Sí, un vídeo de la Rua d'ells dos ballant, i l'han vist des del Daily Mail.
1: A on ens l'han vist? Al TikTok, Instagram?
16: A Instagram és on... Sí.
0: Que és on tenim les 5 milions de visualitzacions.
16: Correcte. I ara ens han demanat aquest vídeo, hem posat el logo del que t'hi jugues allà ben gran perquè quedi clar que és nostre.
1: Ara.
16: I ja el tenen des del Daily Mail, per tant, el que t'hi jugues sortirem.
1: Va,
0: a la Robert,
16: està
0: la
16: bé, no? Internacional.
11: Sí, és que és bailació.
16: És que
11: bueno.
16: vas treure els passos prohibits,
11: jo tengo passos del TikTok.
16: Vaig a dir que molt bé aquell ball, eh?
1: Sí, balla bé, Lewandowski.
16: Però ens vas fer patir que no caiguessis d'allà, eh?
11: En pandèmia, et feia tectics.
16: Què feies?
11: Tectics. TikToks, però con tec.
16: Deixa'm dir-vos, sí que flaqui, que hi ha molts oients que al xat de YouTube ens expliquen que ahir van ser aquesta Rua del Barça i que s'ho van passar molt bé, eh? L'Adrià, quina Rua la d'ahir. La gent està molt il·lusionada amb aquest Barça. Per exemple, l'Iacir també ens diu que la Rua d'ahir va ser molt maca i la majoria d'espectadors sí que en algun moment van anar a veure aquesta Rua ahir a la tarda.
1: Permet-me una vacilada, una petita llicència, però em va escriure el Nil Solà.
0: Sí.
1: Dient que estava al·lucinat amb la quantitat de gent que se li apropava.
16: És una estrella,
1: és que aquí penses
16: sí,
1: que és el que t'hi jugues, tio. Clar, aquest ve de Girona, ara està descobrint Barcelona, Nil Solà.
0: A mi em va dir que va ser el gran triomfador de la Rua, ell.
23: Què dius?
0: Això em va dir, Nil.
1: Estava absolutament al·lucinat. Com que li agrada, eh? El Solde no, veus?
0: El Solde no tant.
1: El Solde li agrada més un perfil baix.
0: Sí.
1: No...
0: Però el Nil
1: no és d'aparentar ni d'aparèixer massa.
24: Podria ser cantant i és bateria.
1: Exacte. És el que està darrere, però... El més important de tots.
24: Totalment, sí, sí. Peça clau.
1: El Willy ha quedat tan flipat que no sabia ni on hem d'anar.
23: No, bueno, si vols et dic que podem escoltar
0: algun
23: oient.
1: Ens escriuen... Gràcies, Bermú.
23: Aquest missatge arriba des d'Almeria. En català.
1: Des d'Almeria?
23: En perfecte català.
7: Bon dia, sóc el Sergio d'Almeria.
0: Hombre, Sergio.
7: El 20 de març del 92. Minut 111. Estava fent la mili a Saragossa. Estava de guàrdia. I vaig donar un crit que... Bueno, me'n van arrestar, normal. I va ser la segona vegada, perquè la primera va ser amb el gol de Vaquero, del Kaiserslautern, que estaven fent maniobres i va passar el mateix. Un tit a mitjanit i... Meses, arrestat! Molt bé, a sus ordines.
1: 6-6-32-72-11, si voleu venir al Que t'hi jugues especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. A l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges, a partir de les 12 del migdia, Que t'hi jugues especial... amb José Mari Vaquero, el seu llibre Mi pròxima parada, gent del Dream Team, per parlar d'aquesta biografia original, una lliçó de vida de José Mari Vaquero, amb companys seus al Dream Team i els oients que ens vulguin acompanyar. Anirem explicant sorpreses en els propers dies d'aquest especial del proper 20 de maig al Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir... ens envieu un missatge amb el vostre nom i quanta gent vindreu al 606-32-72-11. 606-32-72-11. Se t'ha girat molta feina o què, Bermú?
23: Se'ns està girant bastanta feina, sí. I mira, una abraçada, per cert, al Tomàs, que ens ha dit que és un oient que ve cada programa que pot i aquest cop no podrà venir perquè té un procediment mèdic, de manera que des d'aquí una abraçada.
1: Es disculpa perquè té metge i no pot venir.
23: Totalment.
1: No passa res, Tomàs.
23: No passa res.
1: Ens escoltes des del metge. Correcte. Des de la consulta o després
0: si des
1: de casa.
0: I si no, vine amb el metge.
23: Sí, no? Ja.
1: Seria bo, eh?
0: No.
1: I que li faci la visita allà.
0: Sí, espero que no sigui res greu i...
1: Bé, desitgem que no ho sigui. Toquem fusta.
2: Que t'hi jugues. Amb el sic-sic-sic-que... I el flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-qui.
1: Oye, ¿cómo explicarías el partido del Barça ayer?
9: Pues bueno, se ganó y bien. Ya está.
2: Que t'hi jugues.

0: A tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment...
2: No podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La guerra d'Oriente próximo.
0: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
4: Una cosa són les altres.
0: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.

0: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
1: Hola, aquest és un missatge pel Santi Balmés de quan tenia 17 anys. Tinc al costat a Judit Mascó, Santi Aguin.
2: Hola. Gràcies. Ell és total, ell és total.
0: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
6: 1:04, Flaqui, és mirar que a la pauta hi ha una menció de MotoGP i ja em fa riure.
7: Ja imaginar-se això.
8: És més que un circuit, és del 15 al 17 de maig. Viu tota l'emoció de MotoGP, el Gran Premi Monster Energy, el circuit de Barcelona-Catalunya, amb trames a la venda del circuit.cat i parla Hansi Flick.
6: El clatellot per després, això,
7: vale, okay.
6: En directe Hansi Flick, Santi.
9: Comença a parlar l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
10: Gràcies.
6: Ai.
10: Of course... From Viserbi, our goal is
6: imagina't
11: que el objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat
10: molt,
11: però també es pot seguir jugant bé.
6: Objectiu 100 punts.
9: Hola, Hansi, Santi Valle, en directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya. Felicitats per aquesta nova lliga. Bueno, coneixem

0: que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més. I crec que molts entrenadors estan contents quan els donen un contracte per 3, 4, 5 anys. Però en aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret a parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família. I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. I és el que puc dir. De moment, res més que per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí. Uns anys més. Gràcies.
1: Hola, Hansi. ¿Qué tal? Alejandro Segura, de Radio Marca. Lo primero de todo, enhorabuena por la Liga. Después le quería preguntar, usted ha hablado de la Liga de los 100 puntos, de intentar llegar a los 100 puntos en este campeonato, ganar los tres partidos que quedan, pero me gustaría preguntarle también por los objetivos individuales que también hay hasta final de temporada, como por ejemplo el trofeo Zamora de Joan García, que lo puede conseguir, portero menos goleado, trofeo Zarra, máximo goleador español para Ferran Torres, si esto es algo de lo que ustedes han hablado en el vestuario. Gracias.
2: No, because for me it's always
0: no. Perquè per mi el més important és l'equip. El que passi individualment també té a veure amb l'equip, perquè quan l'equip no juga a nivell alt, llavors ningú no guanya res. Per això jo crec que el que importa és l'equip, i no he parlat, de fet, ni amb l'equip ni amb el personal tècnic d'això.
3: Hola, Hansi, Francesc Latorre, en directe al canal Esport 3. Vostè moltes hores de premsa ha parlat del tresor que és la Masia per al Barça. Amb la Lliga sentenciada, no sé si se'ls ha passat pel cap a vostè i al seu staff en algun moment dels tres partits que queden tenir 11 jugadors de la Masia al terreny de joc, com va passar ara fa ja 14 anys.
2: No, we don't do this because
0: no ho hem pensat. You know, about the combination, about La Masia. Perquè jo crec que l'important també és la combinació de La Masia amb jugadors de primera classe mundial que el club ha fitxat. Jo crec que és això el que hem de buscar. Tenim aquest ambient, aquesta actitud, aquesta mentalitat de La Masia, però també necessites jugadors top i tenim aquesta combinació aquí.
4: Hola, señor Flick. Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Le quería preguntar por dos nombres propios que acaba su vínculo con el Barça en poco tiempo. Uno es Robert Lewandowski y el otro Marcus Rashford. Quería saber si le gustaría tenerlos a los dos la temporada que viene con usted en la plantilla. Gracias.
5: Gracias por preguntar.
0: Bé, això ja ho he dit, que al final de la temporada ho analitzarem tot plegat i veurem què passa. Jo els valoro molt, crec que el Marcos ens ha donat molt aquí, bones xifres, i hi estic molt agraït i ho valoro molt. I amb el Robert, què puc dir? Ha guanyat tots els títols, ha guanyat tots els títols que es podia amb el club amb ell, i simplement estic agraït de poder entrenar un jugador tan increïble. Però bé, ho hem d'analitzar i hem de mirar què passa la temporada vinent.
6: Què tal, Hansi? Què tal, mister? Muy buenas. David Bernabéu, Diario Sport, Sport TV. Felicidades por estas dos ligas seguidas contra el Madrid de Mbappé. Quería preguntarle por una frase con la que usted inició esta temporada, que ha terminado tan bien, especialmente en la Liga, cuando dijo después de un partido en Vallecas, que el Barça había empatado, creo, que el ego mataba el éxito, ¿no? Seguramente porque igual veía cosas que en aquel momento no le cuadraban o no le gustaban demasiado. Con el ejemplo que está pasando, que tenemos muy cerca en Madrid, ¿usted cree que eso está

0: superado o siempre hay que estar atento para seguir ganando y para que el ego no mate al éxito? Gracias.
1: I'm always looking about my team. I don't care about the other
2: teams. Jo sempre miro el meu equip, no em preocupen els altres equips, i crec que tots els entrenadors tenen molta feina a fer amb els seus propis jugadors, amb el seu equip. Per això jo no penso, la veritat, ni un moment en el Real Madrid.
3: Hi, Hansi. Juli Claramunt, live for Gigantes. Hope you're doing better.
2: Sí, en viu.
3: Estos días hemos visto, bueno, que Koundé se quedó en el banquillo. No sé cómo... cómo él estuvo, cómo le viste después de conocer que no era titular, y si le ves tú como tu lateral derecho titular la próxima temporada aquí en Barcelona.
1: Well, this is a long time to...
2: Bé, això és molt a la llarga, encara queda per estudiar la temporada vinent.
1: After the game,
2: jo sí que ho vaig dir després d'un partit ja, que era molt difícil de decidir qui jugava en aquesta posició, perquè el Jules ho dona tot per aquest equip, per aquest club, i no sé si no estava satisfet amb això, amb aquestes decisions, però el cas és que ho va acceptar. I som un equip i necessitem tots els jugadors, és així. I ja veurem doncs què passa demà també.
4: Hola, Hansi, Laia Cervelló de The Athletic. Enhorabona pel títol de Lliga. Jo volia preguntar-te per Diego Cochen. És un dels pocs jugadors que no ha debutat encara amb el primer equip, i em preguntava si ara que la Lliga està sentenciada podria veure algun minut de part seva.
1: No.
2: El respecto i ho dona tot, i tenim porters joves fantàstics també, però al final tenim clar que el Joan és el número 1, el Tec és el número 2, és a dir, que si canviem alguna cosa el primer seria Tec.
5: Hola, Hansi. Algú li pot preguntar si jugarà Chesney demà, sisplau?
6: Si Cochen tenia alguna esperança...
5: Per què pregunten per Cochen i no per Chesney, que va primer?
7: Però a mi que en mica s'anirà parlant més del mercat. La pregunta és clara. Hansi Flick té clara quina és la prioritat en quant a posició a reforçar durant aquest estiu? Merci.
1: Of course. And not only
2: sí, és clar. I no només jo.
1: Deco and I,
2: en Deco i jo i tot l'equip hem parlat molt en les darreres setmanes i mesos. Parlem d'això, del que podem fer, però encara no ho hem enllestit.
8: ¿Qué tal, Hansi? Nacho Jiménez para Basquetplotas, pero todo enhorabuena por el título de Liga. Te quería preguntar un poquito por la situación de Alejandro Valde. La temporada pasada era titular indiscutible en el carril izquierdo. En esta segunda vuelta, con la llegada de Joao Cancelo, el portugués ha sentado en esa banda izquierda. No sé cómo estás viendo a Alejandro, si has podido hablar con él, teniendo en cuenta que su rol ha cambiado respecto a la temporada pasada. Gracias.
1: Of course I spoke with him.
2: Sí, esclar, esclar que hi he parlat. Venia també d'una lesió i en aquest temps ha canviat molt tot, perquè el Joao també està jugant fantàsticament, està tenint un gran rendiment, donant-nos més opcions en atac en els partits que ha jugat. I quan veig el Valde la temporada passada respecte a aquesta temporada, crec que ha millorat molt, que ha fet un pas endavant, però també li he dit que encara n'ha de fer un altre més de pas, i l'estem intentant ajudar, entrenant-lo, perquè pugui millorar, perquè això és important. I és un jugador fantàstic, però ara ho ha de demostrar també, no s'ha de rendir, i sempre es tracta d'això, de seguir millorant dia rere dia, i és el que li demano.
9: Últimes dues preguntes, last two questions.
10: Hola, Hansi. Aquí Jarbo de Culemanía. Yo le quería preguntar sobre la Rúa, que vivió ayer. ¿Qué significó para usted, sobre todo en un momento tan duro, para usted personalmente? ¿Y qué piensa de que jugadores como Lamin Yamal muestren su postura política, en este caso enseñando la bandera de Palestina?
5: No, es una cuestión política, ¿eh? Es una cuestión humanitaria.
1: This I normally don't like.
2: No, this is normalment no m'agrada massa això, i vaig parlar amb ell. i li vaig dir, si vols fer, és la teva decisió, ets prou gran, tens 18 anys, però jo crec que juguem a futbol i sabem, es veu el que la gent espera de nosaltres i quan veia la multitud al carrer tenien llàgrimes als ulls, era molt emocionant, increïble, però vaig veure això, que estaven molt i molt contents d'haver tornat a guanyar per segon any seguit aquest títol fantàstic, i per això estem aquí, per jugar a futbol, per fer contenta la gent. I per mi això és el primer que hem de fer.
1: Yeah, I'm really proud about that.
2: I estic molt orgullós d'això perquè és per als jugadors, també els hi deia avui. Estic orgullós perquè estan fent una temporada fantàstica i no ha estat una temporada fàcil perquè hem tingut moltes lesions, alguns jugadors clau que
1: that they are able to play.
2: No sempre han pogut jugar.
1: Lamine,
2: it's like that, and que venia i marxava, Rafinha també, Pedri, Frenkie. O sigui que és increïble, tot i així, la temporada increïble que hem fet. I al final ja ho deia també a la roda de premsa després del partit, que hem millorat molt en els darrers dos mesos. I és genial, això, i és la clau també de perquè al final hem guanyat aquest títol contra el Real Madrid, perquè vam jugar a un gran nivell, no només en atac, sinó també en defensa, i em va agradar molt veure això, perquè crec que ara mateix som l'equip, de fet, amb menys gols encaixats, i potser ningú s'esperava això a mitja temporada.
6: Hola, mister. Marc Núñez, en directo para el Chiringuito de Jóvenes. Enhorabuena por la Liga. El gran objetivo que sigue un poco ahí pendiente es el de ganar la Champions. Hace unas semanas admitías que quizá para lograr ese objetivo podían faltar algún líder. Está claro que el líder del proyecto eres tú, pero no sé si en este tramo final de temporada has encontrado ese líder de vestuario que pueda ayudar a ese objetivo. ¿Quién es y si haría falta buscarlo en el mercado? Gracias.
1: It's not an easy.
2: Bé, no és una pregunta fàcil, perquè tenim diferents tipus de líders o líders de tipus diferents.
1: I think when Gavi arrived,
2: quan va arribar el Gavi després de la lesió,
1: you can see,
2: per exemple, es veia
1: is the heart of this team,
2: que és el cor d'aquest equip, tots els entrenaments quan hi era,
1: you know, the level of the quality,
2: nivell, la qualitat de l'entrenament augmentava.
1: It shows every player, so
2: de tots els jugadors, és a dir que passàvem de nivell, seria doncs un tipus de líder, però després Pedri amb la pilota també és un líder. L'Eric també podria ser-ne un altre, i òbviament tenim els capitans, el Frenkie, el Ronald, el Rafa, que també són líders. Per mi es tracta més de la comunicació al terreny de joc, la comunicació amb el jugador que tinc al costat, amb el company, i de sentir la responsabilitat d'aquesta posició i veure què passa a la meva esquerra, a la meva dreta, al davant. I si em comunico bé i tinc aquesta comunicació també sobre la gespa, la mateixa que tenim al vestidor, això ho fa tot molt més fàcil per tot l'equip, perquè de vegades simplement es tracta d'estar un o dos metres a l'esquerra o a la dreta, o pressionar aquí o atacar així. I això és crucial al final quan vols arribar al màxim nivell. I crec que anem per bon camí i hem de millorar també això la temporada vinent, i ho farem.
11: Doncs fins aquí la roda de premsa de Hansi Flick.
5: Acaba la roda de premsa de Hansi Flick. Hi ha algunes reflexions interessants, d'altres que permeten un debat. Aviam, per parts. Diu que l'objectiu és aconseguir els 100 punts a la Lliga, que està content per la renovació, Flaqui, que són 2 anys més i que el club té el dret de parar-ho el 2028 o ell, i que ja li agrada, i que m'ha agradat molt aquesta frase. Els últims dies li han demostrat que està al lloc adient pel carinyo de tota la gent, que tothom té el somni increïble de guanyar la Champions. Ell continua mostrant obertament que és un somni aconseguir la Champions amb el Barça. No s'ha mullat sobre el futur de Lewandowski ni Rashford. Entén que al lateral dret és difícil prendre decisions sobre qui juga, Eric o Koundé, i que Koundé, perquè li han preguntat, estigui doncs, molest, tot i que ell ho va acceptar amb total desportivitat no ser titular contra el Madrid. Li podem preguntar per Cotxen, però que em sorprèn que ningú li hagi preguntat si Chesney jugarà demà. T'ho pregunto tu, Santi, Chesney jugarà demà o no?
12: No en tinc ni idea. Vale. Jo també esperava la pregunta, però resulta que crec que en 12 tons de pregunta no hi ha hagut temps.
5: No, li han preguntat si Cotxen jugarà demà. No Chesney, Cotxen. Clar, ha dit que no. Ha dit clarament que Cotxen no jugarà. Que primer Joan Garcia i després va Chesney. Me falta saber si demà jugarà Chesney o ho farà Joan Garcia. Sobre si té clares les posicions a reforçar, dit of course, que evidentment tenen clar el que s'ha de reforçar, però que han de fer una última conversa quan acabi la temporada, el que ja us havíem explicat, d'altra banda. Amb Valde, missatge per Valde, que és molt bo, però que ha de seguir millorant i ha de fer un pas endavant, no s'ha de rendir i millorar dia a dia. Que Gavi és el cor d'aquest equip, li encanta, Gavi.
13: Perquè m'ha cridat l'atenció que pregunta oberta de qui pot ser el líder.
5: Ell ha citat el primer, Gavi.
13: El primer nom que li vingui al cap sigui el de Gavi. I a més amb un somriure a la boca, ho ha dit, Gavi, Pedri amb la pilota, Eric García i els capitans, sí.
5: Gavi
13: en aquest ordre.
5: Però ha dit
13: el primer,
5: que
13: Gavi
5: és el cor de l'equip i que quan ell va tornar a entrenar, la qualitat dels entrenaments va millorar, sí, de tots els jugadors, com que contagia els altres jugadors. I deixo pel final una frase que a mi no m'agrada, la respecto, però no m'ha agradat,
13: a
5: que Santi Flick hagi dit que no li va agradar massa que Lamine ensenyés una bandera palestina, que ho va parlar amb ell i li va dir, si vols fer-ho, endavant, però que no li va agradar massa. Evidentment, ho respecto, no ho comparteixo, ni m'agrada. No sé si la influència de Pini Zahavi aquí té alguna cosa a veure amb la reflexió que ha fet Hansi Flick ara. Ho dic perquè Pini Zahavi és jueu.
13: Sí, sí.
5: En tot cas, és la seva opinió
13: i
5: la meva és que no m'agrada. Ho dic perquè molts jugadors mostren moltes coses i justament només aquesta és la que no agrada i provoca que es parli fins i tot amb el jugador. És a dir, tan transcendent és com per parlar amb Lamine Yamal i dir-li que si ho vols fer endavant, però no, perquè és el que ha deixat entendre.
13: Sí, sí.
5: Li va traslladar a la Minyaval que no li agrada que ensenyi la bandera palestina.
13: No, si ho ha entès bé, i la traducció ha estat fidedigna, que intueixo que sí, ha dit això, que va parlar amb la Mini, que a ell personalment no li agrada que es facin aquestes coses.
5: Entenc que és un conflicte complex, però ja ho he dit abans, és una qüestió d'humanitat. I en tot cas, cadascú que faci el que vulgui, no? Igual que es mostren altres banderes. No sé, m'ha sorprès que hagi parlat amb la Minya Mal sobre aquesta qüestió. No sé, pensava que era més... No? Cadascú que faci el que vulgui. Santi, alguna cosa més?
12: A mi m'ha agradat... sí, comparteixo això últim que dius. M'ha agradat moltíssim... A la primera pregunta, la de la renovació, o la segona, jo l'he vist emocionat,
13: sí,
12: la veritat,
13: sí,
12: en el moment que diu, en aquests últims dies, amb el que ha passat, m'he adonat que el meu lloc és el Barça. Em sembla una frase per la posteritat, la veritat. I després, una curiositat, després de la roda de premsa, ha dit que felicitats a tots els periodistes, perquè ahir... Jo no, però els que hi van ser, van fer, el Soldevilla i el Nil, van fer molts quilòmetres al costat de l'autobús, que
5: 14,
12: li sembla molt difícil,
5: 14 quilòmetres.
12: I que ens veu molt frescos aquí a la sala de premsa, així que moltes felicitats i que l'any que ve potser la fa amb nosaltres.
5: Segur que la pot fer i no tindria els cruiximents que tenia el Soldevilla avui.
13: Segur que no.
5: Perquè
13: segur,
5: el tio amb 60 i pico anys està finet, eh?
13: Sí, sí.
5: Està en bona forma, eh?
13: En bona forma.
5: A més, porta l'anell aquest que controla diferents paràmetres per estar bé físicament, eh? Heu vist que porta l'anell aquest negre?
13: No m'he fixat.
5: Sí,
13: no.
5: Sí, sí, el porta des de fa temps. Allò que et controla la son, les hores, la qualitat, eh, Santi?
12: Sí, ho porten tots, crec. Sí. Crec que són... O sigui, no sé si hi ha algú a l'equip, a la plantilla, que no el porti, i l'entrenador no podia ser menys.
13: I després la naturalitat amb la que ho deies tu, sí que, i que em sembla que també li faria moltíssima il·lusió poder complir aquest repte. fa l'efecte que Flick es mor de ganes de ser l'entrenador que porti de nou la Champions a Barcelona. I ho verbalitza, no és la primera vegada, és el gran somni, és el gran repte, són molts els que el compartim. Fa l'efecte que... O sigui, que ell és conscient que aconseguir això deixaria el seu Barça ja amb un record encara molt més etern del que està a camí de deixar, no?
12: I no ha deixat sobre Lewandowski, no ha volgut dir què passarà amb el seu futur, però hi ha una frase que m'ha agradat molt, que diu: què vols que digui el Robert si tot el que he guanyat ho he guanyat amb ell? Mm. I és veritat, sí, sí. No hi ha ni un títol que Hansi Flick no hagi guanyat sense Robert Lewandowski al camp.
14: Per cert, trasllado alguna pregunta que fan els oients sobre el seu pare. Ho dic perquè ahir va estar la rua de celebració, avui fa la roda de premsa, demà dirigirà l'equip. Quan és l'enterrament del seu pare? O és que Hansi Flick no hi va?
12: Sí, sí que hi anirà. No sé quin tipus de cerimònia és, però és cap a final de mes. És a dir, no és imminent la cerimònia. Serà més tard, és un homenatge que fan i és cap a finals de mes i això fa que fins aleshores, fins als últims dies d'aquest mes, no vagi cap allà.
14: Alguna cosa més des de la ciutat esportiva, Santi?
12: No, avui entrenament poca cosa, molt relaxats, bones cares,
14: ha durat
12: tot
14: poquíssim,
12: i la festa.
14: No? Perquè a les 12:10 no havia començat i a la 1 ja estava Flick amb nosaltres.
12: Sí, 10-15 minuts no deu haver durat més. Ja et dic que no hi havia ni porteries. Tu has vist alguna vegada un entrenament sense porteries? Doncs això és el que han fet
15: sí,
12: avui.
15: Sí, al Getafe.
12: I prou.
13: I Alexander Lepp.
14: I Alexander Lepp. Gràcies.
12: I ja està, i demà viatja cap a Vitòria i seguim.
14: Que vagi bé, Santi.
12: Adéu.
14: Adéu. Són la 1:27.
15: Home, i a més a més, escolta, jo vull ja celebrar la Lliga de la millor manera possible, que és estrenant un Cupra León híbrid. Si vols celebrar la Lliga estrenant un Cupra León híbrid, escolta, vés a Cupra Letamendi Motor, on tenen unitats en estoc amb entrega immediata. Tal qual, bum, au, ja el tens teu. A més, en tots els models Cupra tens tot tipus d'unitats noves per endur-te a casa, que si els vols elèctrics, mecànics, combinats... Cupra Letamendi Motor. És el concessionari Cupra Balmes en Mallorca, a Barcelona.
14: Pausa, la tornada al Clatellot. No us el perdeu, l'hem guardat per després de Hansi Flick perquè val la pena escoltar-lo. I Florentino Pérez li ha fet una carta a José Mourinho?
13: Ah, sí?
15: Sí, para pedir... Bueno, pots pedir-li nada, però explicar-li com està el tema.
13: Deu ser llarga.
15: Sí, és una carta que... un pergamino.
16: Què t'hi jugues?
17: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
18: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
19: Cadena SER.
20: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
21: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals perquè tothom hi tingui lloc.
20: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
21: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
22: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
23: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
24: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica.
25: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
0: Resveratrol Polygonum Cupidatum.
3: No es un idioma alienígena, es ciencia. Regis Cardio, el complemento alimenticio que ayuda a favorecer la salud cardiovascular y a combatir el envejecimiento celular. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
4: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
7: Valorado.
4: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
7: En España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaqué.
19: Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
5: Sí, yo sé.
19: Sí, Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
5: Last Dance.
16: ¿Qué te jugas?
5: 1:31, recordo que dimecres vinent, 20 de maig, amb José Mari Vaquero, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir, 606-32-72-11, 606-32-72-11.
26: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
5: Hi ha bastants missatges, del tema,
19: sí,
5: 20 de maig.
19: Perquè com que el 20 de maig, avui hem començat parlant de què estàvem fent, doncs mira, tenim per exemple el Xema.
27: Pues yo el 20 de mayo del 92, a las 10 y 20 de la noche, lo que estaba haciendo era encerrar a mi madre en la cocina, porque ya llevaba todo el santo partido tocándome los huevos, diciendo que no íbamos a ganar, que íbamos a perder como siempre. Y cuando vio que Koeman iba a tirar la falta, estaba yo nervioso de pie dando saltos, ya empezó a decir que lo iba a fallar. La encerré, me giré y metimos el gol. Y campeones.
13: No vas fer algo similar, tu, això?
5: Sí, la meva mare no la deixava sortir de l'habitació als partits del Barça perquè portava mala sort. Però no era el 20 de maig en concret, era a tots.
19: Era sempre, no, ja?
5: Si voleu venir a l'especial de la setmana vinent, ens envieu una nota d'àudio o un missatge explicant-nos quants vindreu al 606-32-72-11.
19: Nom i cognoms i va de sobres. Qui també ens explica, el Bernat.
28: Doncs jo tenia 8 anys, recordo veure una televisió petita en blanc i negre, encara, imagina't. I quan va acabar no tenia cap samarreta, no tenia cap banderola, no tenia res. I vaig a fer un pal d'escombra, ho recordo, Un full blanc. I vaig pintar les franges blaugrana, vaig enganxar aquell full amb cel·lo al pal d'escombra i jo sol, com si fos una bandera, recordo, imagina't si devia ser tard, recordo celebrar-ho sol davant de la tele.
5: Ai, quin record.
13: Sí, noi.
5: Saiso, per qui va el clatellot d'avui?
29: Doncs mira, avui m'emporto a les regles de joc que envolten l'Eurolliga de bàsquet, perquè la inclusió de Dubai, del Dubai Bàsquet ja va portar soroll en el seu moment, però fins ara no era una amenaça real pels equips grans de la competició. Però atenció, perquè han donat un pas endavant. Aprofitant els petrodòlars i la manca d'impostos, l'equip dels Emirats vol guanyar l'Eurolliga i vol trencar el mercat. En aquesta cursa per fitxar, el Barça surt perjudicat. Diallo i Francisco, dos jugadors que apuntaven al Palau, estarien a punt de fitxar per Dubai. A més, Xavi Pascual també hauria estat tocat. Pascual té una clàusula de sortida de 300.000 euros. Calderilla per Dubai, tot i que la sensació és que el tècnic de Gavà es quedarà a Barcelona per iniciar un nou projecte guanyador. Tot plegat és surrealista i preocupant a la vegada, com ho és, atenció, que el Hapoel de Tel Aviv pugui tenir l'any vinent un pressupost de 76 milions. 76.
5: 76.
29: Sí, sí, per intentar també guanyar. En aquest cas, són diners privats d'un propietari. Les fitxes del tauler poden variar si els clubs propietaris de l'Eurolliga no es posen seriosos d'una vegada.
5: Clar, que el Hapoel pugui tenir un pressupost de 76 milions d'euros o el Dubai pugui fitxar jugadors als que paga sense impostos.
29: Clar, és que això deixa, perquè ens fem una idea, tot i que en molts casos no és públic, el Real Madrid o el Fenerbahçe, els equips poden tenir 38, 40 milions, que ja és molt. El Barça ha baixat, l'any que ve tornarà a pujar, però clar, és que si el Hapoel té 76 milions...
5: Perquè el Dubai pot fitxar alguns jugadors que volia el Barça. Com es fa la renovació de la plantilla al Barça?
29: Doncs mira, en aquests moments, a dia d'avui, Pascual, com dèiem, té la clàusula aquesta, està tocat, però la sensació és que es quedarà, no en vol parlar fins a final de temporada. Seguiran segur en el Barça Juan Núñez, Juan i Marcos, Toco Senghelia, Joel Parra, Kevin Panther, Bill Clyburn i Darío Brizuela.
5: Aquests, segur.
29: Aquests seguiran. No seguiran. Cale, Miles Cale, Miles Norris, Fall, Billy Hernán Gómez, tampoc seguiran. Aquests, en principi...
5: Billy Hernán Gómez no segueix.
29: Sembla que ja hi ha molt poques possibilitats de que continuï. Hi han dos dubtes, que són Satoransky i Vesely. Aquí a Vesely li podrien fer una oferta a la baixa. Satoransky és un jugador de molta confiança de Pascual. Pascual el voldria, però físicament Satoransky ha tingut molts problemes. Veurem què passa. Fitxatges. De moment, crec que segur només hi ha el de Moses Wright, el jugador del Zalgiris. S'ha parlat de Josh Nebo, un altre interior que ara s'ha lesionat, però que també tindria moltes possibilitats. I després hi ha el tema de Mike James. Mike James, hi ha un sector del club que el veu un jugador conflictiu, ja molt gran, 36 anys, però és un jugador que ja va coincidir amb Pascual al Panathinaikos. I sembla que Pascual el volia. Aquest és una mica seria el mapa a dia d'avui.
5: Escolta, eh? I a la penya?
29: Bueno, la penya també està en aquesta situació, no? Perquè, per exemple, hem de saber què passa amb Ricky Rubio. Ricky Rubio decidirà també a final de temporada si vol acabar aquí la seva experiència amb la penya o vol continuar un any més. Veurem què passa. Hanga sembla ser que no continuarà.
5: No
29: Hanga,
5: continua.
29: Sembla que no continua. I acaba en contracte Jabari Parker, que té poques possibilitats també de continuar, Guillem Vives, Drell, i recordem, quan vam parlar amb Pau Ribas, que Rusic ha tingut una oferta molt important de la Lliga Universitària Americana, amb tot aquest... Veurem.
5: Sí, molt penya... interessant el tema que vau fer la setmana passada.
29: Intenta la penya mantenir-lo, però ja veurem. I a nivell de fitxatges, de moment, podria Nicola Provítola donar el salt altra vegada a Badalona, i Xavi López Aróstegui sembla que de València podria tornar també a Badalona. I s'està movent molt la situació, però veurem, perquè les properes setmanes són decisives.
5: Gràcies, Xavi. 1:37, el Xavi Cazorla tancarà el programa d'aquí a uns moments amb la seva secció, el que t'hi jugues que l'heu cagat. Abans, el que us havíem promès, la carta de Florentino a José Mourinho.
1: Querido José Mourinho, has nacido para entrenar al Real Madrid. También te medio echamos, así que diremos que has renacido para entrenar al Real Madrid. Porque llevas toda la vida soñando con entrenar al Real Madrid, como ya lo soñaba Mbappé, aunque comienzo a pensar que lo de Mbappé es que es sonámbulo y últimamente tiene algo de insomnio. La cosa está tal que así. Tienes que arreglar un percal histórico y sin precedentes, pero estoy convencido de que sabrás reconducir la situación. Al que estaba conduciendo el trasto, a Álvaro... Le voy a poner igual de segundo para que te recoja los conos, valga la redundancia. Entonces, el primer tema es que Valverde y Tchouaméni tienen que hacer las paces por el bien del Madrid. Alberoa ya probó lo de encerrarles en una habitación hasta que no se den un abrazo y la cosa acabó con Valverde presuntamente dándose un golpe contra una presunta mesa con bíceps. Luego, tienes que enderezar un poco a Álvaro Carreras. No vendría a ser el mejor lateral, ni ganará nunca un premio Nobel, pero hemos pagado mucho dinero por él, así que no podemos decir que es un fiasco. Lo mismo con Mbappé, evidentemente, tienes que conseguir que le apetezca algo en la vida más que tocar los huevos. Con Rüdiger ya no te digo nada, porque es un jugador que ha nacido para ser entrenado por un entrenador de tu talla. A su lado, Pepe, te va a parecer Nelson Mandela. Y si quieres fichajes, que sepas que este verano el fichaje eres tú. Un abrazo y bienvenido a Madrid, José. Postdata, de lo tuyo con el Benfica sin clasificarte por Europa, no te preocupes. Aquí intentaremos que no se vea la luz. ¿La luz? ¿Lo has entendido?
5: Sí, lo he entendido.
1: ¿Eh? Aún tengo sentido del humor.
29: Sí,
1: todo.
29: Sí.
5: Barcelona, ja sabeu que hem tret crispetes per seguir l'actualitat del Real Madrid. Què et passa, Saixó?
29: No, que parlàvem de Vesely, m'apunta tant l'Helena com el Toni Camacho, acaba d'anunciar que retira la final de temporada.
13: Què dius
5: Vesely?
13: Ara?
5: Vesely. Ostres, estava esperant que fessis tu la secció.
29: Sí, estava esperant que jo fes, per tant, Vesely...
5: Es confirma el que ja havies dit.
29: Es confirma que...
13: Ha anat pimpava, sí, això.
5: Ja t'ha esperat, Vesely t'ha esperat.
29: Ja no es dubta, ja.
5: No? Devies estar escoltant el que t'hi jugues, aviam quan diu el Saixó que no seguiré, i ja ho anuncio jo oficialment que no seguiré.
29: Notícia d'aquest tema.
5: Demà escoltem l'entrevista que li has fet a el Suleiman, president del Consell Mundial de Boxa, Mauricio Suleiman, més enllà de la conya de que va estar l'altre dia a la llotja del Camp Nou i que hi ha hagut molt jijijajà pel cop de puny de Tchouaméni a Valverde. Més enllà d'aquesta conya, és interessant perquè té projectes per la ciutat.
29: Sí, vol fer un gran esdeveniment aquí a casa nostra, i jo m'atreviria a dir que potser és un mundial o bé de Cristóbal Lorente o bé de Sandor. Ja veurem. Però és la primera visita i no és casual que Suleiman hagi vingut Espanya, no és casual, demà doncs, escoltem.
5: Demà Mauricio Suleiman, president del Consell Mundial de Boxa, el que t'hi jugues, entrevista que li ha fet el Xavi Seixó, aprofitant que va estar el cap de setmana a Barcelona, i diumenge a la llotja del Clàssic.
2: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
6: Anda, ja cagat.
19: Acaba d'intentar el Flaqui el pitjor triple de la història, tirant un... O sigui,
29: no, vull, així,
19: no has tocat ni aro,
29: no,
19: tio.
29: No, fatal. El d'abans l'he ficat.
19: Però és que, és que els acabats són molt importants.
29: Ja, jo els acabats en bàsquet els porto molt malament. Què no, em recomanes?
19: I els acabats en construcció,
29: en
19: com els portes?
29: Home, he intentat construir un triple i mira com ha acabat.
19: Doncs ja saps que la solució la tens a MCAT, a Material Building by MCAT, que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria... a més, amb els preus més competitius. Material Building by MCAT.
29: Allà aniré, per construir una cistella amb un aro tan gran.
19: Ara.
29: Amb uns acabats tan perfectes.
19: Que l'hagis de fer amb grua. MCAT.cat.
29: MCAT.cat. Cap allà vaig. Adéu.
5: Ja estan totes les mencions, no?
19: Tot fet.
5: Perfecte. Molt bé. Així ja estic tranquil.
19: Molt bé.
5: Perquè es veu que si me les salto a les 7 del matí d'un dia que tinc festa, rebo un missatge del Bermúdez. O les 8 del matí.
19: Eren les 9 i 40 i pico. Perquè va ser del matí. No estic a la, no estic a la ràdio, jo.
5: Anem, Cazorla.
8: Va, som-hi. A més, ara ja sí que el Barça el tenim campió de Lliga i, com deia Laporta, no ha sigut una Lliga contra tot i contra tothom. El Barça ha guanyat. El que no m'imaginava és que el contra tothom també feia referència a un paio que habitualment era molt optimista, com era el Cristóbal. Habitualment era una persona molt optimista. Es va treure al seu costat més cagón.
19: Ens ho passarem de conya.
9: No, només et faltava canaletes. Faltava
19: serà canaleta. Tan bonic diumenge.
9: Serà un festival.
19: No, o sigui, el pitjor és que, si pel que fos perds, què?
9: Aviam, toquem una miqueta perfil baix.
19: Què te passa?
9: Que estem massa eufòrics.
19: Però i si perds què?
9: No, no, no. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí.
10: Ja està, ja està.
9: Però, escolta'm, això que deia el Santi, que els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal...
19: Però com prepares un
9: partit? No sé si m'agrada.
19: No, no me jodas, Manolo. Com ha sigut avui l'entreno del Barça?
9: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
11: Correcto!
12: D'entrada, no.
9: D'entrada, no. Arribarà, no. Arribarà. Però haurem de suar sang per aconseguir la lliga.
14: De verdad que no había tanto miedo en Barcelona desde la cena de Navidad de los Mossos d'Esquadra.
8: Què ha passat amb el Cristóbal?
29: No ho sé.
8: Va, jo sí que ho sé.
5: Ha après.
29: Fa gran.
5: Ha après del qui és Mbappé.
8: Ah, aquí, culpa teva sí que li vas fotre tantes bronques
29: ja,
8: però, de qui és Mbappé,
29: ja,
8: qui és Mbappé.
29: Si un dia,
5: ara que no ho diu,
29: un dia es podia dir era aquest.
8: Sí, sí. I a més, fa dos anys que podia anar preguntant qui és Mbappé.
5: Correcte.
8: I no ha passat res.
5: Millor, millor, perfil baix. Estic amb el Cristóbal.
8: Perfil baix. Qui ha agafat una mica el seu... Perfil baix.
29: Hem de signar la recuperació de... Hem de signar la recuperació de...
8: Quan prescriu, que no, jo, ja, quan prescriu, que molt a mesos.
5: És igual, millor no el tirem.
8: Qui ha agafat una mica el seu relleu, tot i ser d'un altre equip, és el Gonzalo Álvarez.
9: Va, sisplau, anem al tema. El tema Monchi, què? Tu, què? ¿Et fa trampar?
15: Bueno, yo primero de todo, que mañana el equipo sea capaz de ganar después de cuatro meses y medio.
9: No,
15: es que Sevilla, lo único que me preocupa.
9: El Sevilla, cuidado, ¿eh?
15: ¿El Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla que va por detrás?
17: Lo ha dicho, lo ha dicho.
15: ¿El Sevilla quién es el Sevilla? ¿Quién es el Sevilla? Un respeto al español, ¿eh?
17: Pues es un equipo...
11: Pues recorda tú, Cristóbal.
9: Espera.
5: Mira, ¿cómo sabía?
9: A ver, el Sevilla. Sevilla, Gonzalo.
15: ¿El Sevilla quién es el Sevilla que va por debajo nuestro? Un respeto al español, ¿eh? Que está por encima y aún con toda la crisis que tenemos, tenemos mejor equipo que ellos este año.
30: ¡Hola! ¡Sevilla! ¡Marcó a Corada! ¡Marcó el Sevilla! ¡Sevilla 2, Español 1!
29: ¿Quién es el Sevilla?
8: ¿Quién es el Sevilla? El Sevilla.
5: Perfil baix sempre abans dels partits.
8: Sempre. Al final va passar doncs, el que sabem tots. Divendres també es va parlar bastant del tema Valverde Tchouaméni. Un programa que va comptar amb la presència de l'Ivan San Antonio, que va estar molt fi perquè anava portant el comentari que requeria sempre al moment, no? Per exemple, el Meana va explicar que el vestidor del Madrid era una anarquia, no? Doncs va aparèixer el San Antonio per dir això.
9: Muy pocas luces de Fede Valverde, sinceramente.
31: Jo, Anton, és que has començat dient anarquia.
32: Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
31: I no és anarquia. L'anarquia és un sistema polític i social...
29: Ah, bueno.
11: ¿Qué me dices? Por favor.
19: Ah, bueno.
29: Ciències polítiques.
31: No, ho dic perquè no cal pervertir el terme.
29: El doctor en ciències polítiques.
31: És un sistema que busca organitzar-se a través de la cooperació voluntària, cosa que no existeix al vestidor del Real Madrid.
33: Interessant.
31: Perquè les paraules són importants. El que passa al Madrid és caòtic. És el caos, no és una anarquia. Vale? Això, això d'una banda, perquè em sembla que era important.
5: Acostumat a
0: dir. No, no, claríssim.
3: El milenarisme lògic. Déjame hablar. Yo deja hablar la minoría silenciosa.
5: D'on ha tret aquest últim tall?
8: Aquest era el... com es deia? L'Arrabal, em sembla que era un senyor que, que va pujar a una taula.
5: Sí,
8: que...
5: sí, sí, que portava una torta
8: sí, la
5: el dia d'aquell programa. Déu doncs et dic una cosa, em sembla molt interessant l'apunt del Sant Antoni.
8: Sí? Doncs aviam si et sembla interessant també aquest, que va descol·locar encara més el personal.
6: Ens acaba de dir el Meana, a Meana nos acaba de dir que ni ayer ni hoy Florentino ha aparecido por la ciudad deportiva.
0: Está bien.
6: Que ha mandado a Gas, que ha mandado al hermano, al primo, al tío, al cuñado.
3: Está bien. La madre de Carmen Rigau, que se desconoce, que es amiga de Ángeles, que está aquí.
0: Meana, ¿está bien con Florentino Pérez como comparecer? Sí. Físicamente sí, sí, está bien.
6: Sí, sí, sí. Pues lo vimos en Múnich hace dos semanas.
0: No, no, está bien.
6: Lo vimos en, al Ben Beura Múnich, ¿no?
3: No, está bien.
6: A Múnich hace dos semanas.
3: Está mejor que Valverde.
0: ¡Ja! No, no creo, no creo.
7: Jo suposo
0: no creo.
7: Que la de Valverde ningú li agafa per sorpresa, perquè hi havia, però... hi havia uns antecedents que s'han posat moltes vegades en dubte.
3: Això, això, és, com, això és com, quan, com quan els de Podemos i tot això sorprenen, ara...
10: Però què m'estàs container?
3: No, sí, que
0: oita, clar... Oita,
3: que,
0: oita,
3: no, no, no, és quan no, no, es sorprenen que els jutges... els de Podemos, o sigui, a Madrid, eh? Que sorprenen que els jutges vagin contra ells, quan, tota la, quan, quan des de fot anys van contra els independentistes.
12: Estic molt perdut amb tot això, jo...
8: No sé, estava en un altre programa, el Sant Antonio. Bueno, és igual, la setmana passada també va ser de fer entrevistes, eh? Per exemple, vam entrevistar l'Ansu Fati. Sí. Va estar molt bé l'entrevista. Encara em va agradar més la prèvia de l'entrevista, el dia abans, on vau dedicar una hora i quart, més o menys, a endevinar qui era l'entrevista.
0: Em pares?
5: Doncs mira, et donaré una pista.
0: A veure.
5: He arribat a un lloc on, quan he entrat al pàrquing per deixar el cotxe, m'he creuat dos Porsches i l'he deixat al costat d'un Lamborghini.
0: Caram.
18: Esplugues.
5: No és Esplugues.
0: Calent o fred? Veu anem malament.
5: Fred. Vols una altra pista?
0: Sí, home, sisplau.
5: Avui comença la fira de l'automòbil exclusiu més important del món.
19: El Prat de Llobregat, te m'ho dius?
20: Havia caído en una trampa de la que no podria escapar.
5: Podria ser el Prat, perfectament. Tinc ara mateix davant una samarreta on a la part de darrere es llegeix aquesta inscripció. Dagué Muñegu.
21: Un andalú, això era un andalú.
5: Dagué Muñegu és el crit que fa l'afició del club on estic ara.
22: No tengo ni puta idea, jo què sé.
5: A un futbolista que ha marcat 29 gols amb el Barça.
22: I fins quan ha de durar la prova?
5: La seva trajectòria esportiva. Llarga, tot i que encara és molt jove.
0: Sí, tant.
19: El programa d'avui va destinat íntegrament a
22: Perdoneu, però algú ho havia de dir.
8: Ho va semblar, eh? Va semblar
19: sí,
8: que,
19: sí, sí, sí.
8: Que almenys la primera hora era íntegrament a
18: això. Això és perquè el Bermúdez, que és hiperactiu, ja quan perd la concentració, diu, vinga, el següent tema.
19: Generació TikTok.
8: Omitir introducció, tota l'estona. Molt bé. I com no havíeu perdut prou temps, doncs vau decidir perdre més encara parlant de tonteries de Mònaco.
0: Sí que, gràcies.
19: Passa pel casino, també, si et va bé.
5: Sí, home, sí. No, compta amb el... Fa tan bon temps a Mònaco que bueno, no val la pena estar dintre de cap lloc, home, saps? És millor passejar pel carrer.
19: Al vespre, home, al vespre, ja coneguis de la tontom.
0: Entrar al casino val la pena, eh? Juguis o no.
5: Algun número, Ramon, algun número?
22: El 9,
5: vale.
19: Perfecte. No fiquis la targeta de crèdit, eh? Has de agafar una targeta especial. Jo vaig ficar la de crèdit, se la va tregar la màquina.
22: Pues te jodes y bailas.
0: Doncs vés a refer una reclamació en nom de Sant Giovanni.
19: Passeja, ha fet un bon estic tàrtar i menja bé i el que convingui.
5: Ara, un bon estic tàrtar aquí, Ramon, em pot costar 200 euros.
19: Però el Jordi Martí diu que endavant.
0: Sí, sí, Jordi diu que ja el paga ell. No paga la Ramon.
5: Vale, perfecte.
23: No podem pagar més. Si tu creus que te'n tens que anar, tens les portes obertes.
5: Per cert. Mm-hmm. Ahir va venir a buscar ja la samarreta firmada per Ansu Fati, l'oient que la va guanyar.
19: El Lluís Herrero, que ens va enviar, no sé si ho tenim per aquí, la nota de veu, concretament, era aquesta. Era un sorteig pur sobre la
5: samarreta.
19: No,
5: que no està preparada, però és igual. Requadrem que va guanyar Lluís Herrero.
19: Ah, exacte.
0: Vas fer l'estic tartar al final o no?
5: No, vaig fer un plat de pasta.
0: Val.
8: En lloc de dir el nom del guanyador, podríem haver fet una endevinalla, aviam si saltàvem el nom del guanyador possible. Ha estat molt bé. Però l'entrevista important, de veritat, aquesta ara sí que sí, anem al tema, va ser de Josep Maria Bartomeu i Floreta. He fet un resum de l'entrevista només dels moments on es va menjar síl·labes. Tot l'altre a mi no em va interessar, però m'he quedat amb els moments en què es van anar menjant síl·labetes.
24: Perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig de
1: anar doncs, a l'interrogatori que fan els jutjats. Sandro Rossell, en aquella presència, ell, evidentment, també vam dir, però l'Espanyol Herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de hauràs d'anar augmentant la massa salarial, quan vinguin renovacions, que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça. I no era tan conegut al món de les xarxes socials. No és que el Barça, tradicionalment, sempre ha tingut un servei de monitoratge de les xarxes socials. Sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són o missatges que són atacs. Una contrapressió econòmica, per tant, no puc respondre el que digui el senyor Enriquez, perquè em va dir no hi ha res. En que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Crec que comença el 2013. Tot el que... O la policia, o la Guàrdia Civil.
5: Guàrdia Civil,
1: perdó, l'ha fet. Fan la investigació del 2013.
2: Clar, és que això... Jo entenc que la gent no ho entengui.
4: Això és realment és, no?
5: Bastant.
4: Les xarxes socials?
5: Les xarxes socials. El senyor Ríquez. M'agrada molt aprofitar la R per ja fer Ríquez.
0: Ja tira pel dret.
5: Senyor Ríquez.
4: Senyor Riqueira. Claro.
5: És increïble.
4: Senyor Siqui Ríquez.
0: Sí que rigues.
4: Senyor Chaborla.
5: Chaborla.
4: Senyor Xavisó.
5: Xavisó.
0: Xavisó està bé.
5: Chasó.
4: Chasó. Senyor Lluqué.
0: Lluqué, que mola molt
4: Lluqué. El senyor Leniego.
5: Si agafes totes les síl·labes i les paraules, millor dit, que es van a menjar en síl·labes...
4: Senyor Nal.
5: I les...
4: Senyor Nal.
5: Guillem Arnal.
4: El tècnic.
5: El Willy.
4: El senyor Nal.
5: Senyor Anal. El que acabes de fer.
4: Sí. Fa
5: pinta que algun dia se li dirà així. Algun
4: dia? Se l'acaba de rematejar per sempre, fins que es mori.
5: Si agafes totes aquestes paraules que es van a menjar en síl·labes al senyor Bartomeu i les fiques seguides, et surt una frase amb bueno, un sentit diferent.
1: L'interrogatori, Sandro Rossell, evidentment, també vam dir, però l'Espanyol Herència ens va durar un any. La responsabilitat d'augmentar la massa salarial, com en renovacions, anem al Barça i al món de les xarxes socials, no és un servei de monitoratge de les xarxes socials, una contrapressió econòmica, són o missatges o són atacs, que digui el senyor Enriquez, són pitjors arbitratges. Tot el que fan la investigació del 2013.
0: T'expliques fenomenal.
5: És el resum de l'entrevista.
4: Vam fer un servei de monitoratge.
5: Però el curiós és que hem acabat entenent-lo al final, eh?
0: Sí.
5: Que va costar al principi, va ser com un xoc, però al final ja està bé, ja l'hem entès. Bueno, davant.
4: Per cert, vols el senyor Lluís Herrero, que ha guanyat la samarreta al Sofati?
0: Què?
5: Ah, el tall del senyor que ha guanyat la samarreta.
4: Sí, ah, que ja l'ha trobat, el senyor Anal.
0: La fa una punta, el senyor Anal
4: li ha trobat la... Sí, ja he trobat el... L'àvio del senyor Lluís
5: Herrero. Què ens va enviar, el Lluís Herrero?
4: No recordo, perquè va ser un seig pur.
5: Un cert pur
4: i bé, fer...
12: Hola, Ansu. Em dic Lluís i a mi m'agradaria saber quina relació tens amb l'Amin, què et sembla que ell porti el 10 del Barça i quin número agafaries tu en cas de tornar?
5: Mira, ho va respondre a l'entrevista. Sí. Té molt bona relació, són molt amics amb Lamine Yamal. Va parlar sobre quan va heredar el 10 de Messi i ara porta el 31 al Mónaco, el va portar també al Brighton, és el primer dorsal que va estrenar amb el Barça, per tant, triaria segur el 31.
4: L'Ansati i Lamine Yamal pot també. Si són friends forever.
5: Són què?
4: Friends forever.
5: Ah, friends forever.
0: Caram.
5: Gràcies, Anal, per trobar el tall. Un dels que era present en aquella entrevista va ser el Sol de Vila, que va estar bé a l'entrevista. No? El tema cosa a cosa, el Sol de ho treballa bé. El que porta una mica pitjor és entendre els seus propis guions.
0: En handbol, el Barça, de nou, vuitena Final Four de la Champions consecutiva.
13: En un partit al Palau Blaugrana, el Barça va vèncer el Nantes per 31-21, fent bona la victòria per 2 gols de l'anada a França i confirmant la...
14: Paran, relájate, respira.
13: No sé què hi he escrit aquí. La vuitena classificació per una final four de la Champions.
5: Però si està escrit a màquina, a ordinador.
0: Sí, és que hi ha passat una cosa verdaderament notable, que l'he escrit aquí i no entiendo mi letra. A màquina.
5: A màquina. Mecanografia.
0: Amb una letra.
5: Va, canviem de tema radicalment. L'altre dia el Moisés Hurtado ens va fer una confessió molt personal.
16: Els que tingueu mala memòria o els que us hagueu incorporat al que t'hi jugues més recentment, els històrics, potser us recordeu, el Saissó va fer una entrevista a un atleta que era, no sé si campiona d'Espanya o del món, Sandra Corcuera, gràcies Elena, corrent d'esquena.
17: Eso es tela marinera.
16: Era la campiona corrent d'esquena i l'entrevista li va fer corrent d'esquena.
24: Yo lo practico, ¿eh?
25: ¡Paren las rotativas!
16: ¿Correr de espaldas?
24: Andar.
16: ¿Andar de espaldas?
24: Andar de espaldas con pendiente.
25: ¡Jodo!
16: ¿Y por qué lo practicas más?
24: Para las rodillas, para trabajar de forma excéntrica el cuádriceps y para rodilla va muy bien.
16: ¿Andar de espaldas?
24: De espaldas, con pendiente.
6: Tienes ahí un problema morrocotudo.
19: Sí, subiendo, o sea, o bajando.
24: Es como, ¿qué es subir en este caso? ¿Qué es bajar? ¿Qué es?
7: Esa es la gran pregunta.
18: ¿Y dónde lo haces? Que te vendré a ver un día.
24: En el gimnasio. La gente a veces me mira. Chaval. No, pero va bien, va bien. Va bien para las rodillas.
6: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
19: Es que imagina't, estàs a una rampa i
18: veus un tio caminant d'esquena.
19: Pujant d'esquena.
8: Però, o sigui, no fa el mateix servei pels genolls pujar d'esquena una rampa que baixar-la, no? O sigui, joder, tant per tant, baixa-la. Deu ser el mateix, no?
19: No, perquè en una frenes...
8: Ja, bueno, però...
19: Els genolls hi deuen al revés.
6: No li treguis la il·lusió a Moisés Hurtado de fer aquestes coses. No
19: sé, jo ho començaré a fer.
8: Però pujaràs o baixaràs?
19: A partir d'ara em trobareu fent... Tot carregueta de Barcelona que faci pujada, el faré.
18: D'esquena.
19: D'esquena.
8: Molt bé. Va, ara un moment d'aquells en què quedeu retratats perquè ens intenteu colar algun gol als oients i al final passa que no. En algun moment del dijous veu dir que el Seixó no hi era. Perquè estava fent una entrevista o no sé quina història. Però, oh, sorpresa, 2 minuts després, doncs va passar això.
0: Qui és el comodí imbècil, avui?
9: El comodí imbècil ets tu.
0: Ah, jo?
9: Sí, el comodí imbècil.
6: Sí, perquè jo la setmana passada...
0: No, i a part tu estaves entrevistant un de l'hoquei, o sigui... No podies estar aquí, Seixó, però bueno, ja està, el Seixó està aquí.
9: No s'han pillat!
0: La màgia de la ràdio.
9: Fem una cosa, jo crec que es mereix el comodí imbècil.
0: Jo crec que Seixó, avui, com a mínim,
6: apunta a Cazorla, ja són tres.
19: Aviam.
18: Després de 40 anys i...
9: 1.000 vacunes!
0: Entrevista com un rigorós directe.
9: Fins i tot jo havia sentit la veu del Seixó i encara he dit, no, tu, Flaqui, tu.
18: Has intentat dissimular.
11: Doncs, noia, si ningú m'ho explica, és impossible que me n'assabenti. Això és una puta merda com cada vegada que fem alguna cosa d'aquesta. Hòstia.
8: No sé què va passar aquest dia, un micro obert. Ja es veu que algú no sabia que estava el micro obert, però bueno, coses que passen a vegades, una entrevista gravada, dir el Seixó no hi és, el Seixó sí que hi és, bueno, coses d'aquestes. I ara una excusa d'un merengue esborrant-se del programa amb el, jo diria, el top 3 d'excuses menys creïbles que he sentit mai.
15: Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado. L'excusa és que li venen a instal·lar la fibra. Ara trucarem. No.
6: Ah, bona que se mire, veus?
15: El Barça pot guanyar la Lliga i contra
9: tenia
15: el Madrid.
9: Tenia que ser avui.
15: No, que si la fibra òptica... Primer em deia el metge.
9: I l'altre.
15: I després la fibra òptica.
9: I l'altre.
25: Seria mucho pedir que se esfuerce usted por buscar excusas que no insulten a la inteligencia de los españoles.
8: No cola gaire.
18: La fibra.
8: Per cert, molt bé el moment de l'altre dia en què sí que ens vas fent passar un tràiler d'una pel·li porno del Poli Díaz. És que si hi ha el títol d'allò, sonava des del teu mòbil, per fer-ho encara pitjor.
0: Doncs 2-1 pel José.
9: Anem amb el Pau, última pregunta.
18: Acabo de trobar el tràiler de la pel·lícula.
9: Sí, el tràiler és duríssim.
18: El potro se desboca.
11: No! Por Dios! No!
18: De lo més... És que el tinc aquí.
9: De fet, el tràiler surt la cançó de Leonardo Dantés de fons sí, i surt el Nacho Vidal que fa d'empresari i que ve una noia a casa del Poli i el Nacho la rep i li diu... Escolta,
18: fet,
9: sí.
18: a YouTube està com The Best Opening Credits Ever.
9: Sí.
26: Interesante.
18: Sí. Vídeo.
9: És una mica... Poli Díaz.
6: I fins quan ha de durar la broma?
18: Poli, el potro se desboca. I ara apareix allà aquí...
9: Fan com a Netflix. Cuando un joven boxeador...
18: És que és tremendo.
11: El xino espanyol no està afectat per les descargues il·legals perquè és tan dolent que ningú s'ho descarrega.
18: És boníssim aquest últim cant, també. Ai, gràcies, Cazorla. I gràcies a tots els que ens heu escoltat un migdia més. Podeu recuperar el que t'hi jugues a la pàgina web de la cadena SER i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Contingut en vídeos a les xarxes socials. Adeu.
0: Adeu-siau.
19: Emma, que tu ves, que tu ja...
1: Evidentment, vam dir, però les paraules eren sempre durant anys.
19: Tot igual.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Tensión en la jura de bandera de la Guardia Civil a la que ha asistido en Baeza el ministro del Interior, Grande Marlaska, Javier Líbana.
1: Marlaska ha sido abucheado por varias personas y ha tenido que interrumpir en varias ocasiones su discurso cuando estaba haciendo referencia al dolor que supone la muerte de tres guardias civiles recientemente, entre ellos los dos agentes que fallecieron cuando perseguían una narcolancha en Huelva. Esto después de que ningún ministro acudiese al funeral. En el acto en Baeza ha estado nuestro compañero Alfonso Fernández, cuéntanos.
2: Sí, Marlaska ha tenido un recuerdo y palabras de reconocimiento a los guardias civiles recientemente fallecidos. Ha hablado de muerte en acto de servicio en una intervención que ha sido interrumpida un par de veces por el numeroso público que aquí en la Academia de Baeza asiste a la jura de bandera de los alumnos y alumnas de la 131 promoción de cabos y guardias. Este era el momento.
3: Comprendo, entiendo vuestro dolor, vuestra rabia. Nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo. Y lo entiendo porque yo también estoy dolido. Sí. Permitidme, estoy rabioso. Estoy rabioso. Pero lo que nunca seremos ni estaremos es impotentes.
2: El ministro del Interior, que ha remarcado que la lucha contra el narcotráfico es un reto global, ha dicho que requiere respuestas globales.
1: Mientras, la justicia ha dado la razón al Real Madrid y responsabiliza a las empresas promotoras por el ruido en los conciertos del Bernabéu. Radio Madrid, Alfonso Gea, buenos días.
4: Buenos días. Los recursos presentados por el Real Madrid, a los que se había adherido también el Ministerio Público, la Fiscalía, han sido aceptados por la Audiencia Provincial de Madrid, lo que significa que el procedimiento penal por un delito contra el medio ambiente abierto contra varios directivos del equipo blanco ha concluido, ha sido definitivamente archivado. El equipo de Chamartín, en un comunicado, ha señalado que la responsabilidad por los altísimos niveles de ruido de los conciertos del año pasado pertenecen o son imputables únicamente a las empresas que promueven y desarrollan esos conciertos y que los realizan evidentemente en el estadio Santiago Bernabéu que alquilan. Los jueces también recuerdan que el incumplimiento de una disposición administrativa que protege el medio ambiente no determina que se tenga que acudir a la vía penal.
1: Del exterior, el New York Times está publicando informes de la inteligencia estadounidense que apuntan a que, pese a lo que dice Donald Trump, Irán ha recuperado casi toda su capacidad militar. Sara Aranda.
5: Irán vuelve a tener operativas 30 de sus 33 bases de lanzamientos de misiles a lo largo del Estrecho de Hormuz, punto clave, y ha restablecido el 90% de sus instalaciones subterráneas que ahora recogen está parcial o totalmente operativas. Es lo que dicen esos informes de inteligencia, que también confirman que Teherán conserva cerca del 70% de su arsenal de misiles previo a la guerra. La inteligencia estadounidense contradice así las palabras de la administración Trump, que ha asegurado en repetidas ocasiones que el ejército iraní estaba diezmado y sin capacidad de combate a largo plazo.
6: Cadena Ser. Servicios informativos.
7: Dale, José. Venga, va. Hola, nana. Cátila. Podría andar a dormir.
8: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena Ser.
9: Migdia Central.
10: Hola, què tal? Molt bon migdia. Arrenquem, comencem. Passen 4 minuts a les 12. Som dimecres 13 de maig. Tenim cels mig ennuvolats. Aquesta jornada de dimecres tenim en aquests moments 16 graus de temperatura. Les temperatures que han baixat força respecte ahir després d'aquest front que va creuar Catalunya i que va deixar forces ruixats, especialment en punts com ara Montserrat. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest migdia central. Els volem parlar de la línia d'autobús que connecta, doncs, Berga amb la ciutat de Barcelona i que passa per Sallent. I és que des de fa unes setmanes s'ha creat la plataforma de bus Sallent-Barcelona. Aquests usuaris són molt crítics amb aquest servei. Per això avui nosaltres hem convidat en aquest migdia central a la Mireia Cortés. La Mireia és una de les portaveus d'aquesta plataforma. Volem saber quina és la problemàtica d'aquest autobús que connecta, doncs, Sallent amb la ciutat de Barcelona. I avui nosaltres sortirem de Catalunya, sortirem de l'estat espanyol, sortirem i ens anirem fins a Itàlia, i ens anirem fins als Alps, que és on és el nostre convidat d'avui. Ell és l'Enric Palà. Des de fa unes setmanes, l'Enric va sortir de la ciutat de Manresa amb un objectiu, arribar en bicicleta durant més d'un any i uns 4 mesos, aproximadament, per arribar fins al Japó. Doncs avui nosaltres parlarem amb ell, parlarem d'aquest seu projecte, parlarem doncs del per què ha decidit agafar la bicicleta i anar fins a Japó, parlarem de com s'ho fa, doncs el tindrem en aquest migdia central d'avui dimecres. I també ja saben que els dimecres el que fem és parlar de l'actualitat del cor. Ho farem doncs anant com tots els dimecres, quan faltin aproximadament uns 10 minutets per la una del migdia, anant fins a Hertrens Manresa. Parlarem amb la Marta avui i també amb la nostra companya, la Laura Mitjans. Ara, 4 titulars d'aquesta jornada. Els bombers de la Generalitat van localitzar ahir dimarts el cos sense vida de l'home desaparegut des de dilluns a Pinós, al Solsonès. La víctima, el veí de la zona d'uns 80 anys, havia sortit de casa seva amb el cotxe i no havia tornat. El dispositiu de recerca es va centrar entre Cardona i Sant Mateu de Bages després que 2 bombers voluntaris trobessin el vehicle, un Suzuki Vitara gris, estacionat en una zona de camp i de bosc. Poc després es va localitzar el cos de l'home a prop del lloc on havia deixat el seu vehicle. Ha mort als 67 anys Salvador Cotsalats, conegut restaurador de Sant Fruitós de Bages i una figura destacada del sector de l'hostaleria a la Catalunya central. Cots va dirigir durant molt prop de 30 anys el restaurant La Sala de Sallent i també va impulsar el projecte de restauració de Casa Agulla a Sant Fruitós de Bages. Al llarg de la seva trajectòria va ocupar càrrecs destacats com la presidència del Gremi d'Hostaleria del Bages i de la Federació Empresarial de la Catalunya central. La cerimònia de comiat té lloc aquest migdia al Tanatori Mèmora de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han dut a terme diversos dispositius a Manresa des de finals de març per prevenir i reduir la delinqüència juvenil, especialment relacionada amb robatoris amb violència i agressions a la via pública. S'han practicat 35 detencions vinculades a aquests fets. Els arrestats són 19 joves, 12 menors i 7 majors d'edat, d'una mateixa colla, alguns detinguts en més d'una ocasió i amb antecedents per casos similars. Els Mossos asseguren que continuaran amb aquests dispositius per reduir la reincidència i reforçar la seguretat ciutadana a la ciutat de Manresa. I de Manresa ens en...

0: no estan en contra del reciclatge i que ja van presentar propostes per reforçar la recollida d'orgànica, de plàstics i de paper al municipi. La petició arriba mentre el nou sistema continua desplegant-se amb xifres positives. Segons dades de l'Ajuntament de Sant Joan, en el primer mes de funcionament ha fet augmentar la recollida selectiva del 49,5% al 87,9%, situant Sant Joan de Vilatorrada entre els municipis amb millors resultats de reciclatge. La Fiscalia i l'acusació particular demana 26 anys de presó per Santi Laiglesia.
1: La Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han presentat els escrits finals en el cas d'Helena Jubany i demanen 26 anys de presó per al principal acusat, Santi Laiglesia, 20 anys per l'assassinat i 6 més per detenció il·legal, a més d'una indemnització de 600.000 euros per a la família. En canvi, per l'altre investigat, Xavi Jiménez, es demana el sobreseïment provisional de la causa. En aquest procés també es preveu la declaració de testimonis i familiars, inclosa la família de la manresana Montserrat Careta, una altra de les persones vinculades a la investigació en aquell moment i que es va suïcidar a la presó el 2002, quan va ser empresonada com a sospitosa del crim. El cas, que remunta al desembre del 2001, continua avançant gairebé 25 anys després dels fets, quan Jubany va morir després de ser llançada des d'un terrat a Sabadell. Tots els implicats es coneixien a través de la Unió Excursionista de Sabadell.
0: Localitzen les restes de 14 individus al cim de la Mola que podrien ser dels primers pobladors del monestir al segle X. Protegir aquesta necròpoli obligarà a modificar les intervencions de millora de l'espai i repensar-se també el futur de tot aquest espai.
2: Era sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat en els darrers anys ossos humans al cim de la Mola. Aquest dilluns, la Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només dues o tres hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir.
3: Com podeu veure aquí al darrere, la Diputació ha protegit la zona per evitar la seva degradació. En els propers mesos es faran una quinzena de cates per conèixer fins on arribava la necròpolis.
2: Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
4: Un dels defectes que tenen aquest... No és un defecte, és una característica que té aquest tipus d'enterrament. No té aixovar, no té restes que ens pugui ajudar a datar. Per tant, la seva cronologia és molt complicada. Llavors, Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir. A nivell científic és molt interessant.
2: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
0: I si ens anem a la informació esportiva, hem de parlar de la victòria, això sí, in extremis, del Baxi Manresa i davant del bàsquet Girona a Fontejau, amb aquest marcador 74-79, amb una victòria que certifica la permanència del Baxi Manresa una temporada més a la Lliga ACB de bàsquet. I és que amb aquesta victòria, doncs, se situa el Baxi Manresa per sobre del bàsquet Girona, ja que amb aquesta victòria d'ahir, a més, es va guanyar la Baraix amb el Girona, que va guanyar aquí Manresa per només un punt al Nou Congost durant la primera volta. Semblava impossible perquè els homes de Diego Campo van fer un mal partit, però van reaccionar a l'últim quart amb homes doncs, com Ferran Bassas o Agustín Oval, que van trobar l'encert de cara a Cistella i que van pujar doncs, aquest 74-79 a favor dels homes de Diego Ocampo. El proper partit del Baxi Manresa és aquest cap de setmana al Nou Congost, dissabte a les 9 del vespre contra el Saragossa. Ens anem a les portades. El diari Regió 7, que comença la seva edició digital anant fins la Fira de Sant Isidre de Solsona, que diu que creix en expositors, però amb l'absència de vaques. També expliquen que entren pel sostre i saquegen les oficines d'una nau del polígon de Sant Isidre

de Sant Fruitós de Bages i que el president del comitè de l'empresa que recull la brossa a Manresa diu que el sistema amb contenidors tancats no funciona bé. I si ens anem del Regió 7, ens anem a l'Equip Berguedà, creant la figura de goma de l'Àliga de la Patum. Les primeres 300 es començaran a vendre la setmana de Corpus. El Nació Digital Solsona, que parla en portada doncs, de la troballa sense vida d'aquesta persona que va desaparèixer de Pinós dilluns, i que el Solsonès impulsa una nova edició del Sant Isidre, amb música en directe i gastronomia local, amb aquesta fira de Sant Isidre d'aquest cap de setmana a Solsona. Acabem aquest repàs anant fins la comarca de l'Anoia, anant fins Igualada. Esquerra Igualadina ratifica Roger Rodrigo com a candidat per al 2027 en les properes eleccions municipals. I de les portades a la informació meteorològica. Jornada de matí de cels mitja nuvolats. A mesura que passin les hores, aquests núvols s'han d'anar intensificant i tornarem a tenir una tarda de cels coberts amb núvols més intensos i també la possibilitat que caigui alguna precipitació a la Catalunya central, especialment en punts del Berguedà, també del Lluçanès i d'Osona. La resta, cels mitja nuvolats, però a la tarda ens podria arribar també algun ruixat al Bages. Les temperatures que han baixat, especialment ho faran aquest migdia les màximes. Les mínimes avui han estat de 8 graus a la ciutat de Manresa, 9 graus a la ciutat d'Igualada i Vic, 6 a Solsona i 7 a Berga. Les màximes avui, que a casa nostra vorejaran els 22 graus de temperatura, per tant, més curtes les temperatures màximes respecte a ahir. Comencem.

0: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, guió baix energia.
1: El cap li girava.
2: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
3: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
4: Factorenergia.cat.
3: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Migdia central. Eli Pagant.
7: I en aquest migdia central nosaltres ens volem anar fins a Sallent. En aquest cas volem parlar amb la plataforma pel transport públic Sallent Barcelona. Avui nosaltres, en aquest migdia central de Ràdio Manresa, hem convidat a la Mireia Cortés. És ella, ella és, juntament amb la Neus Colell, una de les portaveus d'aquesta plataforma pel transport públic Sallent Barcelona. Primer de tot, la saludem. Mireia, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia, què tal? Com esteu?
7: Molt bé, doncs parlarem doncs, de la problemàtica que afecta a Sallent, que és aquesta línia, no?, de transport públic d'autobús que va fins a la ciutat de Barcelona. Sou afectats doncs, per les persones que feu servir aquesta línia d'autobús que va cap a la ciutat de Barcelona, pel Llobregat. Quan decidiu i per què, Mireia, decidir-vos per formar doncs, aquesta plataforma d'usuaris?
8: Doncs ens decidim de crear aquesta plataforma justament perquè des de fa més d'un any ens trobem que cada dia més hi ha més gent que utilitza aquest servei, afortunadament, el servei de transport públic cap a Barcelona, i com que fa més de dues dècades que hi ha una gran desinversió en la línia Berga-Barcelona i en el seu pas per Sallent, en aquest gran nombre d'usuaris permanentment, que cada dia és més creixent, doncs en el seu pas per Sallent ens trobem en què quan arriba a Sallent el bus de Berga, a Sallent ja no hi ha capacitat i la gent de Sallent ja no caben en els autobusos. És a dir, des que hi ha hagut la integració tarifària de Berga, que és molt important, a més, hi ha gent de tota la comarca d'Artés, de Sant Padó, de Vinyó, de Sant Fruitós, que venen a buscar el bus aquí a Sallent. El problema el tenim a Sallent perquè no acabem, no hi ha prou places de busos que absorbeixin la capacitat de persones que han d'entrar dintre el bus. I llavors, a vegades, ens trobem doncs, que hi ha 20 persones a les primeres hores, sobretot de primeres hores del matí, que no acabem en els autobusos. Però, a més, hi ha manca de freqüències horàries, hi ha manca de places de busos, i al cap de setmana hi ha una gran reducció de freqüències i horaris de busos, la qual cosa significa que de Sallent a Barcelona no ens podem desplaçar cap a la capital.
7: Mireia, quan passa això, és a dir, m'imagino, arriba l'autobús de Berga, l'autobús va ple, voleu... Sí. Què passa llavors? És a dir, què passa quan l'autobús ple? Perquè hem vist i hem vist durant molts temps també quan passa moltes vegades amb la línia de Manresa a Barcelona, doncs gent dreta. Què passa quan l'autobús arriba a Sallent i arriba ple?
8: La diferència està en que aquesta línia d'alça de Berga a Barcelona nosaltres no podem anar drets. Hi ha autobusos que poden absorbir gent dreta, però la línia nostra, la de Berga, Berga-Sallent-Barcelona, no té capacitat, els busos no poden anar-hi gent dreta. Per tant, nosaltres ens hem de quedar a terra, és a dir, no podem anar a Barcelona. Llavors, clar, davant d'aquesta problemàtica tan greu, vam decidir de crear aquesta plataforma perquè, a veure, el problema està en què hi ha hagut aquesta manca de desinversió durant 20 anys, que no s'hi ha invertit absolutament gens, hi ha la mateixa freqüència horària, hi ha la mateixa incapacitat a dintre dels busos, i per tant, clar, la gent no pot anar a treballar, la gent no pot anar a la universitat, la gent no pot anar a les visites mèdiques que té Barcelona, la gent no pot anar a visitar museus, no pot anar a fer visites socials, no pot anar a fer visites familiars, no pot anar, en definitiva, no pot anar a Barcelona. No podem anar a Barcelona.
7: Clar, llavors et trobes que és això, no? És que ja no et pots moure de Sallent. Imagina't, en aquest cas, si tu tens un altre recurs, doncs mira, agafo el vehicle i marxo. Però pot ser que hi hagi algú que vagi a la parada de l'autobús, l'autobús vagi ple i es quedi amb una mà al davant i amb una mà al darrere, llavors.
8: Correcte, i això passa els dies feiners i això passa justament els dissabtes, diumenges i festius. Ens quedem a terra. No podem anar a Barcelona, no podem anar a Barcelona. Aquest és el greu problema. El problema de tota la línia està a Sallent. De baixada de Berga a Sallent-Barcelona, el problema està a Sallent. Però hi ha un altre problema, que és la pujada. És a dir, quan tornem de Barcelona cap a Sallent i cap a Berga, el problema greu està a la pujada, perquè llavors ens trobem tots els que hem baixat el dematí des de Berga, ens trobem a Barcelona, i el problema està en que no podem pujar, perquè a la tarda, a la parada de Passeig de Gràcia, ens trobem tots, tota la línia ens trobem en allà, i hi ha un greu problema perquè en allà ens podem trobar a partir de les 4 de la tarda, és un caos. És un caos perquè hi ha una cua de 20 i pico de persones que, avui se'n queden 5, demà se'n queden 10, demà passat se'n queden 3, i sempre estem igual. Hi ha un problema important. I, clar, la història està en què aquí s'hauria de fer una forta inversió en més freqüència de busos, en més freqüència de capacitat, en què, en comptes de, a les hores puntes, haver-hi un bus, hi hauria d'haver una duplicitat de servei, és a dir, el doble de servei del que hi ha ara. I si hi hagués una freqüència de busos cada hora, cada hora, cada hora, cada hora, no hi hauria aquesta problemàtica tan important. És a dir, la solució és política i la solució és d'inversió. No hi ha cap volta de full. Qui té la solució? El govern de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de Transports. És voluntat política de solucionar aquest problema.
7: Aquest problema vosaltres l'heu manifestat, evidentment. De fet, esteu molt actius a les xarxes socials, Mireia. Heu pogut parlar amb la Direcció General de Transports? Fins aquí heu arribat?
8: Sí, hem mantingut dues reunions amb la directora general de Transports i algun horari dels que nosaltres hem manifestat que era important, ens l'han introduït en nous horaris que ells pensen aplicar en un futur. Potser aquest mes, potser el mes que ve, potser el mes de juny, potser el mes de setembre, però no tots els que nosaltres considerem indispensables. Que, de fet, nosaltres considerem que tal com està actualment aquesta problemàtica que existeix, hauria d'haver-hi a la línia, com a mínim, cada hora, cada hora, cada hora, un bus que passés de freqüència horària de pas. Perquè si no és així, l'any que ve, encara que només ens introdueixin algun bus, l'any que ve tornarem a trobar-nos en aquest problema. Clar, nosaltres, el que li hem manifestat a la directora general són alguns busos, alguna freqüència de pas, que pal·liaria el problema d'aquí a l'any 2028, que era l'any que s'hauria de... que hi hauria d'haver noves concessions. Però què ha passat ara? Que resulta que l'any 2028 ara han dit que no hi haurà noves concessions. És a dir, que les concessions que s'havien de tornar a revisar l'any 2028, resulta que ara el que faran serà prorrogar-les. És a dir, que l'any 2028, en aquesta línia, hi haurà una altra vegada un problema tan greu que no se l'imaginen. I no se l'imaginen perquè aquí, en aquesta zona d'aquí, el nombre d'usuaris creix diàriament, perquè estan venint, també està creixent el nombre d'habitants. I això és un peix que es mossega la cua. I ara què fan? Ara s'han tret de la màniga també un pla de xoc. Un pla de xoc que diuen, ara aprovarem un pla de xoc de 21 milions i farem un pedaç. Aquest pedaç no portarà enlloc. Portarà que durant un any potser pal·liaran una mica aquest problema. Però només pal·liarà una mica aquest problema. És a dir, d'aquí un any o d'aquí un any i mig tornarem a estar parlant exactament de lo mateix. No es tracta de fer un pedaç, es tracta de seure, de revisar què està passant en aquesta línia i de dir, posem-ho sobre la taula i arreglem tot el que passa des de Berga, Navàs, Sallent i a Barcelona. I això és el que s'hauria de fer, però no hi ha voluntat política de voler-ho solucionar. I aquí tenim un problema molt important. Per tant, això és el que estem posant sobre la taula. Què necessitem? Doncs necessitem més freqüències horàries, necessitem més places de busos, perquè hi ha una saturació brutal. I el problema més greu l'estem patint a Sallent. I això la directora general no ho vol veure. I és de voluntat política. És voluntat política de voler-lo solucionar. I no hi ha manera de que vulguin solucionar aquest problema. I l'any que ve, per molt que ara diguin, bueno, farem aquest pla de xoc, aquest pla de xoc que encara no sabem en què es tradueix perquè no l'han volgut desenvolupar, encara no ha sortit a cap mitjà de comunicació en què pensen, en què es tradueix, doncs, bueno, de moment, ja et dic, de moment està així en stand-by, però no sabem què passarà. I Sallent té un problema molt greu en aquest moment. És a dir, tan greu que ens quedem a terra.
7: Clar, continuen treballant amb els horaris de fa la tira d'anys, no? Llavors entenc, Mireia, és a dir, això no ha evolucionat, que és el que segurament passa en moltes línies de... Segurament si ara parléssim amb la gent que va a Cardona i a Solsona, segurament els hi passaria potser tres quarts del mateix, eh?
8: Però potser segurament no... és el mateix. Estem treballant a horaris de fa 20 anys, però és que l'àrea metropolitana està... fent fora gent, està expulsant gent d'aquella zona i ens l'està portant cap aquí. I però nosaltres, els que ja vivim aquí de sempre, ja tenim ja sabem que hem de tenir cotxe, perquè si jo vull anar a Sant Pedó, o vull anar a Sant Fruitós, o vull anar allà on sigui, he de tenir cotxe. Però tota aquesta gent estan acostumats a tenir un transport públic de qualitat i es mouen en transport públic. Però quan venen cap aquí, ells no tenen cotxe. I s'han de moure amb transport públic. I acostumats en allà, s'esperen a la parada del bus i diuen això no funciona. Això no funciona. I no funciona com funcionava l'àrea metropolitana. I estan acostumats a que allà funciona com un rellotge. Però aquí no. I aquí tenim un problema greu. I cada vegada tenim més usuaris. És que els que agafem el transport públic, ho veiem que cada dia és creixent. I de l'any passat a ara s'ha multiplicat i es va multiplicant el nombre d'usuaris. I això està molt bé. Nosaltres ho celebrem, perquè és que hauria de ser així. Ens hauríem de poder moure d'un lloc a l'altre amb transport públic, que és el que, és el que seria el més normal. Però no podem. I a més a més, el govern de la Generalitat ens està dient «Ei, deixeu el cotxe a casa». Sí. No podem deixar el cotxe a casa. I a més, el cap de setmana... que és quan nosaltres hauríem d'anar a fer, bueno, doncs, trobades familiars, oci, i tot el que volguéssim a Barcelona, no hi podem anar. Si ens trobem que hi ha moments que hi ha 3 hores i mitja que no tenim bus, ni de Sallent a Barcelona, ni de Barcelona a Sallent. No tenim bus. Com podem anar a Barcelona? Si hauríem de tenir un bus, com a mínim, cada hora, ja dic cada hora, eh?, que hauria de ser com a mínim cada mitja hora, però hauríem de tenir un bus cada hora, que estem l'any 2026 i tenim horaris de fa 20 anys enrere. És una vergonya.
7: Mireia, però, clar, digues.
8: No, clar, a mi m'agradaria veure com es tradueix aquest pla de xoc de busos interurbans. Ja m'agradaria veure com es tradueix, eh? On aniran a parar aquests 21 milions d'euros? On aniran a parar? Si aquí, a tota aquesta zona... que és on es necessita més, on iran a parar a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Ja m'agradarà veure-ho.
7: Mireia, esperareu a què explica o com es concreta aquest pla de xoc o des de la plataforma teniu accions a fer immediates a seguir o què és el que fareu?
8: Bé, nosaltres ara estem aquesta setmana mateix, aprovarem una moció a l'Ajuntament de Sallent. A veure, hem fet diverses accions i també hem recollit signatures, hem recollit 1.000 signatures amb molt poc temps de Sallent, perquè la gent, la veritat, ha donat molt bon resultat perquè tothom està tothom està a l'aguait d'aquesta moguda del bus de Sallent. A veure, a mi em para la gent de Sallent dient, ostres, molt bé, perquè és que ja no podem més, perquè no hi ha dret, perquè, clar, tothom està a l'aguait de la moguda de Sallent, perquè tothom anava dient, no pot ser, no pot ser, no pot ser, però al final s'ha traduït en què ens hem mogut i ara tothom està a l'aguait del que passa. Hem recollit aquestes signatures, bueno, ens hem reunit dues vegades ja amb la directora general, ens hem anat passant els horaris, ara hem presentat la moció també a l'Ajuntament de Sallent, estem molt, molt actius a les xarxes, ara de moment estem en stand-by a veure què passa amb aquest pla de xoc, i a partir d'aquí sí que ahir vam fer reunió també de la plataforma i a veure d'aquí en endavant, depèn del que passi amb aquest pla de xoc i a veure què pensen fer, doncs sí, farem segurament que si no es belluga res haurem de fer més accions, evidentment que sí.
7: Doncs avui li agraïm molt a la Mireia Cortès que ens hagi volgut acompanyar. Estarem amatents a veure doncs, què és el que passa, perquè, com deia la Mireia, és un greu problema doncs, que pateix Sallent, doncs, persones que volen agafar l'autobús i que anar cap a Barcelona i que es queden allà i que no poden agafar doncs, l'autobús doncs, perquè va ple. Mireia, doncs, seguirem amatents. Qualsevol doncs, tema que tingueu ja ho sabeu. Estem aquí doncs, per donar veu a aquests problemes que també tenim malauradament, doncs, el territori i vinculats doncs, a aquest transport públic que malauradament també tenim molt a la Catalunya Central. Mireia, moltíssimes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres per posar-vos en contacte. I penseu que no és només un problema de Sallent, sinó que en aquest cas nostre és un problema que tenim des de Sallent fins a Berga, o des de Berga fins a Sallent, des de Berga fins a Barcelona. Vull dir que és un problema de tota la línia i que nosaltres doncs, voldríem que se solucionés per un bé del territori.
7: Mireia, a seguir treballant i fins la propera. Adéu-siau.
8: Moltes gràcies.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
9: Dissabte, a partir de 8:45 del vespre, Baxi Manresa, Casa de Montsaragossa.
3: Amb el patrocini de...
9: Equívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
3: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa dels equips d'otorrinolaringologia i de l'argologia per oferir-te un diagnòstic integral amb tractaments personalitzats que van a l'arrel del teu problema respiratori. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
6: Migdia Central, Eli Pagant.
7: Avui nosaltres sortim fora de casa, de Catalunya i de l'estat espanyol. I ens en anem cap als Alps, perquè allà hi ha l'Enric Palà, que és, que si vostès ho han vist en les darreres setmanes, si els segueixen a les xarxes, avui nosaltres a qui hem convidat és l'Enric Palà, que el 18 d'abril, si no m'equivoco, de dia, va sortir de Manresa amb un destí, que és el Japó, i tot això en bicicleta. Enric, molt bon dia, què tal, com estàs?
10: Hola, bones, tots molt bé. Mira, m'enganxo d'aquí que just ahir vaig estar a dintre de la tenda tot el dia amagat.
7: Per la pluja.
10: El solet, molt maco, sí.
7: Perquè clar, quan plou has de fer això, tancar-te.
10: Sí, no em queda una altra. O tancar-me a un hotel o un càmping, o però sobretot a dintre del bosc, com sigui, a Magadet. Sí, a salvo.
7: Anem a pams, Enric. Escolta'm, tu dèiem això, eh? El 18 d'abril surts de Manresa i el teu destí final és Japó. Tot això en bicicleta. Explica'ns una mica, com ha anat tot plegat? Per què decideixes de cop i volta? Entenc que això no ho fas d'un dia per l'altre. Com ha anat? Explica'ns-ho, Enric.
10: Doncs mira, primerament, sempre m'ha agradat viatjar. Sempre... he tingut aquestes ganes, aquesta lluita, i també el fet de voler com comunicar-ho. O sigui, sempre he comunicat per terceres persones i mai he comunicat per mi mateix, en plan, cap projecte propi. Al final no dic el màrqueting i dic, ostres, doncs, per què no combino una mica les dues? I faig, doncs, això, viatjo d'una manera barata, sense de clars, que és anar amb bicicleta i dormir en una tenda de campanya, que al final gastes molt poc, l'únic que gastes és menjar, mentre ho comunico fent un vídeo diari per les xarxes. I doncs aquí estic. Ja portaré 20 i alguna de dies i molt content. No, no em puc queixar de res.
7: Jo quan hi penso ja em canso, Enric, això també que ho sàpigues. Al Japó, és a dir, com ho decideixes? Mira, surto, evidentment, surto de casa, surto de Manresa, i per què al Japó?
10: El Japó va ser bàsicament perquè vaig començar a fer càlculs de... A veure, tinc aquests diners, si estalvio fins aquí, ta-ta-ta, i aquests quilòmetres, tu-tu-tu, al Japó, arribo a Japó. Pues, no és un lloc allò que diguis, no, és que vull anar al Japó perquè és el lloc desitjat. Tampoc, o sigui, sí, tinc ganes d'anar a Japó, però ve més de... Ostres, en plan, els diners se m'acaben quan arribi a Japó.
7: Clar, tot això vol dir que has de fer... Deies que ets de màrqueting, però aquí també has de tenir una part d'economia molt important perquè tens uns diners i no els pots, entenc que no els pots, no els pots malgastar. Per tant, el planning ha de ser molt, molt rigorós. No pots fer gaires extres, Enric.
10: No, un extra sí que m'he guardat aquí uns cabrons extres per si de cas, però sí, m'he ficat una mitjana d'uns 10-15 euros diaris conforme que aquí, per exemple, a França m'he gastat molts diners, ara que estic a Itàlia he vist que ha baixat una mica el tema de diners, i quan arribi a altres països, com per exemple a Xina, 1-2 euros al dia, 3 passaré. O sigui, al final he de comprar menjar, ja està.
7: Clar, com tu fas? És a dir, llavors, tu tens un planning, no? És a dir, quan sí. Penses, és a dir, quan arribaràs al Japó?
10: Si tot va bé i tots els càlculs surten bé, que al moment vaig una mica retrasat, vaig 2 dies retrasat, no passa res, hauria d'arribar en 1 any i 4 mesos, així.
7: Mare meva, 1 any i 4 mesos, Enric, això és molt.
10: és bastant, sí.
7: Vaja.
10: Sí, sí.
7: Val. Llavors, tu tens un planning de cada dia la ruta que has de fer, perquè per on passes, per carreteres, per camins, com ho fas tot això?
10: No, mira, jo el que faig, vaig traçar una línia per on voldria passar, vaig mirar una mica d'orografia, en plan, no vull tampoc menjar-me moltíssima muntanya, però bueno, si me l'he de menjar, me la menjo, i anar pel lloc més pla possible, i avançar el més possible, sense donar tampoc moltíssimes voltes. A lo que vaig traçar les línies generals, vale, vull passar per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, i després, dia a dia, avui, per exemple, m'aixeco i dic, doncs no vull pedalejar, vull un dia de descans. I doncs, avui, dia de descans. O demà. Demà m'aixecaré pel matí i com estaré descansat diré, va, tiro fins a, no sé, 80 quilòmetres, 90, vés a saber. O, ei, que estic cansat, arribo aquí i prou. O sigui, és una cosa molt variable.
7: Uh-huh. I de mitjana, un dia de quilòmetres de trajecte, quants quilòmetres pots fer?
10: Hi ha hagut dies de 80, 70, hi ha hagut dies de 30, 40. Tot depèn del clima, depèn de la distància que puges, depèn una mica de tot.
7: Clar, ara ets a Itàlia, eh? Dèiem que ara ets als Alps.
10: Correcte.
7: Com ha anat fins ara? És a dir, t'has sorprès, t'has trobat... Nosaltres et seguim, evidentment, eh? Anem seguint a les xarxes, anem veient els vídeos que penges. Evidentment, tu et vas trobant a gent, parles amb gent, no? Que quan els expliques el projecte o del que fas, què et diuen?
10: La majoria de gent es queda com... Què? O sigui, fa com un com? Això m'ho has dit bé, ho entès bé. Però després comença a explicar el projecte i diuen, ostres, doncs que paqui molt bé. No, anem a un altre. I estic molt content de com ha començat el projecte, la rebuda que té, ja no per seguidors, sinó pels missatges personals que m'arriben, de gent que inspires, o gent, per exemple, una persona que es diu Òscar, que em va escriure un missatge que té càncer i que li ha tret com aquestes ganes de voler fer com un viatge d'Eurovelo amb la bicicleta. Dius que el tenia aparcat i ara el vol retornar. O sigui, al final són aquestes coses humanes les que m'agraden i les que em sento més còmode, i també les connexions que fas durant el viatge. En plan, entres a un bar a demanar a veure si tenen cafè i acabes parlant una hora amb un senyor. O sigui, és guai. És el que m'agrada més del viatge.
7: Coneixer, no, clar, de conèixer coneixeràs un munt de gent en 1 any i 4 mesos, eh?
10: Sí. Sí, per tant.
7: És a dir, la motxilla de records em portaràs un munt, això sí.
10: Sí, també en part, el fer el vídeo diari m'obligo a... O sigui, el vídeo de què està passant cada dia ho tinc pel futur. O sigui, per ara va molt bé, perquè sí, la gent no ho veu i segueix el viatge, però jo quan tingui d'aquí 60 anys, per exemple, que pugui dir, ostres, el viatge que vaig fer, mira, pom, pom, i me'l pugui mirar com si fos una pel·lícula.
7: Home, clar, no crec que tothom, no tothom ho pot dir, que emprèn un viatge d'aquestes característiques. I clar, la tenda la plantes on pots, on et deixen...
10: On puc, i veig. O sigui, realment, és... quan ja porto uns quilòmetres que dic, vale, anem a buscar lloc per dormir, ja entro en modo radar i començo a com analitzar. Agafo Google Maps i dic, vale, aquí hi ha carreteres secundàries, però aquí no, perquè hi ha moltes cases, aquí som una zona boscosa, mira la zona boscosa, no, és massa boscosa, està massa densa, segueixes una mica més, està... Ostres, mira, he trobat un prat. Bueno, doncs aquí el prat em quedo. I és, no sé, és experimentar, i al final, quan ho has fet un, dos, tres, quatre cops, el sisè, desè, ja surt molt natural.
7: Ma, jo entenc
10: al principi
7: que...
10: sí, hi havia una mica més d'ansietat, de, ostres, on dormiré avui? Ara, ostres, trobarem un lloc o un altre.
7: A mi que m'agrada anar amb tot programat i sapigueu on dormo, jo crec que això em costaria, eh, Enric?
10: Hi ha molta tipologia de persona. Al final, aquest viatge, jo entenc que no és per tothom. Uh-huh. Si, digue-li a algú que estigui dormint al terra amb una colxoneta de fica-li de 4 centímetres durant un any. No, durant 20 dies. És que la majoria de gent et dirà que no. Que ni de conya. Més la part física, que tampoc. O sigui, igual m'he d'estar cansant cada dia. Que després em compensa tot el tema de, ostres, viatjar, veure cada dia és un dia nou, si tot és diferent, la rutina, sí, és la rutina, perquè m'aixeco, desmonto i avanço, però cada dia és diferent, o sigui, m'encanta, o sigui, m'encanta.
7: Clar, entenc que vas lleuger, d'equipatge poquet, també, eh? Lo just i necessari.
10: Si la bicicleta pesarà 20 quilos, que sigui forta, en plan, perquè si se'm trenca qualsevol cosa, o sigui, sigui robusta, llavors, 20 quilos més d'equipatge. En total porto 40 quilos, aproximadament.
7: Clar, doncs...
10: Tampoc com... molt lleuger, però tampoc molt carregat.
7: I el teu dia a dia és aquest, eh? Llevar-te i decidir, com deies avui, que o descanses o que tires milles.
10: Sí, sí. Les línies estan, en general, estan traçades. Al final, jo vull dir, vale, doncs, avui arribaré fins aquí. Hòstia, bé, doncs no, doncs agafaré la carretera aquesta més secundària perquè fa dies que no ha plogut i estarà tot sec i estarà bonic. Bé, doncs és investigar una mica al matí i avui aniré per aquí i demà aniré per allà.
7: Clar, abans és això, que el temps sí que no el pots. El temps és el que és i és el que et trobes. Vull dir que amb això també suposo que ja hi comptaves, evidentment, però clar, amb les inclemències meteorològiques tu no hi pots fer res.
10: Correcte. Oh, per exemple, sí que puc mirar a vista de 3 dies a veure com està el clima, més o menys on passaré. Llavors, ahir, per exemple, sabia que plouria, per tant, havia de buscar un bon lloc perquè ningú em molestés i estigués al mig de la nada, que o sigui, estigués jo tranquil sense que ningú em digui res. I, doncs, això, vaig buscar una mica més en sèrio, més bé, i he trobat aquí un parat perfecte, sense casa. O sigui, estic jo sol a 2 quilòmetres de la rotonda.
7: I, escolta, Enric, amb clar, dèiem això, és aquest any i 4 mesos, són tots aquests quilòmetres que fas a diaris. Entenc que abans de fer tot això, tu t'has d'haver preparat una mica per fer tots aquests quilòmetres, o com ha anat?
10: Realment no, eh?
7: No? O sigui, carai.
10: No massa. El que feia era, pues, el dimecres, agafava una motxilla, la carregava d'aigües, per exemple, vaig començar que va ser 3 o 4 quilos, i posava el coll baix i baixava el coll baix. I això ho feia cada dimecres. I cada dimecres que passava li afegia una motxilla, li afegia una ampolla de litre i mig més. Fins que al final vaig acabar fent la ruta de 20 quilos. I... Bàsicament feia això, una mica de bici els caps de setmana, quan tenia temps, sortia a córrer algun dia, però tampoc cap meravella. O sigui, no em considero que sigui un Iron Man i una cosa que va ser una persona normal que fa una mica d'esport. Punto.
7: Són més o menys, si no m'equivoco, una vintena de països els que aniràs travessant amb aquest any i 4 mesos. Deies que no, com el de Japó, que era el que t'havies anat al Japó, sí que et fa gràcia, però que era per com ho volies muntar tot, però hi ha algun de tots aquesta vintena de països que et faci molta, molta, molta gràcia passar-hi?
10: Mira, un que ja he passat, que és Mònaco, en plan, em feia molta gràcia passar-hi, perquè tothom deia, hi ha molta pujada i baixada, hi ha molts cotxes, i està molt saturat, ui, fes-ho per una altra banda, jo, que passa per Mònaco, em ve de gust passar per Mònaco amb bicicleta, i anava al circuit i tot, o sigui, un era Mònaco, i ja l'he fet. I l'altre, el que tinc moltes, moltes ganes, és Xina. La Xina, la Xina rural, la Xina aquesta menys explotada, d'alguna manera, la Xina desconeguda, d'alguna manera, per dir-ho. En tinc moltes ganes, en tinc... Ojalà que passin els 30 dies que pots estar lliurement i després pugui ampliar la visa, perquè poder m'ho donen, poder no. Si, al final no ho sé si podré fer-ho, però la meva idea és veure la Xina rural sencera i travessar-la tota.
7: I hi ha algun d'aquestes, amb algun d'aquestes zones passes en algun lloc conflictiu o no? O els evites?
10: Jo volia passar per Iran. A priori volia passar per Iran, l'únic que se'm va complicar quan va començar la guerra, després vaig dir, bueno, doncs he de buscar una cosa secundària que m'estigui bé igual. I, bueno, doncs la vaig trobar, que era des de Geòrgia, volar a Kazakhstan, i després ja tirar a Uzbekistan, Xina, i tot. O sigui, era saltar-me dos països, que era Iran i Afganistan, saltar-me'ls, però en comptes anar per dalt, que és Kazakhstan i Uzbekistan, que m'està bé. O sigui, no ho canviaria tampoc.
7: Escolta, i a casa què hi diuen? Perquè crec que aquests darrers dies, que era l'aniversari de la teva mare?
10: El meu aniversari.
7: Era el teu, perdona. Doncs mira, ho vaig veure malament. No vaig saber de qui era, no vaig mirar bé els números llavors, eh? Ah, clar, a casa què? Perquè deixes un any llarg la família.
10: A casa al principi va costar d'entendre, va costar del fet de, ostres, jo això pel meu fill, que estigui en perill constant... Bé. Realment no saps, és conegut. No ho vols, pel teu fill. Vols que s'ho passi molt bé, que tingui una vida plena, però, ostres, el meu fill que te'n vagi a dormir en tenda de campanya, vés a saber per on, ostres, doncs no ho vull. O sigui, al principi va ser una mica negativa. Després sí que van veure que tornava en sèrio. Després van dir, ostres, va, la pullem, clarament, i em sento molt recolzat per la meva família. Sí, sí.
7: Doncs escolta, nosaltres et seguim a les xarxes, anem seguint tots aquests vídeos que va penjant, recomanem als nostres oients doncs, de Ràdio Manresa, és tan fàcil com buscar per Instagram, Enric Palà, i els hi sortirà doncs, aquest projecte d'anar fins a Japó. Escolta, com que anirem seguint, Enric, ja t'emplaço que d'aquí unes quantes setmanes, si cas, tornem a parlar, aviam on ets i com et va, val? Perquè més o menys et tinguem controlat, val?
10: Molt bé.
7: Escolta, que tinguis molt bon viatge i que vagi tot molt bé.
10: Merci, moltes gràcies.
11: Hair Trends Manresa, carrer Girona 30, 93-874-8963. La vida és massa curta per portar un cabell avorrit. Hair Trends Manresa patrocina l'actualitat del cor.
7: Doncs vinga, ens anem fins a Hair Trends Manresa i saludem a la Marta. Marta, què tal? Com estem?
12: Molt bé.
7: Com
12: estàs? I vosaltres?
7: També, bé. Molt bé. També tenim a la Laura. Laura.
13: Hola, què tal?
12: Hola,
7: tot bé, les dues?
13: Tot bé.
7: Val. La Marta la tenim una mica enfeinada, llavors pot ser que en algun moment ens digui, us he de deixar. Val?
13: No passa res.
7: No passa res, Marta, ho entenem perfectament.
12: Escolta, perfectament.
7: Sí, oi tant. Jo vull començar parlant d'un nom propi, que primer no hi era el nostre guió i que ha sortit i que me n'havia oblidat, que és el de la senyora Alba Carrillo. Que aquesta senyora, ja sabem, i anem parlant moltes vegades aquí en aquest espai, que no té pèls a la llengua.
12: No.
7: Posem
12: la gent... Sempre estan conflictes, eh?
7: Sí, però, home, està bé, no? Aviam, que el que diu té raó, si ens posem. Ens posem en antecedents. Aquesta senyora té un programa de televisió, no? O... Jo és que la veig per internet.
13: Tu, Laura, sí, el canal Quiqui.
7: El canal Quiqui, va. I llavors, aquí aquesta senyora va fer un speech dient que no trobava bé... que persones que anaven a Televisió Espanyola, concretament al programa Masterchef, una d'elles és la Paz Vega, que serà amb aquest nou Masterchef de Celebrity Stop, o no sé com li diran,
12: sí.
7: que aquesta senyora té un deute amb Hisenda bastant important. Ah, per tant, no paga impostos, o no ha pagat impostos. Llavors, aquesta noia deia que no trobava bé, la Carrillo va dir que no trobava bé, que, doncs, que fessin que aquests personatges públics sortissin a una televisió pública, que nosaltres, és a dir, tots els ciutadans, li paguéssim el que cobra aquesta senyora Masterchef, no? I que sobre que digués Hisenda. Què va passar? Doncs que Televisió Espanyola li va tocar com les crestes, perquè entenc que l'Alba Carrillo fa de col·laboradora amb algun programa de Televisió Espanyola.
13: Sí, el de Corazón.
7: El de Corazón. I sí, li van dir, i es veu que això li van dir anant camí cap al de Corazón. I l'Alba Carrillo, que aquesta noia deu tenir dos ovaris molt ben posats, va dir, doncs, pues jo no hi vaig.
13: Sí.
7: No? Pues no hi vaig. I l'endemà va tornar a fer un altre speech dient això. Home, es veu que hi ha... Jo no els he vist tot, eh? I, per exemple, els companys d'aquí de la cadena SER, com era el programa de l'Àngels Barceló, li donaven molt la raó, eh? Que deien que, clar, que la noia tenia, que tenia força raó. Doncs, escolta, si aquesta gent que els anem allà, que els hi donem publicitat, són els que no paguen impostos i que realment aquest programa de Masterchef el paga a Televisió Espanyola... Home, jo no ho trobo tan malament. És molt estil Alba Carrillo, això també.
13: És molt estil Alba Carrillo, una crac.
7: Jo també ho penso.
13: Per mi és una crac.
7: Marta, no? Home, jo què sé. No ho sé, clar. Imagina que tu no pagues impostos. Si no us paguen impostos, ja veureu que us passarà la peluqueria, no? Vull dir, és que és així de clar.
12: Home, i tant.
7: Per això que us estic dient que ha causat bastant rebombori en aquest sentit. Veurem com acaba, perquè crec que això, ella hi va tornant, eh? No sé si la faran fora de Televisió Espanyola, i ella ha dit que... De fet, va llegir un comunicat, la dona. Va llegir tot un comunicat que deia que a casa seva era una família de treballadors, que la seva mare sabia, sí que sabia fer molts diners, però que s'havia arruïnat, que s'havia hagut de tornar, saps? Que s'havia hagut de tornar a aixecar, i que, saps? I que, per tant, eren uns valors que li volien inculcar doncs el seu fill, que mirotes, està prou bé, doncs, que aquesta gent tinguin aquests valors. Ah, Paula Echevarri i David Bustamante, que és el que no estem acostumats, no?
12: De veure
7: una parella ben avinguda, no?
12: Sí, normalment no passa això, eh?
13: Es van ajuntar per la graduació de segon de batxillerat de la seva filla, Daniela. Sí.
7: Segon de batxillerat, per això vol dir que aquesta nena aquest any ha de fer la selectivitat,
13: sí,
7: cosa que no farà la futura reina d'Espanya, però la filla de la Paula Echevarria suposo que sí, que haurà de fer la selectivitat. I van fer aquestes festes ara que es fan de... Tu vas fer festa de graduació, Laura?
12: Segur de graduació.
7: Que... La Laura segur que sí.
13: Sí.
7: Sí, no? Amb vestit llarg, també?
13: Més o menys, sí.
7: Més o menys llarg?
13: Sí, sí, sí.
7: Perquè ara
13: sí,
7: es fa molt, a la meva època això no hi existia.
12: Sí, bueno, jo anava a la perruqueria, maquillar-se...
7: Ah, clar, perquè vosaltres... Clar.
12: Nosaltres vens d'aquesta època, també,
7: ah,
12: i tant.
7: Ah, clar, perquè vosaltres en deveu veure moltes d'aquestes noies, sí,
13: és
7: no?
13: És més especial la de la universitat,
12: la
13: de la Paula, us he de dir.
12: La Paula Echevarria no, però bueno.
7: Mama, no, clar, ara no hi pensava, clar, sí, perquè ara vindran a totes aquestes celebracions. Home, a la meva època això no es feia, això també us ho he de dir,
12: no,
7: Vull dir que passaves d'un de bup a cou i no passava res, no et deien ni les gràcies.
13: Res especial.
7: No, però clar, es fa això. Doncs hi vam veure, dic, segurament sobte, perquè no és el més habitual, no? Veure, doncs, una parella superavinguda, clar que vam veure unes fotos fantàstiques, d'abraçades, petons, somriures...
13: Sí, sí. Que mostren complicitat i carinyo.
7: Sí, però jo no...
13: Que segueixen mantenint com a família,
7: clar,
13: jo crec.
7: I jo no, aviam, que sempre diem quan pengem fotografies i ho fem tot, el millor quan pengem la fotografia estem rient, però quan hem acabat la fotografia potser no estem de gaire
13: bona. No,
7: potser ens hem enfadat, que això passa, Vull dir, no, això ens passa a tots. Però a mi ells dos fa molt de temps que a mi em transmeten el que diu la Laura.
12: Sí.
7: Saps? Bon rotllo, no? Superbé.
12: Sí. Jo també, ho veig així.
7: Que
12: I a part, fan... Tot el conjunt de la família, doncs, es veuen tots molt macos, fan bona la fotografia,
7: Sí, sí, sí.
12: Sempre fan bon posat.
7: Sí. Aviam, són guapos, queden bé, també s'ha
13: de dir. Guapos. De fet, quan ella va estar a l'Hormiguero, va comentar com era la seva relació amb Bustamante, i va dir que parlaven molt perquè tenien una filla en comú i que parlaven al dia fins a 20 vegades. Amb molta naturalitat, ho va dir.
7: No, està bé.
13: Sí, sí.
7: I a part de que els dos, tots dos tenen, han refet la seva vida, no? Ell continua amb aquella noia que va conèixer amb aquest programa del ball.
13: Sí, ballarina. Sí.
7: Ballarina, no? I ella també té parella, no?
13: Amb un fill.
7: Amb un fill, per tant, la relació. Home, et xapó, s'ha de treure el barret, perquè sempre normalment parlem de... Amb aquesta gent els parlem de conflictes i està bé, doncs, que no n'hi hagin, i per la nena segur que és el millor que pugui haver. Va, un altre nom propi d'aquests dies. Omar Montes.
13: Hòstia.
7: Se li ha escapat a la Laura. Va, aquest paio què és? Cantant?
13: Sí, en teoria.
7: Sí, en teoria, canta.
13: Però és que has vist les últimes declaracions que ha
7: sí,
13: fet?
7: Sí, sí, sí. És que...
13: de la mare de la minya mal. Mare de Déu, és que aquest tio està volat.
7: La Marmontes, la setmana passada, va sortir notícia perquè una senyora... És a dir, aquest senyor té una parella amb... que fa molt poc que ha tingut una criatura.
12: Sí.
7: I ara surt una dona...
13: Una parella del qual, Eli, a punt, es veu que porten com 6 o 7 anys... I, o sigui, es rumoreja i està bastant clar que van començar quan la tia era menor d'edat.
7: Mare meva. I ara resulta que ara hi ha una senyora que se'n va anar, crec, el de viernes, no?, aquest programa, això, dient que el fill que espera és de l'Omar Montes. Val?
12: Sí.
7: Vale, aquí ja tenim el primer sidral. Clar, aquí hi ha hagut bastant rebombori a les xarxes, perquè vol dir que fa molt poc que ha tingut una criatura i ara en tindrà una altra amb aquesta noia, perquè és, que sembla que és real, és a dir, que no és mentida.
12: Que és real perquè són amants.
7: Exacte.
12: Que des de fa temps.
7: Va, jo aquestes coses no les entenc, de veritat, no sé...
12: Deu ser mal ser modern.
7: Sí, ja deu ser això, que tothom té relacions obertes i a mi em costa d'entendre. Ah, no, que cadascú que faci el que vulgui. Llavors, aquest senyor es veu que per maquillar-se segons la seva imatge, va rescatar, tu sabies això, aquesta setmana va rescatar un gosset d'un cotxe, Laura. Va anar a un centre comercial i va veure un gos allà tancat a dintre el cotxe. I diu que això ho va retransmetre a través de les xarxes.
13: En comptes de trucar a la policia.
7: En comptes de trucar a la policia, el senyor que va fer va ser rebentar la porta i treure el gos del cotxe. Ells diu, aviam, que segurament diu que feia 2 hores que hi era el gos. Clar, dius, no m'imagino el Marc Montes 2 hores davant del cotxe, aviam si hi havia el gos o no hi havia el gos. Bé, és igual, diuen que això va ser una mica per maquillar tot aquest sidral que hi havia amb la dona que estava embarassada. Però no, resulta que ahir crec que va sortir, que és el que diu la Laura, ara diu a l'Omar Montes que diu que la seva mare està embarassada...
13: Del pare de Lamine Yamal.
7: Del pare de Lamine Yamal. Mare meva, quin arbre genealògic, tu. Ara ens anem ja... Jo, aviam, que escolta, que podria ser, eh? Clar, jo no sé ni qui és la mare de l'Omar Montes, no en tinc ni idea. Però quins sidrals, mare meva. La gent no pot viure tranquil·lament.
12: No, aquesta gent no, Eli.
13: I va dir, m'agrada el pare, el veig una bellíssima persona, l'únic que no m'agrada és que s'emportarà la meva mare a Barcelona. I llavors va afegir, quin farà el llit ara?
7: Mare meva!
12: Ah, Déu, que malament.
13: Tela.
7: El podem ajuntar amb la roda de premsa que va fer ahir el Florentino, president del Madrid, deixant molt bé el sector femení.
13: I periodístic,
7: mm-hmm. Sí, exacte, però també una roda de premsa perquè jo crec que es passarà a la facultat de periodisme de dir això és el que no s'ha de fer mai. Llavors, escolteu, que anem parlant molt aquí i com que els minuts passen molt de pressa, sabem que el Quico Rivera i la seva mare s'han reconciliat.
13: Sí.
12: I havíem
7: dit que la Issa Pi aquí no reconciliaria mai. Però sembla ser, segons diuen, que el dia de la mare, crec que és la Isabel Pantoja, va trucar a la Issa Pi. Hauria d'haver sigut al revés, però bé, és igual.
12: Sí.
7: Per tant, va haver-hi una trucada i sembla que podria haver-hi un acostament. Ho veieu factible? Aquí sempre nosaltres hem sigut molt de que no hi hauria acostament, perquè aquesta noia les hi han fet passar més negres que el carbó.
13: Sí, i ho va dir públicament.
7: Que no s'acostaria. Doncs mira...
12: Pues mira, li ha faltat. Bueno,
13: és una mica no, raro. Bueno, és que d'aquí 2 dies estaran embarassades. D'aquí 2 dies estaran esbarallades una altra vegada.
7: Veurem què és el que passa. A mi em va sorprendre perquè jo crec que si tots haguessin... De fet, alguna aposta hem fet, que en aquest sentit, que aquesta noia no es reconciliaria mai ni amb el seu germà ni amb la seva...
12: No, és una mica raro.
13: Però si va néixer el seu segon fill i es veu que ni el coneix.
7: Per això.
13: Quan la van operar de peritonitis...
12: També, igual, no va aparèixer.
13: No va aparèixer, i en canvi, quan va néixer la filla de l'Anabel, sí, bueno, no sé.
7: No sé, és tot molt estrany. Ens queden 30 segons, que sapigueu que si sou fans de l'Oreja de Van Gogh, aquesta setmana aquí a la redacció n'hem parlat molt,
13: sí.
7: La Maia Montero, per molt que faci galls i no en Toni, segueix endavant amb els seus concerts. No sé si, Marta, vosaltres sou seguidors, si algú volia anar als concerts, que em sembla que arriben al novembre, doncs que hem vist...
12: No, i veient com ha anat, encara menys.
7: Doncs es rumorejava aquests dies que potser paraven la gira, que la Maia Montero parava la gira, però no, avui ha ressortit un comunicat dient que està feliç de la vida i que continua, tu. Uns lèvers que siguin així. Podrem... I ara jo crec que nosaltres podríem fer un grup ja directament, eh? No sé si algun ni els vindria a veure, però això. Escolteu, Marta, Laura, moltes gràcies.
13: Gràcies a tu, sí, Eli.
7: La setmana vinent, adéu-siau.
13: Adéu.
7: Doncs vinga, acabem la una, les notícies i el paseu. Fins demà. Adéu-siau.
14: Ha muerto recientemente cuando perseguían una narcolancha en Huelva.
15: Comprendo absolutamente cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia y que nada que se diga va a compensar o puede compensar ese dolor o esa rabia. Pero también quiero recalcar el compromiso del gobierno desde el primer momento en luchar contra esta lacra.
14: Marlaska ha justificado no haber acudido al funeral de estos agentes, asegurando que fue su número dos. Mientras, el gobierno considera que la crisis del antivirus no va a afectar al turismo en España. Lo ha dicho el ministro Jordi Areu en una entrevista con nuestros compañeros de Radio Rioja.
16: La gente ha visto que España es un país fiable, que gestiona incluso crisis internacionales de manera eficaz. Esta es la mejor carta de presentación. No hay ningún elemento negativo, porque gestionar las cosas correctamente te refuerza incluso la imagen de país fiable.
14: Del exterior, en el Parlamento británico está a punto de empezar el discurso del rey Carlos III, en el que va a presentar la agenda legislativa del gobierno en mitad de la crisis en la que está envuelto el ejecutivo del laborista Keir Starmer. En este sentido, es muy llamativo el encuentro que han tenido esta mañana precisamente el primer ministro británico y su ministro de Sanidad, que es uno de los principales candidatos para sucederle si acaba dimitiendo. Corresponsal Lucas Font.
17: Starmer ha recibido a Wes Streeting esta mañana en un encuentro de menos de 20 minutos en Downing Street. Y en el que el ministro de Sanidad ha salido sin hacer declaraciones. La brevedad del encuentro ha provocado sorpresa y ha alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de que Streeting presente su candidatura para reemplazar al primer ministro en las próximas horas. Aún así, los aliados de Starmer señalan que ningún candidato cuenta todavía con los apoyos suficientes para lanzar un desafío al liderazgo.
18: There is no contest for the leadership of the Labour Party.
17: Y han pedido a los suyos que se centren en gobernar a las puertas del discurso de hoy del rey Carlos III en la inauguración del nuevo año parlamentario.
19: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
20: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
21: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimecres, dimecres 13 de maig. I no sabeu com de contenta estic d'estar acompanyada de les persones que avui han vingut al Passeu Passeu. I és que, com veieu, si es punxa el Pla General, tres d'aquestes persones, les que tinc a la meva dreta, són d'allò més joves. I això ens agrada molt. Els altres de l'esquerra no és que siguin grans, per favor, però són més joves, les tres noies de la dreta. I això ens agrada molt, perquè a vegades, com que gravem en horaris tan poc conciliables amb l'activitat acadèmica, ens és molt complicat trobar espais on donar veu a les generacions que venen. Però avui ho hem aconseguit, perquè el tema s'ho val. I és que fa un mes encara no, la finca de les Comes, a Súria, va acollir la 33a edició dels Premis Protagonistes del Demà, doctor Carles Garriga Parés, un certamen impulsat pel Rotary Club Manresa Bages que busca posar en valor no només els mèrits acadèmics dels i les joves de la nostra comarca, sinó, i sobretot, reconèixer els seus valors humans, la seva capacitat d'esforç, el seu compromís social, i és que lluny d'aquest estigma que se'ls ha posat només pel fet d'haver celebrat encara pocs aniversaris, que si només pensen en les xarxes, que no s'interessen pel que ha passat aquests dies a nivell mundial, que no tenen paciència. El cert és que aquesta generació, que ja és present, és una generació preparada, compromesa, creativa i amb una gran capacitat de lideratge. És una generació que estudia, que emprèn, que s'implica en causes socials, que té talent i també esperit crític. I això, des del Rotary Club Manresa Bages, fa anys i panys que ho saben. I ho saben gràcies a aquests premis, que ja s'han convertit en una plataforma per descobrir persones amb iniciativa, amb idees i amb moltes ganes de construir el seu propi camí. Avui tindrem l'oportunitat de conèixer tres d'aquestes protagonistes, tres joves guardonades en tres edicions diferents, que representen mirades, experiències i moments vitals diferents, però que comparteixen una mateixa actitud: les ganes d'avançar, d'aprendre i de portar. Elles són, aquí tenia escrit un ordre diferent, per tant, faig l'ordre de més a prop a més lluny. Per una banda, tenim la Xènia Artigues, guanyadora del Premi Protagonistes del Demà d'aquest any. Sí. Com estàs, Xènia?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Edat?
1: Tinc 17 anys.
0: 17 anys, molt bé. També tenim la Paula, espera, deixa'm mirar el cognom. La Paula Vinyegles, guanyadora de l'edició 2024. Exacte. Del Premi Protagonistes del Demà. Edat?
1: 20 anys.
0: 20 anys. I, per últim, tenim la Laura Galobart, guanyadora de Protagonistes del Demà de l'any passat.
2: Sí.
0: Com estàs?
2: 18 anys.
0: 18 anys, perfecte. Bueno, veus, és que clar, vull dir, aquí tu gairebé toques la majoria d'edat, Xènia, però, sí, però això, sou molt joves i coincidiu amb això, que en els 3 anys consecutius us heu endut aquest Premi Protagonistes del Demà, que ara ens explicareu què és. Llavors, clar, parlem de guanyadors, però aquí també tenim un altre guanyador. No, és veritat. A veure, Andreu Quintana. Clar, l'Andreu Quintana jo el tenia aquí presentat com la persona que aquest any es va encarregar, doncs, de moderar tota la jornada, però el que jo no sabia i que m'acabo d'assabentar és que l'Andreu es va endur la tercera edició dels Premis Protagonistes del Demà.
3: Sí, és fàcil fer les matemàtiques, eh? Si estem a la 33...
0: És veritat, fa 30 anys. Fa 30 anys.
3: Fa uns 30 anys. També és veritat que ha canviat molt des de llavors.
0: No es feia les Comes, eh?
3: No es feia les Comes. En realitat, quan va començar... Bueno, estem per... És a dir, per situar-ho, el Rotary Club Manresa Bages...
0: Sí, un moment, Andreu, deixa'm presentar. Sí, el David Joan Torra, que és representant, ha vingut en representació del Rotary Club Manresa Bages i ja està feta la presentació. Com estàs, David Joan?
4: Molt bé, perfecte, moltes gràcies.
0: Estupendo, ara, Andreu, ja...
3: No, el Rotary Club, que el David Joan és el representant aquí, bàsicament va començar l'any 1989 a Manresa. I llavors una de les primeres activitats que van fer, que és a través del qual jo els vaig conèixer, era aquest Premi Reconeixement a la Joventut, que en aquell moment no es deia doctor Garriga, perquè el doctor Garriga en realitat estava ficat en el Rotary Club. Llavors va haver-hi un primer any que es va fer un exaequo amb un amb el Xavier Cartuixà, que era de l'institut que jo anava, Lluís de Peguera, i per això es va fer famós, perquè era un estudiant absolutament excel·lent, que no sé ara on és, però està en algun lloc important a nivell de recerca. I un altre, que no puc recordar el nom, que era de l'Institut Pius Foniker, va haver-hi una segona edició, i a la tercera edició jo em vaig presentar juntament amb altres companys i companyes de l'institut, i en aquell moment es feia diferent perquè es feia una presentació, feies una espècie de currículum.

0: com a individu propi, pel teu propi peu, t'hi presentes o venen la gent del Rotary Manresa Bages als instituts a explicar que hi ha aquest premi i llavors... És a dir, com funciona el donar a conèixer aquest premi?
1: En el seu moment, fa els 30 anys aquests que estem dient, 33 anys, va ser el doctor Carles Garriga el que va iniciar aquest premi. De fet, el va idear ell i per això també ara porta el seu nom. Llavors era un tema que els alumnes es presentaven al premi. O sigui, presentaven un currículum més un ideari del que ells veien en el futur i una mica quines eren les seves activitats, a part del que és el currículum pròpiament de notes o acadèmic, pues amb què també es movien a la vida. No? Llavors hi havia un jurat, que era un jurat format per acadèmics, bàsicament, directors d'escoles, gent que estava en el món d'això, de l'ensenyament, que es llegia tots els que es presentaven i acabava escollint, doncs, per votació, un guanyador. I que en aquest cas va ser el format que l'Andreu va guanyar en el seu moment. Llavors això va haver-hi un canvi, va ser el 2011, crec que va ser, que quan va ser president del Rotary Club el Nasi Llobet, va decidir doncs, donar-li un canvi, com tot té una, no? Té una evolució, i hi havia un moment que estàvem com una mica estancats i vam dir, bueno, doncs donem-li la volta. Li vam donar la volta de tal manera que vam crear aquesta jornada a Les Comes. Ja va participar a Les Comes des d'un principi, que és una jornada en la qual doncs, es presenten... Ja no era en plan, jo em presento personalment el premi mitjançant el meu institut, sinó que l'institut escull dos, tres persones i porta dos, tres persones en el premi, en la jornada. Llavors, aquí ja hi ha una seixantena d'alumnes de diferents instituts de la comarca, intentem que estiguin tots representats, que participen en una jornada de lideratge, amb unes xerrades, una sèrie de coses, i llavors a partir d'aquí acaba sortint escollit un dels participants.
0: L'institut ja fa la preselecció, entenc que és sempre amb alumnes de batxillerat?
1: Sí, és alumnes de batxillerat.
0: Llavors, la relació entre el Rotary amb els instituts com és? És a dir, vosaltres us poseu en contacte, escolteu, que ja engeguem amb la propera edició, ens feu la tria?
1: Exacte, cada any pues presentem l'edició que sigui amb el format. Normalment canvien quatre coses, sobretot a nivell de quins seran els ponents, que cada any són diferents i tot plegat. Muntem el programa, el presentem als instituts amb temps suficient com perquè ells puguin pues, decidir pues, quins són els alumnes que aquest any... Fem també que la data sigui una data propícia perquè no
0: amb
1: exàmens o com que hi ha també la selectivitat i tot plegat, pues que sigui, i sempre sol caure pues això, abans o després de Setmana Santa, i després són ells els que porten.
0: Noies, vosaltres recordeu quan els vostres professors o professores us van venir i us van dir, escolta, us agradaria, perquè recordem, tu, Xènia, vens de l'Institut
2: Padrona
0: de Navàs, tu, Paula, vens del Quercus de Sant Joan, i tu, Laura, vens de La Salle, de Manresa. Sí. Que, com us ho van presentar? I clar, això vaja, o sigui, jo em poso la vostra pell i que m'escollin a mi, uau. No? Que l'institut decideixi que jo puc representar-lo, com va ser en el vostre cas. Que comenci qui
3: vulgui. Tu primera, que tens més recent.
2: Bé, doncs, en el meu cas va venir la meva tutora i ens va triar uns quants a la classe i ens va dir, hi ha aquest concurs, no, del Club Rotary, i es tracta d'això, no, que aneu a fer una estada allà i haureu de fer una presentació, no sabíem de què ni res, no ens van explicar gaire res. I ens van dir si volíem, no? Si estàvem disposats a anar i formar-hi part. I ens van deixar uns dies per pensar-nos-ho i per parlar-ho amb els nostres pares, no? I jo vaig dir que sí.
0: I com ha sigut l'experiència? És a dir, per què vas dir que sí i l'experiència ha superat les teves expectatives?
2: Jo vaig dir que sí, bàsicament, perquè m'agrada participar, no? A coses, sigui el que sigui, m'ho passo bé, no? I, a més... Si era un concurs, no, d'això de lideratge, emprenedoria, doncs vaig pensar que seria una experiència enriquidora, no? Sempre tot ajuda amb alguna cosa. I realment m'ho vaig passar molt bé. Realment no, vam aprendre valors, no? De...

0: Veure com treballa la gent, veure com connectar amb les persones, i jo m'ho vaig passar molt bé. I en cap moment va ser l'ambient de concurs. Jo m'ho vaig passar allò, ho vaig gaudir amb gent no de la meva edat, i en cap moment vaig tenir aquella pressió de «ai, estic en concurs».
1: Clar, és que en el fons és com una jornada formativa que acaba amb aquesta pàtina de concurs, però no es busca pas una competitivitat, no?
2: Bueno, jo personalment mirant-ho, és a dir, jo tinc l'oportunitat ara d'assistir-hi com a públic, diguem-ne, el primer any vaig anar-ho a veure, el segon any vaig fer una petita presentació explicant la meva experiència, i ara aquest tercer any he participat doncs, més activament portant la jornada. Jo penso que és extraordinari, a mi m'és encantat poder participar en una cosa així. I jo el que he vist és aquesta cosa, no? És el que a mi em fa il·lusió, és exactament el mateix que jo fa 30 anys a cada oportunitat reclamava, de que ja es parlava de que els joves eren perduts i que només sortíem i no sé què. Deia, bueno, hi ha una part que es veu, hi ha tota una altra part que no es veu, que és de tota aquesta joventut amb ganes de fer coses, com ha dit la Xènia. I jo vaig poder sentir els 3 anys les presentacions dels finalistes, i un altre cop doncs, et deixen amb la boca oberta de coses que diuen, de coses que et fan pensar, igual que en aquella època defensàvem els joves. I sempre els joves, tots hem sigut joves en algun moment i tothom s'emporta la mala fama. I en aquest cas, a mi personalment m'encanta poder-hi participar per veure totes les coses que diuen i que porten valor i que tenen ganes de fer i que, òbviament, això denota que hi ha esperança. I d'aquest dia en treuen, a mi em dona la sensació, sí que hi ha un punt de competitivitat, però de cooperativitat, de cooperació. I aquest any recordo, per exemple, la Carlota va parlar, la Carlota Riera, que fa una presentació, i aquest any va fer una presentació un altre cop molt bona, explicant la intel·ligència comunitària, no? Com a partir de promocionar les idees que són, diguem-ne, diferents a dintre un grup, això com és important per millorar la decisió final. I a mi em sembla que en un moment com ara, on les xarxes socials només potencien que sentim el que volem sentir, va ser molt interessant, perquè tu, Xènia, pots parlar del que va dir, però a mi em va semblar un valor afegit molt gran.
1: Laura, tu què recordes?
3: Jo recordo que primer ens van fer sortir uns quants de classe, tant de primer com de segon, i ens van dir que es feien aquesta jornada un dia, i sí que és veritat que tots sabem que hi havia un premi, no?, en aquell dia allà, però és això que diu ella, que no és gens... No hi havia un ambient així com de competició que es notés moltíssim, no? I al matí eren tot així activitats com bastant lúdiques, bastant...
1: Clar, perquè vosaltres, és a dir, arribeu allà, cadascú, diguéssim, amb el transport, amb el mestre o la mestra que l'acompanyi, no? És un representant de cada institut, eh?
2: No. Depèn... No, això potser saps millor tu.
4: No, ni dos o tres representants.
1: Dos o tres, ok, sí. Val. Llavors, cadascú arriba pel seu compte, us trobeu tots a les comes, us inscriviu, i llavors comenceu com tota la jornada aquesta més formativa i de cultivar... Val. A partir d'aquí, llavors què hi ha? Una fase de dir de presentacions orals, d'explicar... Com voleu millorar el món o quina és la vostra perspectiva futura, com funciona aquesta segona part?
4: Jo t'explico una mica. El tema està muntat ja des d'abans, es propugnava d'alguna manera que no només fos un valors acadèmics, sinó que fossin valors humans també, que hi hagués un lideratge en aspectes socials, una mica per entroncar amb el que és el propi tarannà del club, no? del Rotary Club, que és una mica doncs, això, doncs, posar de la teva part per millorar la societat. Llavors, es feia com us he dit, només hi havia un ideari que presentava cada alumne. Ara el tema és que hi ha aquestes xerrades que dèiem, que són més aviat formatives, hi ha una sèrie de activitats que es fan, diguem-ne, l'equip de les comes doncs, proposa una sèrie d'activitats com més dinàmiques de grup, però que són més actives, per entendre'ns, i llavors el propi grup es voten entre ells, és a dir, que d'alguna manera surt escollit un representant de cada un dels grups que s'han fet dels diferents alumnes, amb la qual cosa...
1: Que s'han fet, els han creat, o sigui, no hi ha hagut afinitats aquí, la Xènia no va decidir amb qui anava.
4: No, jo crec que us barregen, oi?
3: Sí.
1: Que de fet hi ha un vídeo que és el que veu compartir xarxes, que també el tenim per aquí, vull dir que ja anirem veient imatges mentre parlem, però això, és a dir, trien i llavors...
4: Llavors surten escollits, crec que són 9, llavors aquests 9 són els que Bueno, tots redacten un ideari i aquests nous són els que acaben sortint escollits i són els que ho acaben llegint davant de tothom, i llavors hi ha un jurat final que entre els nou finalistes escull el guanyador. D'alguna manera.
1: Clar, també és com molt generós per part de la resta de membres del grup escollir algú perquè ja saben aquests altres nou que no guanyaran, segur, no? Vull dir que com en el teu cas, per exemple, Paula, com et van triar a tu?
0: Doncs jo recordo que...
1: El grup de nou, diguéssim.
0: Doncs jo recordo primer la selecció aquesta que es fa amb els membres del grup durant una activitat lúdica d'aquestes més dinàmiques, i sí que és veritat que em van escollir a mi perquè... No sé, hi havia com un bon ambient, però jo tampoc buscava això. Simplement jo estava fent el que em va dir la meva professora, ser tu, vull dir, i intentar millorar el grup d'alguna manera i fes que allò tirés endavant i fer doncs, el que poguéssim una mica entre tots. Uh-huh. I sí que és veritat que jo no me'n vaig cansar a Samantha fins al final, que em van votar a mi. I llavors, un cop em van dir que era finalista, d'aquests 8-9 finalistes que s'escullen, no? Doncs ens van dir que redactéssim com una mena, el que ha explicat el David Joan fa una estona, una mena amb idearis i el que pensàvem dir. Però jo sí que és veritat que vaig subratllar quatre paraules d'un escrit que havíem fet prèviament, que crec que us els veu llegir tots.
1: A cadascú individualment, sí. Havia fet un escrit previ?
0: Sí.
1: Vale.
0: I llavors, juntament amb els finalistes que havien escollit els companys i aquest text, mena d'ideari que havíem fet cadascú, sí que és veritat que van seleccionar el meu. I jo llavors vaig subratllar unes paraules, però a mi aquesta mena de ponències, de xerrades, no m'agrada preparar-les. Jo sento que he de tenir quatre punts claus preparats, però m'agrada improvisar perquè penso que aquestes coses s'han de fer en el moment i defensar el que tu penses, i no s'ha de tenir un guió com si fossis un examen.
1: Quines eren aquestes quatre paraules, Paula?
0: Doncs les paraules no me'n recordo, però sí que me'n recordo la idea principal, que era el que estàvem dient fa una estona, no?, que no, a la nostra generació es té com una bombolla, i jo penso que això no és així. Crec que tenim un gran potencial, la nostra generació. A banda d'això, crec que tenim les eines suficients per fer-ho, i també la valentia i el lideratge, no, de poder arribar a construir tot allò que ens fixem com a objectiu, no? I que potser les generacions una mica més grans, doncs, ens veuen incapaces de poder arribar a allò que volem. I jo penso que no és així. I bàsicament vaig narrar, no?, el que jo pensava en aquest marc.
1: Uh-huh. Tu, Laura, què recordes?
3: Jo, en el meu cas, va ser més com un agraïment general a tot. Jo vaig explicar bastant que sóc una noia superafortunada, o almenys és el que em considero. Això, una noia superafortunada en un món on hi ha molta gent que no és gens i que és molt injust, i era una miqueta això la idea principal del meu, bastant com parlar, donar veu a totes les injustícies que hi havia i que hi segueix havent encara.
1: I una possible solució també vas donar, perquè donar veu és important, però vull dir, no sé si també ho contemplaves en el teu...
3: No, jo no vaig donar tant una solució, va ser com més com una denúncia, diguem-ne. Uh-huh. Era com per intentar com conscienciar, no?, de adonem-nos-en de que tots els que estem aquí presents avui, que tenim molta sort, uh-huh, i que hi ha molta gent de la mateixa nostra edat que viu una realitat completament diferent.
1: Uh-huh. I tu, Xènia, el teu discurs, com s'enfocava? Perquè entenguis això, aquest discurs, aquest ideari, el veu escriure amb la resta de companys que formàveu el grup aquest on veu crear les dinàmiques?
0: No, no ben bé, o sigui, nosaltres ho vam fer individualment. Sí. Jo vaig escriure el meu escrit. Realment, de fet, com a mínim aquest any, tothom el va escriure. Sí. Només fins quan vam acabar d'escriure el vam saber si ho havíem de llegir davant de tothom.
1: Sí. Ah, d'acord.
0: Llavors tothom tenia un escrit.
1: D'acord.
0: I jo vaig llegir el meu, doncs, davant de tots els altres participants i el jurat.
1: Uh-huh. I què deies?
0: Jo, bàsicament, defensava la ciència i l'educació. O sigui, en el meu text, bàsicament, jo vaig narrar com la ciència i l'educació són parts essencials de la nostra vida, no? Que moltes vegades veiem això, anar a l'escola i tot això, com si fos un càstig, i realment és un privilegi. Uh-huh. I és un regal, i no el valorem. I l'hauríem de valorar molt més el que fem, perquè no tothom té aquest privilegi. Uh-huh. I, per altra banda, també vaig dir com la ciència moltes vegades se separa de les lletres, perquè en el meu cas a mi m'interessa molt l'astrofísica, i clar, m'agrada molt la ciència, no?, i sempre la defenso, però també considero que la separem massa de les lletres. O sigui, si no haguéssim, si tots aquells filòsofs de l'antiguitat no haguessin fet totes les preguntes que es van fer, no tindríem ciència. I aquesta és la bellesa, no? Llavors no hem de separar les lletres de la ciència, ni tampoc l'art.
1: Perquè mira, al final... Leonardo da Vinci, mira Leonardo
0: Exacte.
1: Da Vinci.
0: Clar.
1: David Joan i Andreu, què es valora a l'hora d'escollir quina ha sigut la millor ponència?
4: Bueno, el jurat que forma part de... Ja, la part, o sigui, el jurat està format per membres de Rotary i gent també de les Comes, de l'equip de les Comes, i acaben escollint, doncs, entenc que les idees que es transmeten i de com les i com es transmeten també, eh? Vull dir, és un tema que jo entenc que és... perquè llavors llegeixes tots els escrits, perquè ens els acabem llegint tots, i veus que hi ha... dels escrits de gent que no han estat escollits per poder fer l'última part o d'allò, que també n'hi han de molt bons i que hi havia escrits que queden una mica que no s'acaben, perquè clar, si no,
1: necessitaríem
4: tres jornades, no?, en lloc d'una, que també n'hi ha de molt bons. Llavors s'escull això una mica, primer les idees que s'esmeten i també el convenciment, és mica el carisma, no?, que també
1: com les transmets, no?, perquè bueno, és el mateix, no?, i pot haver una obra de teatre superben escrita amb uns actors molt mediocres que no arribi, i en canvi un guió que dius, però els actors que l'interpreten són brillants i l'obra agafa un altre caire. Vull dir que, sí, aquesta posada en escena també és important.
4: Entenc que és on es veu també si et creus el que dius i, no?, i aquestes
1: exacte,
4: coses, no?
1: Exacte. Si realment el guió et serveix com una crossa, per simplement, o si te l'estàs llegint, clar, no.
2: Jo, per sort, no he hagut d'estar en el jurat, perquè escoltant totes les ponències realment és difícil. És a dir, clar, hi ha gent millor i pitjor sempre, tothom té després diferents graus de presentació, però en general a mi, els 3 anys que he pogut sentir les presentacions que han hagut, em ha sigut francament difícil triar-ne una, molt difícil. I per exemple, doncs, me recordo molt d'aquest any, doncs, la Xènia, que va parlar d'això de l'art i la ciència, perquè jo també vaig identificar, jo també deia, no, això no pot ser tan separat, però vull dir, n'hi havia d'altres que estan molt bé també, llavors estic molt content per la Xènia, però realment la feina del jurat de triar-ne una és complicada.
1: Pel que veig, amb les 3 darreres edicions han sigut dones. No sé si en general aquesta jornada aplega més dones com es.
2: Jo puc parlar, la primera edició van ser 2 nois, va ser un ex-aequo, la segona va ser noi, jo també vaig ser noi, però la següent edició ja va ser una noia, va ser l'Anna Mateo, que som molt amics.
1: La cantant.
2: Sí. Oh, va ser la quarta edició, i llavors la cinquena edició, si no m'equivoco, va ser una noia que es diu, o es deia Núria, fa molts anys que no l'he vista, de Súria.
1: David Joan, una cosa.
2: Sí.
1: Tu sabies que s'ho portava tan estudiat, això?
4: No. Jo el recordo perquè després es va crear un club de joves de Rotary, també, que es deia Rotarac, que era els antics guanyadors del premi, jo també hi estava posat.
1: Tu també havies guanyat un premi.
4: No, jo no havia guanyat cap premi, però jo vaig formar part de Rotary des de bastant jove i així, i després, doncs, hi estava posat. I va haver una època que coincidíem amb tots els premiats, d'alguna manera.
1: I ara et van tornant a la memòria, no?
2: Jo crec que coneixes el Marc Serena, que em sabies de la teva generació, doncs ell també va guanyar el premi.
1: Boníssim.
2: Sí.
1: Veus? Doncs a mi no em va arribar, no em devien seleccionar a mi, poder?
2: En el meu cas, jo puc dir i puc donar les gràcies a la professora, la Concepció Llorenç, que en aquell moment era professora de música de Lluís de Peguera, que és la persona que em va animar a presentar-m'hi, perquè és una cosa que existia, però si ningú et venia al darrere, tampoc dius, jo vols dir que m'hi he de presentar?
1: Clar, és que a mi, diguéssim, els 2 anys de batxillerat no recordo que ningú, o sigui, que el Pius hi fos present, per exemple. Això pot ser que passi, no?
4: Sí, podria ser, i en l'antic format teníem menys persones que s'hi acabaven presentant. La Concepció Llorenç era un membre del jurat, per exemple, saps? Vull dir que el propi jurat també empenyia una mica, i per això també vam fer el canvi de format, perquè vam pensar, no, hem d'obrir-ho més, hem de fer-ho més participatiu, que hi hagi més gent que ho conegui. En part, és una arma de doble fil, no?, d'alguna manera, perquè per una banda tens 60 persones allà que totes són supervàlides i acabes havent d'escollir una i has de trobar la manera de poder-ne escollir una, perquè si no, no tindria sentit el premi, no? I en un dia, a més, que això sí que és veritat que bueno, pues, és un mal menor que té el premi en aquest sentit, però el format nou permet, pues, que primera que sigui molt més conegut, que inclús en els instituts, pues, se'n pugui parlar. Tampoc sé si es parla de forma molt oberta o si s'explica molt o si és allò...
1: Perquè si no també és d'alguna manera, perquè tu sí o no.
4: Exacte,
1: no?
4: També d'alguna manera és, no, és, no presentes el premi, sinó que els professors t'escullen, amb la qual cosa tampoc és qüestió d'anar explicant a tothom que hi ha això i a tu no t'hem escollit perquè al final ells també han de fer una tria de 2-3 persones que també... Tota tria acaba sent una mica injusta, no? Fins a cert punt.
1: Però també és un aprenentatge, no? És a dir, bueno, com a alumne que no t'han escollit, bueno, gestionar això. És a dir, clar, és veritat, protagonistes del demà, si ho dieu així a lo grande als vostres instituts, la gent en general sap què és?
5: No, no.
1: Vosaltres ho sabíeu quan us van venir a buscar?
5: No.
1: I és una mica el que es busca?
2: I veig que el problema, és a dir, a la nostra vida passava, però vull dir que és el mateix, el batxillerat, la gent marxa de l'institut. Si això fos un concurs que fos per primer, diguem-ne, hi ha més temps perquè la gent ho expliqui. Llavors suposo que és la feina també de demanar que els que hi han participat ho expliquin i ho facin saber i ho expliquin a la gent més jove perquè ho demanin i diguin, escoltes, això s'organitza, això qui anirà aquest any, no? I podria anar jo o faig mèrits o que trobin un sistema, que això estaria molt bé, no?, de que es conegui més. Perquè, en realitat, clar, la gràcia és posar-ho fàcil en el sentit de que si hi ha més gent que vol anar-hi, vol dir que hi ha més gent que ho coneix i que es valora aquesta oportunitat, no?, d'anar-hi. I un cop a dintre el premi, vull dir, un cop a dintre la jornada, sí que el premi ja és anar a la jornada, per dir-ho així, i participar d'aquest dia. I el que vam estar comentant molt a la taula redona que vam fer amb professors llavors aquest dia és com d'important és també de vegades persones. És a dir, ni tots els joves tenen totes les inquietuds de les tres guanyadores aquí presents, ni al contrari. Llavors, de vegades sí que és veritat que tens ganes de trobar-te amb persones que tenen ganes de fer coses i inquietuds, yeah, i aquest tipus de jornada el que fa és dir, bueno, no estic sol al món, perquè, clar, de vegades a l'institut jo sí que recordo, i avui en dia qualsevol lloc és el mateix, no tothom té les mateixes inquietuds o les mateixes ganes de fer coses. I, per
1: tant,
2: trobar-te amb persones que tenen ganes de fer coses penso que és una font d'energia interna que espero que serveixi molt de veure hi ha moltes altres persones, potser no som la majoria,
1: no esteu
2: però no
1: soles,
2: es necessita una,
1: no?,
2: majoria.
1: Clar.
2: Exacte.
1: Aquesta és l'altra, és a dir, al principi ho deia, no?, que sou una generació plena d'estigmes, no? Sou una generació gandula, que ho voleu tot immediatament, que us mireu molt al malí, que...
2: I el mòbil.
1: Sí. Clar, vosaltres, quan sentiu tot això, enteneu que es digui? És a dir, que la gent tingui aquesta visió veient com està el pati, o realment no en tenim ni idea i parlem, diguéssim, sense coneixement de causa?
5: Jo personalment penso que sí que és veritat que està com molt dividit, no? És veritat que, com he dit abans, les generacions potser una mica més grans sí que tenen la visió de estem tot el dia amb el mòbil, no fem res, i hi ha 4 persones que sí que potser volen tirar del carro una mica, però jo penso que hi ha moltes persones que encara no s'han com posicionat en aquests bàndols, no? Però és que tampoc penso que sigui un bàndol. Llavors, sí que hi ha un gran gruix de gent potser que li és igual i va fent la seva vida i no té aquesta inquietud, però sí que penso que també hi ha un gran gruix de gent que té aquestes inquietuds i que potser no se li han com donat aquestes oportunitats de, per exemple, el Rotary, el que fa és això, impulsar una mica els joves, no? I hi ha gent que potser no s'ha trobat en aquesta oportunitat. I penso que hi ha molta gent no descoberta, clar, en aquest sentit.
1: Clar, és que és ben bé això. No, no sé si ho compartiu també. Sí. A mi em dona la sensació que en els últims 50 anys han passat tantes coses que les generacions que vam créixer sense mòbil o sense aquesta irrupció de les noves tecnologies, de vegades ens costa d'entendre que hi hagi unes altres rutines, però perquè han sigut naturals, no? Perquè aquestes noves tecnologies formen part del nostre dia a dia i llavors potser clar, som exagerats els que fem aquest tipus de comentaris?
3: Home... A veure, sí que és veritat que hi ha de tot, com a tot arreu, eh? Hi haurà el típic... Jo penso que, per exemple, en el nostre cas, les tres segurament no són persones que facin poques coses, al contrari, les tres fem segurament moltes coses constantment, sí. Però sí que és veritat que el mòbil ens acompanya a tots bastant. I, però clar, també és normal, no? Vull dir, estem en una etapa de la història on tot va molt, molt ràpid, hi ha estímuls constants i el mòbil no segueix aquest ritme. Vull dir, el mòbil és dopamina constant, també, vas pum, pum. Però això, que jo crec que...
1: Però vosaltres això ho teniu normalitzadíssim, perquè sí, ja heu crescut amb això, no? Vull dir, som potser la generació que no hem crescut amb això, que ens hem de desenganxar més del mòbil perquè potser hi tenim una relació més tòxica. Això no sé si també us hi trobeu de vegades, que sou els addictes al mòbil, però resulta que qui es passa més hores al mòbil és la vostra tieta de 55 anys, no?
5: Sí, bueno, totalment d'acord.
1: Sí. Sí, no?
5: Depèn d'aquí, no? Però...
3: Sí, sí, sí.
5: Jo penso que hi ha també com una mena de comparació de dir, vosaltres sou els que esteu tot el punyetero dia amb el mòbil, però tu t'estàs adonant que tu també estàs amb el mòbil i ets tres generacions més gran que jo. Vull dir, se'ns acusa molt com a nosaltres, però nosaltres també tenim altres coses, com ha dit la Laura. Vull dir, tenim molts estímuls que no són al mòbil a nivell de tot el dia i només es veu al mòbil.
4: Jo és que veig que hi han dues coses aquí que penso que són... que sempre s'han donat. Una és que els joves sempre han sigut vistos com una generació perduda. Jo me'n recordo de la meva, quan jo era jove, que també aquest jovent d'avui en dia no arribaran enlloc, no sé què. Vull dir, això és consustancial a la societat. Vull dir, tots els grans veiem els joves com que... O bueno...
1: Perquè ho veiem des de la nostra òptica,
4: veiem,
1: no?
4: Des d'una òptica que, bueno, pues, vale, es cometen errors, però tu també en cometies quan eres jove, i és part de ser jove cometre errors, perquè si no comets errors no aprens, i si no aprens no... Això per una banda. I per l'altra banda hi ha també un tema que és els lideratges, que jo crec que en el premi nosaltres, els protagonistes de la mà, acabem escollint ja des d'entrada, parteix de que els instituts escollen una sèrie de líders que els porten a un lloc on hi ha més líders i acaben sortint escollits, com hem dit injustament, segurament unes persones en concret i no unes altres, però perquè, bueno, hi ha un procés, no? Però que els lideratges sempre és de pocs, no és de molts. És a dir, i potser interessa poc, si no interessa molts, perquè és que si no hi haurien líders, perquè els líders han d'activar del carro i el carro s'hi puja l'altra gent, no? Vull dir que en aquest sentit, vull dir, aquestes dues reflexions penso que sempre han sigut així, no és perquè sigui un tema generacional. Llavors hi ha temes concrets, específics d'aquesta generació, que si els mòbils, que si ara la intel·ligència artificial, que si... Però, bueno, això...
1: Clar. Sí, parles de lideratge i això també em sembla interessant, perquè hi ha els líders que són líders positius, que entenc doncs, que aquí en tenim tres exemples i quatre i cinc segurament de dir... Ai, gràcies. que aporten propositius, però també hi ha uns altres lideratges que de vegades és el que ens estem trobant en aquesta societat tan globalitzada que ens arriben doncs, això, testimonis i inputs de l'altra punta del món, que de vegades no són tan positius, no? Vull dir, al contrari, són molt més destructius, totalment. Són molt més de arraconament. Llavors, clar, combatre això, és a dir, saber quin tipus de lideratge escollir, també deu costar i també ho deveu veure a l'institut, que hi ha gent que és líder que no aporta res. No sé si...
5: Sí, totalment, sí. Sí, clar, els treballs en grup no es veu perfectament qui intenta unir el grup, qui... Mira, no, quines persones saben fer què, reparteix la feina, intenta que tothom sigui inclòs al grup i qui diu, no serviu per res, ho faig jo.
1: I això? Vosaltres ho veieu molt clar, però la resta ho veuen?
5: Home, jo espero que sí.
6: O sigui, hi ha vegades que des de l'òptica de tu mateix, no, dius, doncs jo busco que aquesta persona que se sent més còmoda fent X treball, doncs busco que ho faci bé i que se senti còmode fent-ho, però hi ha altres persones, doncs sí que és una mica diferent, no? O busques fer tu perquè ja no confies, o sí que és veritat que hi ha algú que no vol fer res, el típic de
1: Sí, sí, sí.
6: M'apalanco i ja faràs tu, però jo crec que també és buscar un punt mig entre totes aquestes coses, no? Saber diferenciar.
3: Sí, exacte. Jo crec que és com es veu molt l'objectiu, o sigui, depèn de l'objectiu del líder. Si un líder el que vol és que el treball, en aquest cas que has comentat, el que vol és que el treball funcioni, doncs buscarà que hi hagi una harmonia entre el grup, no? Que faci que treballant tots, fent cadascú amb el que se sent més còmode, que el treball tiri endavant. En canvi, hi ha altra gent que potser el que li agrada més de ser líder és com el fet de ser-ho, no? Més o com ha dit també, que ho facin tots els altres, no? Ell s'ho arregla, coordina, diu, pues tu fas això, i jo això no. No, també has de ser molt conscient de no anar-te'n mai cap a aquests dos casos, que costa, suposo. Quan tens tu les eines com persona a persona a qui et fan més cas i més convencent, has d'anar amb compte a vegades per no sobrepassar ni les opinions dels altres, ni els seus punts de vista, ni res.
1: És això, vosaltres heu rebut crítiques per part de gent de la vostra classe o de la vostra, no, de la vostra edat, per dir, fins i tot promogudes per l'enveja?
0: Sí, sí, clar. Moltes ocasions, des de ben petita.
5: Sí, sí.
1: I com les heu gestionat?
0: Jo recordo un professor que vaig tenir fa uns anys que em va dir, a la vida, si vols arribar a algun lloc, sempre tindràs gent que et critiqui. Sempre tindràs algú que t'estigui dient qualsevol cosa, no? I al final el que importa és aprendre a dir, sé que al final l'origen d'això és l'enveja i no has de deixar que això t'afecti, no? I al final, potser si escoltar una mica i dir, vale, em mantinc fora d'aquesta actitud, però també ser conscient de moltes vegades no tens aquesta actitud i simplement ho fan per intentar que la tinguis.
1: I tu dius que des de ben petita,
6: sí,
1: eh?
6: Sí, perquè jo de ben petita, clar, jo no entenia que la gent, per fer tantes coses, perquè a mi sempre m'ha agradat, no?, tenir aquesta actitud de lideratge, de tirar del carro, de tirar endavant, i sí que és veritat que m'ha passat des de ben petita i jo no en tenia aquesta visió dels demés cap a mi, no? Però a mesura que he anat creixent, m'he trobat amb moltes persones, potser sí que més grans que jo, he considerat, doncs, tenir un punt de vista, doncs, de dir, fins aquí, anem a veure què opino jo i què opinen els demés, no? O sigui, potser he de deixar de banda el que diuen i tirar allò del que penso realment.
1: I jornades com aquestes, és el que deies tu, Andreu, us deu ajudar també a dir, ostres, val, no estem soles, no estem sols, aquí també hi ha joves amb empenta, amb iniciativa, amb ganes de fer coses i que potser també se senten com ens sentim nosaltres, no?
6: Sí, sí.
1: Clar.
2: Jo amb aquesta reflexió jo veig dos fenòmens, diguem-ne. Un cultural, la paraula lideratge, ambició, tot això, tenim una connotació cultural negativa en general. I això és un problema. I aquesta connotació negativa en part ve de la cultura que hem viscut, d'una guerra, d'un feixisme, i no destaquis, i bueno, que no d'això, el missatge que es deia abans a la gent que havia d'anar a la mili, que jo per sort ja no hi vaig haver d'anar, és que no destaquis, i quan vaig a l'institut, tu mira que no destaquis. Saps? I això era el missatge que continua preponderant, que no destaquis, que no se't noti, saps? I això és dolent. Això és l'antilideratge, no? Llavors, això és una cosa que hem de superar. O sigui, les cultures de democràcia plena, de participació plena, que tiren endavant el desenvolupament, el que es desenvolupa, no és en el lloc on la gent està callada, sinó on la gent participa adequadament. I això, en un moment ara que globalment es qüestiona el model de països on l'estructura és de no participació, com pot ser, per exemple, la Xina, que són una gran potència, però no hi ha la possibilitat de donar l'opinió d'una manera com la que estem acostumats, potser més a Occident, és un tema important de recordar. És a dir, els països es desenvolupen, el desenvolupament real és quan tu dius les coses d'una manera adequada i hi ha una discussió franca, que és una mica, tornant al que deia la Carlota Riera, en aquell d'això. És a dir, quan hi ha aquesta discussió franca d'opinions, i això s'ha de fer des d'aquest lideratge, des d'aquesta confrontació d'opinions i des de dir-les les coses, saber-les dir bé, però dir-les. I això és el que tira endavant. Això és per un cantó. I per l'altre cantó, jo penso que hi ha el lideratge positiu i negatiu que parlaves tu abans, hi ha la gent que té ganes de construir i la gent que té ganes de destruir. Vale, i aquí és on hi ha la mar dels ous. Això tothom que intenta... És molt difícil construir alguna cosa, posar d'acord un grup de persones, repartir bé les tasques, trobar, diguem-ne, agafar l'energia de persones que tenen ganes de fer com pogués tenir cadascú de nosaltres, i llavors, a més, saber-ho això modelar per poder-ho construir amb un grup més ampli. I, en canvi, destruir és molt fàcil. Criticar negativament, és a dir, criticar a millorar, això és important i saber-ho fer. Ara la gent que s'ha pogut anar trobant tothom que té ganes de construir algun dia alguna cosa, que només van a destruir per enveja o per simplement el que sigui, sense anar més lluny, també jo penso que l'opció d'esperança és totes les empreses, organitzacions fan cursos de lideratge, de valors, perquè al final el que és el construir, el que és el portar darrere un valor positiu cap a la societat, cap a la persona, cap a l'entorn, això és el que crea, i el que crea a la llarga més que a la curta, però és el que acaba valent, perquè el que és només per destruir d'entrada fa mal, d'entrada pot arribar bastant o molt lluny, però té un recorregut limitat. Sí. Però un cop ho has destruït tot, és com el món de les hienes, podem tornar al rei lleó, diguem-ne, que quan s'acaba tot, s'acaba tot. I en canvi, construir pot costar més, pot triar una mica més, però bueno, i aquí afegiria més a més la paraula l'amor, no? Quan es construeix, quan tu vols aportar una cosa positiva...
1: Quan tu creus i t'ho estimes. Sí. Us proclameu guanyadores. Què passa després? Teniu un premi, feu un clic de dir, ep, valga la pena, i ara sí que... És a dir, hi ha hagut un canvi després d'haver guanyat aquest premi? En què va consistir cada premi, eh?
3: Jo, en el meu cas, a diferència del que han dit ells, jo normalment no havia tingut mai aquest rol així més de la que guanya o a la que li tenen enveja, o sigui, mai havia sigut ni delegada ni acostumava a adoptar aquests rols en la classe, i llavors, quan vaig guanyar aquest premi va ser com, ostres, uau, no? Quina sort! I llavors, a partir d'aquí, va ser tot, bueno, flors i violes, vaig adonar-me que podia anar. Teníem moltes opcions de llocs on anar, que eren camps superinteressants.
1: Clar, perquè el premi és poder escollir un camp de treball.
3: Sí, sí. I és això, jo vaig escollir anar a Suïssa, perquè, a més, és un país que jo a mi em té fascinada, tant a nivell de territori, perquè té uns paisatges, bueno, i un... Bueno, tot, és que és impressionant, com a nivell de ciutadania, que allà és un exemple, jo crec, la consciència que té cadascú, la bona educació, el bé que es fa tot, no? I a més que la temàtica del camp, que era anar, poder fer com una ruta pels Alps i tota l'escalada i tot, era super, super interessant.
1: Ets esportista, tu, Laura?
3: Bueno, sí, m'agrada tocar
1: anar. A tecles. I ja que estem amb tu, quin seria el teu desig de professional? Què et voldries dedicar?
3: Jo estic estudiant infermeria. O sigui, res a veure, quasi bé, amb allò de l'esport. Però sí, jo sempre he volgut anar pel camp sanitari, des de petita ho tenia bastant clar. Però a més, sempre he volgut fer moltes coses alhora. Vull dir, faig això, llavors també... toco el violí, faig ballet, soc monitora d'esplai... És com que sempre he intentat com tindre un equilibri i fer moltes coses alhora. Poder fer de tot.
1: Tenir un equilibri i fer moltes coses alhora, eh? De vegades això sembla antagònic, eh?
3: Sí.
1: Tenir un equilibri fent moltes coses alhora. Està molt bé que el trobis fent moltes coses alhora, eh? De veritat. Ja m'explicaràs el secret. I ara fas primer, segon?
3: Sí, primer, sí, primer. He començat aquest any.
1: Bé, eh?
3: Molt bé.
1: Que bé. Que bé. I tu, Paula?
5: Doncs jo una mica...
1: El camp que vas triar, o sigui, fem totes tres que responeu. Sí, sí. El camp que vas triar, d'aquest va servir aquest premi, llavors a què estàs estudiant ara?
5: Doncs jo sí que és veritat que li comentava abans amb la Xènia i no ho tenia clar, volia un país amb el que jo, per exemple, digués amb amics, amb família, no pogués anar de viatge per descobrir un país d'una altra manera, de dir, no ho podria anar jo de forma natural, no, diguem-ne. Però sí que és veritat que quan vam estar a mirar camps i tot això a casa, em va costar molt la decisió perquè hi havia moltíssimes opcions interessantíssimes de diversos camps, o sigui, de cuina, d'esports, de més natura, d'instruments, vull dir, hi ha de tot.
1: Llavors, per favor.
5: Em va costar moltíssim decidir. I llavors, mirant aquesta idea que jo tenia de decidir un país que no pogués anar de forma doncs natural, doncs al final vaig acabar com canviant aquesta visió. Vaig acabar anant a Roma, a Itàlia, que tothom pot anar un mateix dia, saps?
1: Sí, sí, sí.
5: Llavors vaig triar el camp de Guidonia Montecelio a Roma. Bueno, és Roma i voltants. Llavors, perquè sí que és veritat que soc una mica com la Laura, de dir, m'agrada tot. Llavors,
6: el camp era el que vaig veure que era com cobria, era multidisciplinari, hi havia moltíssimes coses, hi havia gastronomia, la gastronomia italiana m'encanta, llavors hi havia esports, hi havia cultura, és a dir, vam anar al Vaticano, vam anar a visitar el Coliseu, bueno, una mica el que és Roma, no? Llavors vam veure monuments de la UNESCO, també és superinteressant, em va agradar moltíssim, i també doncs passar temps amb els companys de que vam anar de viatge, no? I fer aquests vincles superforts, i això penso que és el que va donar el punt de il·lusió, gràcia i sentit al camp.
1: I ara mateix què estàs estudiant?
6: Doncs jo, malauradament, quan vaig acabar batxillerat, sempre ho he tingut molt clar, jo vull fer medicina.
1: D'acord.
6: I no vaig poder entrar per la selectivitat perquè vaig quedar un punt de la nota, però mai m'he rendit, sí que és una cosa que sempre he tingut clar, perquè no volia fer una altra carrera per no haver arribat a la meva. I llavors sempre he defensat això. I sí que és veritat que quan vaig acabar segon de batxillerat em vaig quedar amb un punt de dir, ostres, ara què faig? Perquè tenia molt clar que jo volia fer allò. Però vaig tenir l'oportunitat, precisament al Rotary, també de conèixer el Jordi, el Vilaseca, el president de la Joviat. I sí que és veritat que ara estic fent allà un grau superior de laboratori clínic i biomèdic, i doncs crec que és un pont molt interessant doncs per poder entrar a la carrera més preparat i amb molta més base.
1: Molt bé.
6: I penso que ara no tinc el mateix nivell que quan vaig sortir de batxillerat. És a dir, a nivell coneixements i a nivell persona he crescut moltíssim. Vull dir, em considero molt millor que fa 2 anys a nivell per entrar a la carrera, saps? I dir, molt millor.
1: Que tot passa per alguna cosa,
6: sí,
1: vaja.
6: Sí.
1: I en el teu cas, Xènia?
0: Bé, jo encara no sé on aniré.
1: No ho saps, eh? Encara no hi has anat? No
0: hi he anat, però tampoc ho sé. Perquè hi aniré l'any que ve, perquè aquest any ja molts dels camps estaven plens, llavors tenia molt més poques opcions i vaig decidir esperar-me un any i l'any que ve ja triar un que realment m'agradi, no?
1: Que tindrà ciència i lletres i art, poder.
0: Correcte. Segurament. Especialment ciència, si pot ser. Però sí. I
1: pel que fa a la carrera, clar...
0: Jo ara estic fent primer...
1: Ah, ja estàs fent primer de carrera?
0: No, estic fent primer de batxillerat.
1: Ah, és primer de batxillerat.
0: Sí, jo estic fent primer de batxillerat. Llavors, l'any que ve, clar, he de fer la CL encara, i depèn de com surti, entraré física o no.
1: Esperem que sí. I que et donessin el premi, suposo que també et va reafirmar, no?, una mica...
0: Sí, tot ajuda, no?, una mica a donar-te més... emoció i, en plan, tenir la seguretat de puc arribar-hi.
1: David Joan, em dóna la sensació que Rotary, amb aquests premis protagonistes del demà, cada vegada té més adeptes a nivell d'empreses que s'hi volen sumar, no?
4: Bueno, nosaltres tenim bastants col·laboradors i patrocinadors que ens ajuden en el premi, i, de fet, superagraïts tant a el que és Cajamar, Biscola, la gent de Sant Andreu, ja me'n descuidaré, i ara hi ha els de... la FUB. No ho he mirat abans i ara em quedaré sense...
1: En el link de la descripció, quan ho pengem al YouTube, posarem totes les empreses.
4: Sí, vale, perfecte. Jo el que volia comentar és sobre el tema dels camps. No són camps de treball com a tal, són camps de... En part, n'hi ha que són de diferents temàtiques, que tu pots escollir una mica la temàtica, n'hi ha que són més tipus aprenc a fer vela i faig un d'allò de... O sigui, temàtic ben bé de vela, n'hi ha altres que són pues, més turístics, més de visita cultural de la zona que vas. Hi ha a diferents països. Llavors, el nostre camp, diguem-ne, el posem a això. Surten camps cada any, llavors ells escollen quin és el camp que volen anar. Clar, en el cas de la Laura es va poder fer el mateix any, perquè la jornada va ser una mica abans en el temps. O sigui,
1: els premis es van donar abans,
4: llavors encara hi havia camps possibles per escollir. En canvi, en el cas de la Paula també es va esperar un any a fer-ho, i serà el cas de la Xènia, que és el més normal, perquè també, com us he dit abans, bueno, el dia de la jornada es fa en funció una mica del calendari escolar,
1: clar, llavors,
4: depèn d'on cau, ja sabem que haurem d'anar a buscar camps l'any següent. I, bueno, i en aquest sentit, molt bé. I llavors jo una cosa que sí volia comentar és que jo he gestionat camps dels guanyadors del premi de fa 20 anys, no? I amb tots he estat parlant amb ells i una mica refermar-me amb el del lideratge. Jo amb tots amb què he estat en contacte sempre, o sigui, a part de que el camp sempre 100% és un èxit, o sigui, no hi ha ningú que per sort i toquem fusta o el que sigui,
1: sí.
4: Tot ha anat bé sempre i ha sigut un èxit i els hi ha agradat i ha tingut una experiència molt bona per tot el que és, diguem, d'estar fora 15 dies convivint amb gent de diferents països, uh-huh, i això, uh-huh. A part el fet de jo tramitar-lo amb ells, ha sigut sempre una gran experiència, en el sentit de que són persones que, però on arriben i com hi arriben, pues ja tenen un tarannà especial que tot ho posen fàcil, que, bueno, gent que són protagonistes de demà i que ja es veu en l'avui que ho seran, no?
1: Ai, home, jo aquest missatge no el puc superar, David Joan. Escolteu, estem gairebé fora de temps. Dieu que sou persones molt inquietes en general i que us agrada molt fer coses. Algú aquest cap de setmana té pensat anar a Solsona? No miro a ningú. Paula?
6: Bueno, jo més que a Solsona estaré a Manresa.
1: Ah, no, jo volia dir la Fira de Sant Isidre de Solsona.
6: No, m'ho vaig pensar, però justament com aquí a Manresa també teníem coses, vaig dir, ostres...
1: Val. Ningú té pensat anar a la Fira de Sant Isidre de Solsona.
4: De moment no.
1: Doncs potser ara us convenceré, perquè és aquest cap de setmana, és una fira mitiquíssima, maquinària, bestiar, també una mica això, no?, que es critica els joves, ai, és que esteu massa connectats a les pantalles. Connecteu amb la vida agrícola, també, i amb el paisatge meravellós de Solsona. De fet, aquí sota sortirà un petit enllaç amb tota la informació de la fira, que tindrà lloc aquest cap de setmana, però ja entenc que jo hi aniré, si voleu us explicaré com ha anat. I res, per acabar, llarga vida, no?, els Premis Protagonistes del Demà, és a dir, a partir del dia que veu donar el Premi a la Xènia, entenc que ja us heu emplaçat a la 34a edició.
4: Hi ha una membre del club, que és la Imma Riba, uh-huh, que és la que sempre coordina el premi i fa una tasca espectacular, i ella segur que ja està pensant en com ho encararà de cara a l'any que ve. Sí que és veritat que quan toca final d'any, principi d'any, és quan comença a moure's tot, però bueno, sí, estarem emplaçant per la nova edició, segur.
1: A mi només em surt dir que quina sort, que moltes gràcies per fer-ho, no?, i per donar l'oportunitat a aquests joves que es trobin també entre ells i que no se sentin sols, i que teniu el millor moderador, que jo ja crec que el podeu fitxar any rere any.
2: Jo, el motiu pel qual hi estic ficat també, part de la il·lusió que em va fer quan m'ho van oferir, és la Imma. La Imma fa una feinada espectacular per organitzar una trobada així, com la majoria de gent que organitza coses no us podeu imaginar la feina que hi arriba darrere, i amb molt de gust, pues, he donat un cop de mà molt que he pogut i m'agrada molt. Jo només dir sobre els protagonistes del demà, aquest any vaig deixar-me anar, ja que era el que portava l'acte, i el que sí que vaig dir és una cosa molt important que jo ja reclamava aquest dia, és a dir, protagonistes del demà i de l'avui. Uh-huh. És a dir, jo me'n recordo quan érem joves, deien, no, els joves teniu el futur, i els deien, no, el futur no, el present. Uh-huh. És a dir, els joves i els grans i tothom, cada dia tenim l'oportunitat de fer coses per liderar en el sentit positiu, en aportar valors, en fer coses petites i grans per millorar cada dia el nostre entorn, més immediat i no tan immediat. No? Llavors, això és molt important perquè m'agrada el concepte del demà, però avui ja estan fent i aportant i fent coses, que això és molt important defensar-ho.
1: Doncs gràcies, Andreu. Ens quedem amb aquest supermissatge. Laura, Paula, Xènia, David Joan i Andreu, moltíssimes gràcies. Ja us tornarem a convidar d'aquí un temps a veure com ha anat el camp, Xènia. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu, Passeu. Que vagi bé!

0: d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Confiança en el major perquè deia, Parlon, aquesta decisió és operativa, no política, i que revisaria si era o no oportuna. Veurem què s'acaba dient en aquesta compareixença, que la seguirà l'Andrea Villòria.
2: A quarts de cinc, la consellera Núria Parlon i el director Josep Lluís Trapero respondran als grups parlamentaris que han demanat la seva dimissió, sobretot la d'ell, arran de l'escàndol de les infiltracions de dues agents d'informació a una reunió de docents on preparaven les protestes d'ahir. Una operació policial al marge de la política, segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: No hi ha directrius polítiques ni en aquesta operativa ni en cap d'altra en l'àmbit de la seguretat. Són els comandaments els que dissenyen aquests operatius.
2: El sindicat majoritari de Mossos el sap per la seva banda denúncia el que considera una instrumentalització de la policia i lamenta que es faci un judici de valor públic de la seva professió.
1: És l'oposició qui ha reclamat aquesta compareixença, però els socis del govern de Salvador Illa, com que l'acord pels nous pressupostos és molt a prop, no n'han fet massa sang en les darreres hores. Per exemple, Jéssica Albiach dels Comuns o Esther Capella d'Esquerra deien això.
4: Redreçar el rumb d'aquesta crisi que de nou el govern ha gestat o que està en les seves mans de resoldre.
5: Jo crec que hem de fer plenament compatible poder utilitzar els nostres vots perquè les escoles, perquè els centres d'atenció primària, perquè les rodalies milloren, amb discrepar del govern de la Generalitat i, evidentment, demanar explicacions, rectificacions i assumpció de responsabilitats.
1: Una tibiesa d'aquests dos partits d'Esquerra que criticava Junts per Catalunya, Mònica Sales.
6: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents. Perquè, reitero, no poden amb una mà demanar dimissions i amb l'altra continuar negociant com si no passés res.
1: I també des de la CUP, Xavier Pellicer.
7: Que ens va semblar que era molt frívol separar el moment actual per un interès de negociació de pressupostos i si no hi ha, per tant, els cessaments pertinents i l'assumpció de responsabilitats per part del govern, Esquerra Republicana i Comuns siguin conscients de la importància del moment polític, de la importància de parar aquesta barra lliure al Departament d'Interior i facin el gest com a mínim de posar pressió al govern congelant aquesta negociació de pressupostos.
1: Doncs amb aquest context arriba aquesta compareixença, insistim, a dos quarts de cinc de la tarda al Parlament. I és el dia després d'aquesta vaga general d'educació i també el dia abans que la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb tots els sindicats per intentar desencallar aquest conflicte. De moment, avui, les protestes dels docents continuen amb les vagues per territoris. Avui és el torn del Penedès i el Baix Llobregat. I han tornat els talls de carreteres amb alguns enfrontaments amb conductors, en aquest que s'ha fet, per exemple, a la B23, Ferran Dalmau.
8: Sí, és la primera de les vagues per comarques i ha afectat avui el Penedès i Baix Llobregat amb una manifestació conjunta a Vilafranca del Penedès i una altra a Sant Feliu de Llobregat, a més de diversos talls, tant a la Nacional 340 com a la B23. Ara sentíem aquests clàxons de protesta d'alguns motoristes que fins i tot han arribat, en alguns casos puntuals, gairebé a les mans amb els professors que es manifestaven. Els sindicats, tot i això, creuen que cada vegada tenen més suport popular. Mireia Valentí és la delegada d'USTEC al Baix Llobregat.
9: Cada cop l'estem notant més, perquè la gent s'està donant compte que nosaltres no demanem només un augment salarial, sinó que, a més, estan veient molt clar que estem lluitant pel futur del nostre país, per l'educació i els serveis públics en general.
8: La protesta d'avui arriba després que ahir el 35% dels docents de tot Catalunya fessin vaga en una aturada general del sector.
1: Veurem demà com comencen aquestes negociacions entre sindicats i el govern i, en concret, aquestes negociacions amb la consellera Esther Niubón. Ha parlat aquesta matinada el president de la Generalitat, que recordem és de viatge a Califòrnia. Xavier Balló, explica'ns.
10: El president Illa diu que cal esperar la mesa sectorial de demà, però de moment continua reivindicant l'acord ofert fins ara. La vaga d'aquest dimarts no ha canviat el seu posicionament i Illa segueix limitant la negociació dins dels marges del que ja tenen pactat amb Comissions i UGT.
11: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i mai es havia fet compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. El dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. Dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
10: Davant les diverses jornades de vaga, Illa ha dit que cal respectar aquest dret, però també el dels infants de rebre a les classes.
1: Ara és un quart de tres, estem ja a la recta final del judici a la família Pujol. Si ahir va ser l'acusació, Fiscalia i Advocacia de l'Estat, avui són les defenses les que han fet el seu al·legat

0: Fat final. Uns al·legats en què s'ha assegurat del dret i del revés que no hi ha proves que puguin acreditar que l'origen dels diners de la fortuna d'Andorra de la família sigui les comissions irregulars. Seguint aquest judici, ha a Martí Oliver.
1: Sí, una part de la defensa contra les acusacions d'associació il·lícita han anat a càrrec de l'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, que ha intentat desmuntar la tesi que ahir la Fiscalia va posar sobre la taula sobre que la fortuna d'Andorra vingués de comissions d'obres fetes en el moment preolímpic.
2: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas.
1: A més, també ha retret a la Fiscalia que inflés, diu, la fortuna que la família tenia a Andorra, que ahir la Fiscalia va xifrar en l'equivalent de 38 milions d'euros.
2: Que mover un euro 20 veces no es tener 20 euros, es tener un euro con intereses, pero no es tener 20 euros.
1: Mentre que la defensa d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez...
3: Yo no digo que hubiera sido una persecución contra Cataluña, pero una forma de entender lo que es Cataluña sí que existía dicha persecución.
1: Ha insistit que la causa és, en part, un atac contra la Catalunya dels Pujol.
0: Demà a aquesta hora, possiblement ja puguem dir que aquest judici queda vist per sentència i segurament moltes de les expressions, conceptes que s'han escoltat al llarg d'aquest judici i que també s'han llegit a les cròniques des que va esclatar el cas fa anys, doncs ara figuraran en un nou diccionari de la corrupció que s'acaba de crear, el primer en català i a tot l'Estat, específicament que es fa sobre les males praxis en el si de la política i l'han elaborat el Termcat i la Universitat Autònoma. I en Ferran Dalmau ha estat mirant quines entrades són les més cridaneres. Conceptes com torró o falera de càrrecs, algunes d'elles. Repassem-les, Ferran.
4: Sí, Joan, mira, per exemple, agavellar és adquirir una gran quantitat d'una mercaderia per poder-ne modificar el preu al mercat, és a dir, alterar els preus. En canvi, l'alertador és el qui filtra un cas a la premsa de manera desinteressada. Torró, que és potser el més cridaner de tots, és un càrrec ben retribuït en la funció pública que s'ha obtingut gràcies a la influència d'algú, el que abans n'haguéssim dit un enxufat, per exemple. Sí. El paracaigudista és el candidat que es presenta en un petit poble, per exemple, tot i que en aquest poble no l'hagin vist mai. És a dir, que és com un paracaigudista que aterra en aquell municipi
0: del no-res, no?
4: Del no-res sense que ningú el conegués. Un altre dels més destacats és fer anar el ventilador, que és intentar desacreditar un adversari polític fent servir la formulació d'acusacions diverses i sovint falses, i és molt rellevant també falera de càrrecs, l'obsessió per tenir un càrrec públic amb les portes giratòries, voler saltar d'un càrrec a un altre és tenir falera de càrrecs, i els fons de rèptils, que serien les famoses caixes B, els diners reservats per comprar favors. El que sí que permet també aquest diccionari és algun terme dir-lo en castellà. Bolsillo secreto, per exemple, serà correcte dir-ho en català, és la caixa B que històricament
5: tenia la casa reial. Despeses il·lícites del rei, despeses... això se'n diu bolsillo secreto, tant en castellà com en català, i una martingala, que és aquest segurament la gent ja el coneix, una trampa per enganyar algú altre.
0: Mira, doncs tots aquests conceptes, com s'ha elaborat aquest diccionari? Com s'ha buscat aquestes excepcions i, sobretot, per què, quina ha de ser la funció?
4: Doncs s'ha fet amb una pluja d'idees de l'equip investigador, amb gent de dret, de polítiques, que després van anar classificant les paraules que creien que havien de sortir. Josep Lluís Pérez Francesc és el professor coordinador d'aquest diccionari.
6: Les hem classificat en tres parts, una sobre el règim jurídic i també conceptes més de dret penal, una segona sobre males pràctiques i una tercera sobre transparència i bones pràctiques, no? Donant-li un sentit més positiu.
4: I ho han fet, Joan, perquè faltava llenguatge modern i en català per referir-se a aquests termes relacionats amb la corrupció.
6: O bé són terminologia històrica, que per tant doncs, és molt antiga i en un context doncs, diferent de l'actual, o bé, si són actuals, són en castellà també, no? Intentar, entre cometes, normativitzar una mica per dir les coses en català correctament.
4: I clar, com que compta amb la participació del Termcat, tot i que encara no quedi recollit oficialment al DIEC, té validesa social. És a dir, són mots i expressions que estan acceptats en el llenguatge quotidià en català.
0: Gràcies, Ferran Dalmau.
4: A tu.
0: Dos minuts i més notícies.

0: Hora 14, amb Joan Bofill.
1: Ara són les 2:20. Els Mossos d'Esquadra han trobat 12 fusells de sal d'AK-47 a l'interior d'un Porsche aturat a la P7 a l'altura de Figueres, i els ocupants del vehicle han fugit direcció Barcelona en un altre vehicle, i ara mateix la policia catalana els està buscant. Última hora des de Ràdio Girona, Carles Couso.
2: La policia els està buscant des de les 2 de la matinada, quan els ocupants del vehicle s'han saltat un control de trànsit dels Mossos a una àrea de servei i pocs metres després han abandonat el Porsche. És llavors quan la policia ha trobat dins del cotxe la policia ha trobat dins del cotxe 12 fusells estil Kalashnikov. La unitat científica dels Mossos està comprovant si les armes funcionen, i en paral·lel la divisió d'investigació criminal està investigant els fets i buscant els ocupants del Porsche, que han fugit amb un altre vehicle direcció Barcelona.
3: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell...
4: Uau!
3: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers. Plaça Bages 14. Primera. Manresa.
5: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
6: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa dels equips d'otorrinolaringologia i d'al·lergologia per oferir-te un diagnòstic integral amb tractaments personalitzats que van a l'arrel del teu problema respiratori. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
7: Tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
3: Dissabte, a partir de 8:45 del vespre, Baxi Manresa, Casa de Montsaragossa.
7: Amb el patrocini de...
3: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
0: Hora 14, Catalunya Central, Eli Pagant.
8: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts de les 2. Hora 14, tenim cels força ennuvolats amb força sol a la ciutat de Manresa. Això sí, la tarda, a mesura que passin les hores, hem de tenir una tarda de cels força coberts, també amb la possibilitat que caigui algun ruixat, això sí, a la Catalunya Central, especialment en punts del Berguedà i d'Osona, però també podria caure algun ruixat en alguna zona de la comarca del Bages. A hores ara, com dèiem, tenim aquests 19 graus de temperatura. Avui les temperatures que queden més curtes després d'aquest front que ens va afectar ahir a la comarca del Bages i a la Catalunya Central, que va deixar aigua en molts punts de casa nostra, i especialment on va caure fort i de valent, on va ploure fort i de valent, va ser a Montserrat. Tarda, doncs, de cels força ennuvolats i, com dèiem, amb la possibilitat també d'algun ruixat, per tant, no tinguin gaire lluny el paraigua, per si de cas. Els bombers de la Generalitat van localitzar ahir el cos sense vida de l'home desaparegut des de dilluns a Pinós, al Solsonès. L'home, un veí de la zona d'uns 80 anys, havia sortit de casa amb cotxe i no havia tornat. El dispositiu de recerca s'havia centrat entre Cardona i Sant Mateu de Bages, que eren els recorreguts que feia habitualment quan sortia a passejar. Després que dos bombers voluntaris també trobessin el vehicle, el seu Suzuki Gran Vitara gris estacionat en una zona de camps i de bosc. Poc després es va localitzar el cos de l'home a prop del lloc on havia aparegut el seu cotxe aparcat. Ha mort a l'edat de 67 anys Salvador Cot Salat, conegut restaurador de Sant Fruitós de Bages i una figura destacada del sector hostaler de la Catalunya Central. Cots va dirigir durant prop de 30 anys el restaurant La Sala de Sallent i va impulsar el projecte de restauració de Casa Agulla a Sant Fruitós de Bages. Al llarg de la seva trajectòria va ocupar càrrecs destacats com la presidència del Gremi d'Hostaleria del Bages i de la Federació d'Empresarial de la Catalunya Central.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parella de tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis, digues. Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Tu verano realidad con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Caribe. Sin gastos de cancelación y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes El Corte Inglés.
6: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
7: Sí.
6: Ponga el PIN.
7: No, póngalo usted, 4504.
8: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
9: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
3: Llega el partido. Y gracias al split de aire acondicionado Daikin 1x1 de 2.201 frigorías, subirá la emoción mientras baja la temperatura por solo 623,20 €. Y con nuestras tecnoventajas.
10: Vive el fútbol con las mejores ofertas en tienda web y app del Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
11: ¿Qué te parece esta casa para robar?
12: A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
11: Vale, entonces, nada.
13: La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar, Prosegur, Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
14: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, y luego directo al restaurante.
15: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros, los beneficios podrían variar. Infórmate en ibp.es.
16: Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa, plantejant la sort per intentar trobar-te en una d'elles.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
0: Ara mateix, ja et pots posar els auriculars. Bona tarda, Dolors.
17: Hola, bona tarda.
0: Com estàs? Feia molt que no baixaves a Barcelona, o
17: doncs,
0: què?
17: Gairebé feia mig any. Sí, sí, l'he trobada molt canviada, la veritat.
0: Clar, tu sempre has sigut un cul inquiet, ara que estàs més temps a Banyoles.
17: Ara estic bàsicament a Banyoles, que es viu molt més bé que la gent parla català. Aquí, al Passeig de Gràcia, només hi havia caguiris. Estic una mica atabalada. I ara he entès, quan la meva mare em venia a veure... que deia, m'atabalo, doncs m'atabalo.
0: Ara t'atabales tu.
17: Ara m'atabalo jo.
0: I què hi fas en el teu dia a dia a Banyoles? En què
17: doncs,
0: ocupes el temps?
17: Estic escrivint un altre llibre, crec que és el 21è, no
0: Déu
17: sé si es diu així. M'ho passo molt bé perquè m'agrada escriure, m'agrada investigar i m'agrada fer-ho. I sense pressa aquesta vegada encara és millor.
0: Si tu no pares, eh?
17: No,
0: 82
17: el dia,
0: anys
17: el dia
0: i vinga.
17: El dia que pari pararé del tot, és a dir, ja m'haureu de dir adéu.
0: Amb les botes posades.
17: Bueno, o amb sabatilles, és igual.
0: Que, escolta una cosa, Dolors, perquè no t'agrada gens que al déu de l'islam li diguin Allah?
17: Perquè no hi ha un déu de l'islam, hi ha un déu. Si és que n'hi ha un. i no n'hi pot haver més que un per sentit comú i per racionalitat, i nosaltres som animals racionals. Per tant, si la gent s'acostuma a dir Allà, sembla que tingui aquesta confusió que sense voler ha sembrat. El déu de l'islam és el mateix que el déu dels cristians i que el déu dels jueus. L'imam de no sé on creu en el mateix déu que el bisbe de Barcelona. Perdó, que el senyor bisbe de Barcelona. Només n'hi pot haver un.
1: Em fa l'efecte que els que no som experts en el tema tenim un bon cacau aquí de barreja.
17: És el que m'he dedicat tota la vida, a desfer cacaus. La terminologia mai és innocent. És a dir, que és culpable qui, no per ignorància, qui per força, qui volent-ho, utilitza malament la terminologia, que sé que no és el teu cas. Però diguent Maometà, ja m'has preguntat Déu de l'Islam, diguent Maometà, estàs fent una incorrecció teològica, perquè els cristians es diuen cristians perquè segueixen a Crist, i Crist és Déu. Però els musulmans, els maometans, que són els musulmans, no adoren Mahoma com els cristians adoren Crist. Per tant, estem fent una comparació sumant peres i pomes, que deia aquella.
1: De fet, t'he llegit i m'ha cridat l'atenció que els musulmans, que això jo no ho sabia, també veneren a Jesucrist.
17: Moltíssim.
1: Quasi al nivell de Mahoma.
17: No, més a Jesús.
1: Més a Jesús.
17: No, Mahoma és un profeta com Jesús. És la diferència amb el cristianisme. Jesús és un profeta. Admirar, estimar, fill de mare verge. Perquè això també estranya la gent. Déu Totpoderós pot fer que una verge doni a llum un fill o 28. Per tant, no té cap mèrit. És Déu que ho fa. I, per exemple, el Corà és de l'única dona que parla de Maria com a nom i té un capítol dedicat a la Verge Maria.
1: Sí, estem tots molt més a prop del que
17: molt
1: ens diuen.
17: Molt més. El que passa és que tradicionalment i secularment tothom s'ha dedicat més a buscar les discrepàncies en comptes de les coincidències. Aniríem millor. Aniríem millor.
1: En parlarem de tot plegat i em fa l'efecte que també aprendrem un munt, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la Ara m'has de dir totes les coses que ets, perquè són moltes, no. I han costat molt. Aviam, ets doctora
17: en filologia semítica, que vol dir bàsicament àrab, hebreu i arameu, i en història medieval, i prou.
1: També m'has dit que has fet, em sembla que eren unes tesis doctorals o que han costat,
17: aquestes dues
1: que han costat
17: tesis
1: molt de fer.
17: Home,
1: i també s'han de citar.
17: Les tesis costen de fer, és clar, i per tant, doncs, m'agrada poder presumir que en tinc dos. No hi havia cap necessitat de fer-ne dues.
1: Doncs això, que avui connectem les cançons de l'expertíssima en el món islàmic, la Dolors Bramon.
18: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el Llavis de Memòria de la Dolors Bramont amb el cantautor Carles Dènia interpretant la peça Deixeu-vos de retraure amb les passions, que és un poema original d'un dels grans poetes d'aquella a l'Àndalus del segle XIII, com va ser, aviam si ho dic bé això, Dolors, Ibn Sal de Sevilla.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que en el seu dia...
1: Cap problema, la pronunciació, tots la fem com podem.
0: Evidentment, digue-m'ho a mi, que aquí em farto de dir noms en anglès, en francès, i amb el que em llanceu.
1: Clar, clar.
0: I aquest poema, en el seu dia, l'escriptor Josep Piera el va adaptar al català modern, que, per cert, Josep Piera ens va deixar
1: fa poc.
0: El 5 d'abril, crec que era.
1: Premi d'honor, fa poc, però sí que m'agrada que hagi estat aquest tema, perquè sovint hem oblidat, o ens han fet oblidar, que qui el va ajudar a traduir el català actual, aquestes cançons, va ser un professor d'institut que sap àrab, que es diu Josep Gregori, i que crec que és el moment també de reivindicar-lo.
0: Que no estava només el Josep Piera, sinó que eren dos Joseps.
1: Eren dos Joseps, a quatre mans, un sabent àrab i l'altre sabent poesia. I les coses s'han de dir tal com són.
0: I tant. I què fa aquesta cançó en el teu llapis de memòria?
1: Ah, és una cançó més dels molts poemes andalusins. En aquest cas és un sevillà, però n'hi ha molts de valencians. Són cançons d'una època que he treballat. En aquest cas sembla un cant a la homosexualitat o a la llibertat sexual, diguem-ho així. En aquell moment no es deia així, però es feia.
0: Que tu parles àrab?
1: Sí, però no l'àrab del carrer.
0: I quin àrab parles tu?
1: El teòric, el de l'Alcorà, perdona, he dit teòric, el clàssic. El de l'Alcorà, el que escrivia aquest senyor, l'Ibsal.
0: L'Ibsal, ho he dit fatal.
1: És igual, jo també ho dic malament.
0: Ibsal, de Sevilla.
1: Quan jo parlo àrab, sovint em prenen per turca, cosa que no puc dir que em faci molta gràcia.
0: Per què no?
1: Perquè parlo català amb accent de Banyoles, és normal. Parlo àrab amb accent de Banyoles, vull dir.
0: El parles actualment, l'àrab, amb algú?
1: Mai, ara ningú, perquè ja no hi ha ningú que em parli. Sí que en parlen, però vull dir, a la Universitat de Barcelona, poc. Treballen més amb papers que amb la boca. A l'escola d'idiomes es deu parlar un àrab, sí, però ja és un àrab estàndard. I la televisió Al Jazeera ha ajudat molt a que tothom s'entengués amb un àrab més fàcil, més normal.
0: Estàndard, diríem.
1: Estàndard, ja. Em sembla que he dit estàndard, sí, estàndard.
0: Que, com bé saps, avui dia estem vivint una pujada de l'extrema dreta i amb ella també una pujada de l'islamofòbia.
1: Desgraciadament.
0: Com ho estàs vivint? Quina opinió en tens?
1: Molt negativa i molt tipa d'haver-ho de corregir. Vull dir, n'estic molt tipa. I sobretot no em preguntis pel ditxós mocador, que estic del mocador...
0: El vel.
1: Del vel. N'estic fins al monyo. El que hem de treure és el vel de les ments, el vel dels vestits... És el de menys, no té cap importància. El que passa és que n'hi volen donar aquesta dreta reaccionària i aquests tergiversadors de l'islam.
0: Però què és el que et toca tant la pera d'aquest tema?
1: Perquè tothom et pregunta el mateix. Tu no ho has fet, per tant, de moment, la meva felicitació.
0: Sí, tothom et pregunta
1: per l'espelvel. T'ho dic ara, Mabruc.
0: Però tothom et pregunta per això.
1: Sí, hi ha molta gent, moltíssima. Moltíssima.
0: I estàs ja farta. Jo t'he llegit alguna cosa sobre el tema... Que, de fet, és un tema molt complex.
1: És molt complex, és complicat, és avorrit, és una moda portar-lo, s'està estenent, el qual... Ja n'estic parlant, ja m'has enganxat.
0: Si no... Mira que jo ho tenia més endavant en el guió.
1: Bueno, ho tallaré si pots, ja m'enrotllaré per un altre cantó. És un problema gros, però mínim amb totes les qüestions que hi ha al món. No ve d'un tros de roba que porti una dona, i no és millor musulmana la musulmana que va més tapada. Això ens ho hem de treure del cap.
0: Mm. Jo el que t'anava a preguntar és què vas sentir o què vas pensar en el moment que va passar allò en aquell partit de la secció espanyola contra Egipte, que es van posar a cantar
1: un
0: musulman i el que no vote.
1: Vergonya aliena, però he sentit molts que no vote, que tinc molts anys i m'he manifestat molt.

0: no parlo. També he sentit no sé què el que no voten, no m'ho facis dir.
1: No sé què, què? Pots dir-ho.
0: Mare de Déu.
1: Ets lliure.
0: Pues, i tant que sóc lliure, però també tinc ganes de dir-ho, de parlar del que em dóna la gana.
1: Ai, tant, i tant, i tant.
0: I ara jo recordar les meves etapes de joventut i de córrer davant dels grisos, perquè jo he corregut davant dels grisos, no dels maderos, que anaven de marró.
1: I Dolors, embarassada.
0: També, per això jo procurava que no es digués.
1: Ah.
0: Alguna vegada ho he dit?
1: Sí.
0: Molt amablement, a la Rambla em van dir, senyora, vaya-se usted aquí. Sí, ho recordo. Era imprudent, era imprudent. Era, el jovent és imprudent. I em sembla molt bé.
1: Tu també ho eres.
0: Jo encara en soc.
1: Encara ets imprudent?
0: Sí.
1: A tot això, tu tens alguna solució per erradicar aquesta islamofòbia? O ja dones la tovallola?
0: Sí, educació, educació i educació. O sigui, només predicant i ensenyant es pot arreglar això, perquè una persona que no vol escoltar, un grup, bueno, la dreta aquesta impresentable que tenim, si ho vam veure ahir jugar en futbol, vam veure una dreta rància amb una roda de premsa, i mira que no he de parlar de futbol, però ja hem vist això més ranci. Què vols? Ho lamento, no t'alegraré la sessió si em toques aquests temes. Bé,
1: estàs donant una solució a llarg plaç, que és l'educació.
0: Educació, i tant, i tant. Per això m'hi he dedicat.
1: Saps què he pensat jo? Que ara que està tan de moda això de fer proves d'ADN, que sí? La gent es fa proves d'ADN, potser molts d'aquests racistes veurien que ells venen...
0: Hombre,
1: dels àrabs.
0: Dels moros, que encara els hi deu molestar més. Perquè d'àrabs en varen venir molt pocs. I això el poble català ja ho hem fet sempre. Hem distingit els musulmans que han vingut fruit de la migració a guanyar-se la vida, els hi diem moros. Però els que van a Fuengirola i a Marbella són àrabes. El mateix poble sense...
1: Depèn del talonari, dels diners que tinguis.
0: Del talonari, sí. Del talonari.
1: Creus que els mitjans de comunicació també tenim responsabilitat
0: molta,
1: en aquesta pujada?
0: Però no vull dir responsabilitat, no vol dir que us en doni la culpa. No teniu culpa de no haver estudiat el que jo ensenyava a la universitat. Podeu llegir llibres meus i sí que amb terminologia i tinc molt... Mira, aquí el senyor Florentino...
1: Ara ha sortit per la televisió
0: meu,
1: que tenim aquí.
0: Perdoneu, perquè m'he distret.
1: Et va impactar, veure ahir el...
0: Home, em va fer vergonya.
1: El Tito Florent.
0: Em va fer vergonya. De la mateixa manera que aquell partit de futbol. Hi ha coses que fan vergonya. Aliena, que es diu.
1: Estàvem parlant d'això, de la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació,
0: sí.
1: Que tu ara deies...
0: No
1: teniu
0: culpa,
1: la culpa perquè però... no heu estudiat. Però, clar, la nostra feina és documentar-nos,
0: sí.
1: Utilitzar bé la terminologia...
0: Ja tu ara ho estàs demostrant. M'estàs fent preguntes que vol dir que t'interessa el tema.
1: Home, perquè jo he llegit sobretot això, el tema de terminologia, que, clar, depèn del que diguem nosaltres aquí, estem induint cap,
0: sí.
1: A un costat o cap a l'altre.
0: Sí, sí. Clarament, clarament. La terminologia no és mai innocent.
1: Que tu situes a aquest viatge informatiu, per dir-ho d'alguna manera, en l'atemptat de les Torres Bessones?
0: Jo diria que és quan més es va posar de manifest que hi havia uns problemes respecte a una altra religió. Jo acostumo a dir maneres d'entendre Déu, perquè ja hem començat dient que Déu ha de ser el mateix, no n'hi pot haver més d'un. El cristianisme complica molt amb això del misteri de la Santíssima Trinitat. Jo no sé què et va ensenyar a tu, però a mi ja em van dir de petiteta que era un misteri i que no me'n preocupés.
1: Bueno, al cristianisme li agrada la ficció, també posar-li una mica de bueno, màgia, de mago pop.
0: Home, aquí no em compararia tant. M'agrada el mago pop, però no em compararia.
1: Bueno, has de fer un acte de fe i creure't coses.
0: Més d'un. Amb l'islam no passa. L'islam és molt més racional. No hi ha aquests dogmes. Un vas de vi que si una persona determinada diu unes paraules es converteix en la sang de Crist, això l'islam no ho té.
1: Sí, l'islam és més, com deia Mariano Rajoy, un vaso és un vaso i un plato és
0: no,
1: un plato.
0: El senyor Rajoy estic segura que no té idea de què és l'islam. I també, vaja, hem parlat del Florentino, del Rajoy.
1: Has vingut aquí amb tot, eh?
0: Bueno, no, que aquest d'allà ja fa senyals.
1: El Manel.
0: Doncs m'estàs tirant la llengua, vostè.
1: Saps què farem, Dolors? Anirem fins a finals dels anys 40, ara, quan tu eres una criatura i la teva mare et cantava cançons com El cuc i l'estrella.
0: El cuc.

0: Mario.
1: El Cuc i l'Estrella sonen al llapis de memòria de la filòloga, historiadora i professora d'universitat durant moltíssims anys, la Dolors Bramont, que, Dolors, em consta que aquest Cuc i l'Estrella que està sonant, que és obra de Xavier Ribalta, no té massa a veure amb el tema que et cantava la teva mare, però és la versió que has trobat.
2: No és de Xavier Ribalta. Qui la canta en Ribalta? La cançó és de l'Apel·les Mestre.
1: Sí, però la versió és del Xavier Ribalta.
2: La música és de l'Apel·les Mestre, també.
1: I com que no has trobat cap més, doncs a falta de bous s'haurà de llaurar amb vaques, no?
2: Molt bé, mira, expressions agràries. Jo que sóc d'extracció agrària, m'agrada.
1: T'he de dir que hem estat buscant altres versions.
2: Jo no n'he trobat.
1: Nosaltres ens hem topat amb una versió de l'any 1930 del Cuc i l'Estrella,
2: no pot ser,
1: que és clar. Un càntut. O sigui, una persona cantant a viva veu.
2: Clar.
1: Vols que el fem sonar, a veure si s'assembla més al que...
2: Sí, m'agradarà que em donguis la...
1: El que cantava la mare?
2: Vinga,
1: que soni el càntut.
2: Sí, gràcies.

0: Què millor, pitjor, igual...
1: Em recorda la mare, perquè no era professional del cant. I és la d'època, és la del moment. Jo sóc del 43, la meva mare és de l'any 10, doncs ella la devia aprendre oralment, com sentint-ho en els mestres de l'escola, no ho sé.
0: I us la cantava a tu i als teus germans?
1: Sí, la cantava. Jo no he sigut mai canterina. Ja es nota que no tinc una veu.
0: Quants éreu a casa dels Ramon Planes?
1: Tres, dos germans i jo al mig.
0: Família de veterinaris?
1: Sí, l'avi, el pare, els oncles, els cosins germans, cap germà.
0: Però imagino que a l'infància vas veure uns quants animals passar...
1: Molts,
0: per
1: allà. No, els veterinaris anaven a les cases de pagès. Això de que et portin
0: no te'ls portaven a casa?
1: Comillet, no, home, no, de cap manera.
0: I veiessis allà un gos coix i t'agafa un trauma
1: mai
0: de per vida.
1: No, el meu pare no mirava gossos, ni conills, ni gatets, no, ha canviat molt.
0: Mirava vaques i...
1: És que ell deia, i tenia raó, que si un pagès, un pagès català, d'on sigui,
2: ara vinc,
1: se li posava malalta la sogra i la vaca, primer anava al veterinari i després ja iria al metge. Ui. Això era una veritat com un temple.
2: M'acosto,
0: salat, però això era veritat. Això era,
2: què
0: era
2: faig?
0: Cert, com...
1: Era cert, cert, certíssim.
0: Com era aquell Banyoles de finals dels 40 on tu et
1: bé,
0: cries?
1: Bé, jo els 40, no, som de l'últim dia del 43.
0: Per això he dit dels finals.
1: Sí, era un poble maco, carca, molt carca. La meva mare era de la Bisbal i a la Bisbal eren molt moderns. Però Banyoles, Girona i Vic eren ciutats dels sants. No gaire sants, però sí que volien ser santes. Estic fent una...
2: Berga i Barcelona i que passa pel Bages, l'objectiu d'una resposta a l'increment de demanda dels últims anys. També es reestructurarà el corredor Solsona-Cardona-Manresa per facilitar la mobilitat dels estudiants.
1: Per dinar i prou.
2: També els explicarem que la Manresa Film Office fa balanç d'una dècada d'èxit i d'un 2025 marcat per la complexa situació mundial i les obres a la fàbrica nova i a l'anònima. Tot i això, el servei ha ingressat gairebé 800.000 euros i per celebrar els 10 anys preparen una nova gala, la Gala Plàcido. I en els esports, ja.
1: I acabava el 21 de desembre i després de Reis tornem-hi fins a Pasqua. Sí, un internat de veritat. És una barbaritat, però jo m'ho vaig passar molt bé. Jo acostumo a passar-m'ho bé la vida.
0: I en aquella època de nena, d'adolescent, tu què volies ser de gran? Veterinària, com la família?
1: No, això el pare ens ho deia sempre. No us fiqueu amb aquest merder, perquè era... Jo recordo picades a la porta...
2: Territori reforçarà la línia de bus entre Berga i Barcelona i que passa pel Bages. L'objectiu, donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. També es reestructurarà el corredor Solsona-Cardona-Manresa per facilitar la mobilitat dels estudiants.
0: Cagao en tot.
2: Bon vespre, aquest és el principal titular d'avui, 13 de maig, a les comarques centrals. També els explicarem... que la Manresa Film Office fa balanç d'una dècada d'èxit i d'un 2025 marcat per la complexa situació mundial i les obres a la Fàbrica Nova i a l'Anònima. Tot i això, el servei ha ingressat gairebé 800.000 euros. Per celebrar els 10 anys, preparen una nova gala, la Gala Plàcido.
1: M'agradaria ara, sóc massa gran per fer grec. Però
2: i en els esports, el Baxi Manresa protagonitza una gran victòria a Fontejau, al Camp del Girona. Un molt bon final de l'últim quart va fer que els manresans capgiressin el marcador d'un partit que semblava tancat pels gironins.
1: Exactament tres.
0: I un, que era monjo, se'n va anar a la mili.
1: Era frare, va penjar els... Després ha penjat els hàbits.
2: Ai, merda, m'he equivocat aquí, Laura.
1: Els hàbits, se'n va anar a la mili i vam quedar dos.
2: No, vull dir que l'ordre de les peces, però és igual.
1: Eren uns cursos molt divertits i molt avorrits. Vull dir que jo
2: No, això està bé, això està bé.
1: La cura de la joventut estudiantil no l'he viscut gaire perquè a quart de carrera em vaig casar.
2: Potser sí, perquè així la Gemma no haurà d'editar-ho, Laura.
0: Ara en parlarem d'això, perquè...
1: Per tant,
2: és que ficar la segona primera i primera segona.
1: De la Casa de la Troia.
2: Sí, fes.
1: No.
0: Tu, a la universitat, et vas enamorar de les...
2: O sigui, la que hi ha primera...
0: I també...
1: Per casualitat.
2: És la segona.
0: De persones... que ara...
2: Això és la segona.
1: Amb el qual em vaig casar.
2: Sí, abans parlo dels busos de Berga.
0: Ha arribat l'hora que soni Ocho Candelicas.
1: Ah, és
2: aquesta
1: preciosa.
2: Va primera. Vale, sí.
3: Ano calenda está aquí.
2: Exacte.
3: Ocho candelas para mí.
2: Comencem de zero, Laura.

El Departament de Territori reforçarà la línia de bus entre Berga i Barcelona i que passa pel Bages. L'objectiu, donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. També es reestructurarà el corredor Solsona-Cardona-Manresa. Llàstima, no ha tornat. Merda, ara sí.

0: delicas.
1: El Departament de Territori reforçarà la línia de bus entre Berga i Barcelona i que passa pel Bages. L'objectiu d'una resposta a l'increment de demanda dels últims anys. També es reestructurarà el corredor Solsona-Cardona-Manresa per facilitar la mobilitat dels estudiants.
2: Escolta, que jo he entès gairebé tota la cançó.
1: Bon vespre, aquest és el principal titular d'avui, 13 de maig, a les comarques centrals. També els explicarem que la Manresa Film Office fa balanç d'una dècada d'èxit i d'un 2025 marcat per la complexa situació mundial i les obres a la Fàbrica Nova i a l'Anònima. Tot i això, el servei ha ingressat gairebé 800.000 euros. Per celebrar els 10 anys, preparen una nova gala, la Gala Plàcido.
3: No tenim notícies moltes de...
1: I en els esports, el Baxi Manresa protagonitza una gran victòria a Fontejau al Camp del Girona. Un molt bon final de l'últim quart va fer que els manresans capgiressin el marcador d'un partit que semblava tancat pels gironins.
3: Les espelmes que posen a la festa de Hanukkah. No cal que t'expliqui més.
1: Aquest matí s'han presentat a Berga els nous serveis de la línia d'autobusos fins a Barcelona i que passen per pobles com Sallent o Balsareny. L'ampliació es farà en tres fases i per la Generalitat suposa una inversió superior als 900.000 euros. A més, a partir de l'1 de juny hi haurà dues noves expedicions en dies lectius entre Cardona i Manresa i un servei entre Solsona i la capital del Bages d'anada i tornada al
3: La
1: Manresa Film Office ha fet balanç d'una dècada promovent la ciutat com a plató de cinema. Enguany, els rodatges han baixat degut a la complexa situació geopolítica mundial i també per les obres a la Fàbrica Nova i a l'Anònima, dos dels principals espais que ofereix aquest servei. Tot i això, la Film Office es prepara per celebrar l'aniversari en el marc d'una nova gala, la Gala Plàcido, que se celebrarà el 27 de maig al Teatre Cursal.
3: L'estat d'Israel va haver d'espavilar-se, agafar tanta migració...
1: Els Mossos d'Esquadra han dut a terme diversos dispositius a Manresa des de finals de març per prevenir i reduir la delinqüència juvenil, especialment relacionada amb robatoris amb violència i agressions a la via pública. S'han practicat 35 detencions vinculades a aquests fets. Els arrestats són 19 joves, 12 menors i 7 majors d'edat d'una mateixa colla, alguns detinguts en més d'una ocasió i amb antecedents per casos similars. Els Mossos asseguren que continuaran amb aquests dispositius per reduir la reincidència i reforçar la seguretat ciutadana.
3: Em vaig casar i, per tant, anar-me'n amb un quibuts era impensable.
2: És que va passar això, que algú et va fer tilín.
1: A Sant Padobre, en el ple del mes de maig, celebrat ahir al vespre, es va aprovar una moció contra el transfobisme polític i que instava el regidor no adscrit, Jordi Soteres, a deixar l'acte, tot i els vots a favor d'Esquerra Republicana, que està al govern, i la CUP. Soteres va deixar clar que no pensa renunciar al seu càrrec.
2: Com us vau conèixer amb l'Ernest?
3: Sí. A Palafrugell, a casa d'una amiga...
1: El PSC de Sant Joan de Vilatorrada ha registrat a l'Ajuntament 1.200 signatures per demanar una consulta ciutadana sobre el sistema de recollida de residus porta a porta implantat el febrer passat. Segons els socialistes, els suports recollits representen aproximadament una quarta part del cens que va participar a les últimes eleccions municipals. El grup polític defensa que siguin els veïns qui decideixin quin model de recollida volen al municipi. El PSC assegura que el porta-a-porta condiciona el dia a dia dels ciutadans pels horaris i per la necessitat de mantenir residus dins dels domicilis. Tot i això, remarquen que no estan en contra del reciclatge i que ja van presentar propostes per reforçar la recollida d'orgànica, plàstics i paper.
2: A Calella, per la Frugell... Clar, no era com ara, que ara els nois, quan es fan tilint, doncs es passen a l'Instagram.
1: Una desena de cooperatives agràries i de consum del Bages han signat aquest dimarts a l'Espai Àrtium, al celler cooperatiu d'Artés, un conveni amb l'objectiu d'enfortir la cooperació, compartir recursos i impulsar projectes conjunts. Les cooperatives signants sumen més de 1.000 socis, 130 persones treballadores i una facturació que el 2025 va arribar gairebé als 200 milions d'euros. Des de la cooperativa AgroCat, Josep Llerga ha destacat que el conveni posa de manifest la importància de les cooperatives.
2: Entenc que tot això va ser posterior a la teva beca a Tunísia?
1: Els bombers de la Generalitat han localitzat aquest dimarts el cos sense vida de l'home desaparegut des de dilluns a Pinós. La víctima, un veí de la zona d'uns 80 anys, que havia sortit de casa seva amb el cotxe i no havia tornat. El dispositiu de recerca s'ha centrat entre Cardona i Sant Mateu de Bages després que dos bombers voluntaris trobessin el vehicle estacionat a una zona de camps i bosc. Poc després es va localitzar al bosc el cos de l'home a prop del lloc.
3: No, un striptease d'un... Perdona, d'un transsexual.
1: I avui també hem de lamentar la mort als 67 anys de Salvador Cotsalat,
2: conegut l'any 65
1: de Sant Fruitós de Bages,
2: la nena de Banyoles de Tunísia,
1: del sector de l'hostaleria a la Catalunya Central. Va dirigir durant prop de 30 anys al restaurant La Sala de Sallent i també va impulsar el projecte de restauració de Casa l'Agulla a Sant Fruitós de Bages. Al llarg de la seva trajectòria va ocupar càrrecs destacats com la presidència del Gremi d'Hostaleria del Bages i de la Federació Empresarial de la Catalunya Central. La cerimònia de comiat ha tingut lloc aquest migdia al Tantori Mèmora de Manresa.
3: No, és clar que vaig, a cada congrés que he anat, ara ja no hi vaig. Mira, jo he començat, vaig començar dient que anava a predicar amb avió.
1: El director general del Liceu, el manresà Valentí Oviedo, s'ha apartat del càrrec temporalment. Fonts de la institució han explicat al diari El Periódico que és una baixa relacionada amb l'estrès. Les mateixes fonts indiquen que, de moment, la seva absència es perllongarà durant un mes. En els darrers dies hi ha hagut diverses versions sobre l'absència d'Oviedo, fins al punt que s'havia arribat a especular amb una possible destitució. El teatre, però, ha negat aquest extrem i ho atribueix a una baixa mèdica.
3: Això
2: ja ho veurem.
1: El Baxi Manresa va protagonitzar ahir una gran victòria a Fontejau, al camp del Girona. Un molt bon final de l'últim quart va fer que els manresans capgiressin el marcador d'un partit que semblava tancat pels gironins.
3: Sí. I va haver-hi perill...
1: El Centre d'Esports Manresa ha anunciat la renovació de Sergi Benavides com a director esportiu fins al juny del 2027. Serà la seva segona etapa amb aquest...
3: No s'ha de desitjar la mort de ningú, però més d'una ampolla de cava va obrir. Em deien xampany i en segueixo dient xampany. No sé per què m'ha sortit i cava.
1: El Centre d'Esports Manresa ha anunciat la renovació de Sergi Benavides com a director esportiu fins al juny del 2027. Serà la seva segona tasca amb aquest, amb el primer equip del Club Manresa.
3: Joder, és que no sé què dius.
2: Fins que arriba l'impremta.
3: Sí, això va ser un trauma gros, perquè l'impremta arriba a Europa i els musulmans van fer un disbarat.
1: Temporada,
3: no volien imprimir la paraula de Déu, perquè per ells l'Alcorà és la paraula de Déu, i per tant no la volien passar per una màquina, s'havia d'escriure a mà. I és clar, a mà va anar molt malament la cosa, va anar molt...
1: El Centre d'Esports Manresa ha anunciat la renovació de Sergi Benavides com a director esportiu fins al juny del 2027. Serà la seva segona temporada amb aquesta tasca al primer equip del Club Manresà. El director esportiu arriba a aquesta nova etapa després d'encadenar dos ascensos consecutius, un dels quals amb el Vilanova i la Geltrú abans de la seva arribada al Centre d'Esports Manresa. Amb la renovació, el Club Vermell dona continuïtat al projecte esportiu, ara que el repte és encarar la categoria de segona federació.
3: Els reis catalans es feien operar de cataractes per metges.
1: Amb això acabem, ara els deixem amb la previsió del temps. Amb vostès ens retrobem demà puntuals a les 8. Que vagi molt bé.
3: Operaven i feien operacions quirúrgiques molt bones quan aquí els catalanets menjàvem amb els dits. La forquilla ens va arribar més tard. El ganivet va arribar més. Però la forquilla no gaire.
2: Com afecta res, un canvi com aquest, ha canviat la història.
3: La història és que la història són cicles. Això ja ho va dir un tunisenc d'origen sevillà, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun és l'únic àrab que jo crec que se'n parla a les universitats europees. Averrois i Ibn Khaldun. Els altres els tenim molt oblidats. Nosaltres, en general, no se sap res del món àrab. I mira que ara tenim internet, ràdio, televisió i el que vulguis. Estem donant-nos molt l'esquena. I ells també.
2: O sigui, ens estem donant tots l'esquena.
3: Sí, i tant. És una errada del nostre temps. I ara diuen que la IA ho salvarà i ja ho veurem.
2: Doncs ara saps cap on anem? Anem cap a València.
3: Molt bé, m'agrada.
0: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau. m'aclame a tu, mare de terra sol. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un homo secreta con un cinc, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins,

clar camí del pregonidió. Un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pa.

0: M'aclame a tu, del poeta Vicenç Andrés Estallés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant el llapis de memòria de la Dolors Bramont, que, com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València.
1: Així, qui més ha triat? No ho recordo.
0: Aquí tenim aquests dos, no? Els dos eren valencians.
1: Tant, sí, i tant.
0: I després en sonarà algun més.
1: I tant.
0: Però esperem, tinguem paciència.
1: La tinc.
0: Que, això és la teva etapa a València, on us esteu...
1: 8 anys.
0: Com és que aneu a viure la família Lluc Bramona a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. Mm. El barri de Russafa, més valenciana, no pot ser.
0: A tu et va semblar bé, això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir... Jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara ja diuen que no és de Sant Pau.
0: Ah, mira.
1: Ara ja li han tret. De les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no? Perquè des de València...
1: Fèiem amb segells de correus.
0: Des de València sí. Vas continuar treballant.
1: Vaig continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar i, a més, vaig aprendre molt a l'enciclopèdia, jo.
0: Què hi feies, allà?
1: Tot lo de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot lo d'islam, tot lo judaïsme, història, literatura... Contemporània, no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals. L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l van descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vau deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia Larús es van descuidar amb posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha algú com...
1: És que, saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: a qui ens encanten les xafarderies?
1: Ja
0: si vols seguir dient-nos...
1: Potser ara ho han arreglat, el de l'Arafat ha de sortir.
0: Perquè home.
1: Hi ha suplements. Però a la primera edició... Ens la vam descuidar.
0: No passava,
1: bueno,
0: eh?
1: Jo no, però...
0: Un altre.
1: Qui fora?
0: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava
1: sí,
0: a l'Enciclopèdia.
1: Sí, gran persona, gran intel·lectual.
0: Enric?
1: Enric Lluc. Era un gran geògraf, però sabia moltes coses, perquè ell havia fet carrera de ciències, també. Després es va passar lletres.
0: I què tal aquests 8 anys allà a València?
1: Ah, m'ho vaig passar... Bueno, jo era mare de família i treballava a casa. Em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores a casa, de dia sortia, però quan arribaven les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa i la mare també.
0: I per què torneu?
1: Per què? Perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
0: Sí, 78 estem.
1: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta, i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
0: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluc.
1: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
0: Jo t'ho he llegit i tu, eh?
1: No.
0: No?
1: Impossible.
0: Impossible?
1: Jo no ho he escrit mai. No
0: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits,
1: que l'ajudava,
0: l'estil...
1: Sí. Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts. Però jo, el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
0: I mira que t'ho han demanat, a vegades.
1: Això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions... No sé ni on deuen dir indicacions, de cap manera. Jo sóc una au lliure i moguda.
0: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
1: No arribaven a 20.
0: Que, és a dir, fins a principis dels 80, que és una època on la gent no se separava gaire.
1: No, fins al 84. Jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però m'he espavilat, eh?
0: Sí, no et vas tornar a casar, crec, no?
1: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
0: I és que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
1: No les recordaré i em quedaré tan ample.
0: I tant, si no em dius, mira, no la vull recordar.
1: Cap problema.
0: Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
1: Sí, clar. Tres filles surten d'una bona relació.
0: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure?
1: I tant.
0: El dia que van assassinar l'Ernest?
1: I tant. Érem a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. I jo vaig haver-los de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les tres filles, una era a Vilassar de Mar i les altres dues aquí a Barcelona. Vivien amb mi, però eren a Barcelona. I els vaig haver de trucar i vaig dir, l'han malferit. No em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no, naturalment.
0: Que fort.
1: Fortíssim, però ja està.
0: I Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic. Això...
1: Terrorisme i islam no poden ser dues paraules que vagin de costat.
0: Doncs van molt de costat, les posen molt juntes.
1: En canvi, no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles el bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència de Donosti, eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics. Em corregeixo.
0: I per què diem tan alegrament terrorisme islàmic?
1: Perquè som molt ignorants, i perquè no pensem el que diem, i perquè no m'escolten prou a mi, que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha a l'àmbit jueu de terroristes, i en l'àmbit cristià, vull dir, terroristes, desgraciadament, n'hi ha i n'hi haurà, i n'hi ha hagut.
0: I que s'emparen en la religió.
1: Aquest és el doble mal.
0: En el cas, jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
1: No ho diu. Però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcta de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer, perquè es fa terrorisme, maten, i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes de tarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
0: Bueno, qui vulgui entendre, que ho entengui. Ja ho has dit, no ho va fer públicament.
1: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo...
0: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les molles i dius, no vull dir res més, però me deixes aquí i dic, home, ja no jo vull saber i crec que els oients volen saber, també.
1: Què deia l'Ovidi? Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Però t'hauràs de quedar amb les molles.
0: Clar, però ens dones això de... Tu saps coses...
1: No, hi ha coses que no s'han de dir. Hi ha prudències.
0: Què és la xària?
1: Una entelèquia. És una tonteria. Un enganyabobos que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xaria només surt una vegada a l'Alcorà. I diuen que ho va dir Déu, eh? Sí, partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. Un camí que porta, pots traslladar-ho a la salvació. Però no ho diu, diu a l'abeurador. Eh? Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò. Però la llei, la xaria a Marroc, és una, i per exemple a Aràbia Saudí fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes. I si tu els hi preguntaves per què, et deien, que en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
0: Però... ni amb un mòbil, no?
1: Ni amb un mòbil, exacte. Bé, saps que hi ha mòbils que, no, que els dies de... el sabat pels jueus i els divendres pels musulmans no contesten. Hi ha mòbils que no funcionen. Tu pots comprar mòbils religiosos, sobretot a Israel. Els musulmans no són tan bojos amb això. Són molt del mòbil.
0: Sí, que la xaria és una cosa que han retorçat.
1: Cada dictador diu que és xaria el que ell vol. I, en canvi, el dictador del costat en dirà que és xaria una altra cosa. És una entelèquia
0: i tant.
1: Fa molt de mal.
0: Per cert, no sé si ja ha reconegut la cançó que està sonant de fons ara mateix. Aviam, puja'ns-la una miqueta, Manel.
1: No la sento.
0: I... què és?
1: Això és una cantant libanesa, cristiana, i aquesta cançó és un himne a la ciutat de Jerusalem. I hi ha un tros que diu el nen i la mare a la cova... I tots cap al cel i tot el que tu vulguis. És una cantant molt famosa, es diu Fairuz.
0: I la cançó es diu...
1: El Quds, suposo. No ho
0: sí,
1: sé.
0: És el nom com si diguéssim...
1: És el nom àrab de Jerusalem.
0: És a Sarat el Madaen.
1: Bé, vale. Vol dir... No, Sarat no.
0: No, és igual, no em posaré jo
1: no,
0: ara
1: espera,
0: a competir amb
1: tu. No, em surt. La meravella de les ciutats.
0: La flor de les ciutats.
1: La flor de les ciutats, ara. És Jerusalem. I aquesta dona canta cosa en àrab sempre. No sé si... vols que et digui, quan vaig estar a Jordània, una de les penes que tenia era que a vegades ens posaven... Jo anava sempre amb una professora belga, que ens van fer molt amigues. Ens posaven Fairuz o Julio Iglesias. Jo estava de Julio Iglesias fins al monyo.
0: Home, què...
1: Em prenien per turca i em posaven Julio Iglesias.
0: Mare de Déu, quin martiri. Va, escoltem una mica Fairuz.
1: Som molt pacient. حين هوت مدينة القدس تراجع الله

0: preguntes. Dolors, ara que està sonant una cançó que parla de Jerusalem, clar, jo no et puc deixar de preguntar-te per com veus tot el que està passant amb Israel-Palestina, que com sé que és molt important per tu la terminologia, aquesta seria la primera pregunta. Tu com li dius això que està passant? És un genocidi? És un conflicte armat?
1: No tinc cap dubte que és un genocidi. Un gran genocidi. Bueno, no hi ha grans ni petits. És un genocidi, n'hi ha prou amb genocidi. El problema és que no li veig solució. Perquè és complicadíssim, complicadíssim. A veure, una de les persones que més entén d'aquest món és un barceloní que ha viscut molts anys a Beirut, a Tomàs Alcoverro.
0: I tant.
1: Quan ha anat a TV3, de seguida que va començar a parlar d'aquest problema, vaig contar-ho, va dir 10 o 12 vegades, és un problema complex. Jo penso, si l'Alcoverro no ho sap, que ell és periodista, jo no sóc periodista ni política, jo sóc medievalista, en tot cas. I filòloga, però és complicat no veig solució. Tant de bo m'estigui equivocant.
0: Quan parlem de solució, volem dir com un final, dintre tot, feliç. Però com creus que acabarà això, aquesta animalada?
1: Malament.
0: Se va empitjorar. Sí, malament ja va, sí.
1: Va malament i jo crec que empitjora. Empitjora, perquè avui he llegit que el Netanyahu aquest dels nassos, bueno, més aviat té orelles. Perdó, és que jo no puc evitar-ho.
0: Encara rebrem tu i jo, Dolors,
1: ara
0: aquí.
1: Encara rebrem jo. No, jo ja estic acostumada. Ha dit que hi hauria un tribunal especial per jutjar aquest 9 d'octubre, va ser el 10 d'octubre, el gran atac de Hamas a Israel, en els uns kibbutz i a una rave.
0: Bé, el Festival per la Pau,
1: que
0: justament
1: aquest.
0: El van posar al costat de Gaza, que no sé si era el millor lloc on posar un Festival per la Pau, però endavant.
1: Els que governen fan moltes bestieses. Tant de bo tinguessin més seny tots plegats. Jo no hi veig solució. La solució teòrica és un estat palestí i un estat israelià. Això no hi ha dubte. Ara, qui ho accepta?
0: Que tu que has estudiat a fons la religió, les religions...
1: Com... Això sí, la política no.
0: Com et portes amb les religions?
1: Les porto... A
0: nivell personal, tu hi creus, no hi creus...
1: No, jo m'he guanyat la vida... M'he guanyat la vida sempre, gràcies a Déu, estic encantada. Estic encantada. Ha sigut el meu mitjà de vida, la religió. I com que no hi crec...
0: No hi creus.
1: Puc... Home, com es diu ara? No sóc creient. Com que no sóc creient, les puc mirar, les tres que conec. Jo només en conec tres, eh? Cristianisme, judaïsme, islam. No sé res de taoisme ni de més lluny. Però com que no hi crec, puc analitzar-ho, crec, bé, i no em molesta parlar-ne, no em fa res. Mai m'han criticat cap musulmà, ni cap cristià, ni cap, no sé, algun jueu poder ser.
0: Algun jueu poder ser que tal.
1: Sí, perquè a vegades venien alguns a Barcelona a estudiar i no s'havien enterat que Barcelona es parlava català, i jo feia les classes en català, i llavors ells estan més acostumats a manar. El moro, que ho dic amb coneixement de causa, està més acostumat a aguantar. El jueu va trepitjant fort.
0: Doncs, Dolors, estem arribant al final del teu llapis de memòria. I ara hauries de triar amb quina cançó vols que tanquem. Et donaré dues opcions. Podem acabar amb Pensaments, de Frederic Mompou i Raimon, i també podem acabar amb Alfonsina i el mar.
1: També m'agraden totes.
0: Has vist quin debat, eh? Ara?
1: Un debat. Un debat. M'és igual.
0: Pren partit. Has de prendre partit, és el teu llapis
1: doncs,
0: de memòria.
1: Doncs Pensament. Perquè doncs, el senyor Mompou era el senyor Mompou.
0: Doncs, mira, abans de posar-la, el senyor Mompou, aquí el coneixem molt bé.
1: Perdona,
0: perquè...
1: és que he dit Mompou perquè pensava que moltes vegades a ràdios castellanes li diuen Mompou.
0: A Frederic Mompou?
1: Sí, li diuen Mompou. I ara jo pensant t'ho he dit Mompou.
0: Aquí el coneixem molt bé perquè la sintonia d'aquesta casa, aviam si la podem sentir,
1: sí,
0: Manel, la sintonia un moment.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és de Frederic Mompou.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Doncs
1: gran músic.
0: Acabarem amb Pensaments, que és, com diuen els joves, un featuring que fan
1: molt bé.
0: El Raimon.
1: I en Raimon la treu molt bé. La treu moltes de bé, eh?
0: Dolors Bramon, ha sigut,
1: ha sigut un plaer
0: conèixer-te a través de les teves cançons. Quantes coses ens has deixat allà, que ara tots hem de deduir. Què ha dit aquí? Què volia dir amb això? Què volia? Està molt bé.
1: Parlo bastant clar.
0: Sí, i algunes dius, no diré més, però això t'ho he deixat. Ha sigut un plaer.
1: Igualment. No m'ho he passat gens malament.
0: Mira.
1: A veure, això dius que m'ho envio.
0: Ara t'ho enviaré. Un moment, que deixa'm que doni les ganes. Ai, les gràcies a l'Amparo Pérez, a la producció, al Manel Sainz, a la tècnica, a l'Oriol Vila, a la web.
1: S'ho ha passat molt bé, aquell noi.
0: Sí, déu-n'hi-do. S'ho ha passat tot bé. I res, que ens retrobem demà a les 3 de tarda per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Que tingueu molt i molt bona tarda.

0: la versión acústica.
1: Es chula esta canción,
0: porque
1: ¿eh?
0: Es la versión acústica que a mí sí, me gusta sí. mucho.
1: Oye,
0: mucho.
1: Tenemos al doctor Bueno, que sí, ya sabéis que es médico militar de Gómez Ulla, que es el que más sabe de citas.
0: Sí.
1: De los que estamos aquí, de los tres, yo creo que el que más sabe de citas.
0: Sí,
1: ¿no?
0: sin ninguna duda.
2: No tengo ni idea de citas.
0: Sin ninguna duda. Citas ciegas es chulo, ¿eh?
1: Citas ciegas, pero bueno, fíjate, eso que en su día era rarísimo, ahora es constante.
0: Sí, ya, ya.
1: Porque la gente queda a través de las aplicaciones ya. Y con gente que no conoce.
0: Yo ese mundo
1: nada,
0: no
1: claro.
0: lo conozco. Pero bueno, es lo que hay.
1: Mara
0: Torres, hasta la noche. Manuel Bartual, hasta la próxima.
2: Venga.
0: Eugenio, disfruta de Valencia, de tu verano.
2: Muchas gracias.
0: Adeu.
3: Las medias en el suelo, roto el pantalón.
4: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
5: I Marina Gerlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
7: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
6: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
8: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui, al balcó, què en pensa Antoni Bassas del que està fent Florentino Pérez? I després, la nostra historiadora Irene Cordón ens ho explica tot sobre l'antiga ciutat de Cartago.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Mireu, del sopar de cabra, tota una generació, creiem saber-ho tot. Els hem seguit, cantat, ballat, traspassat als nostres fills, i ara ens arriba l'oportunitat de fer un repàs molt, molt íntim per la seva trajectòria a través d'un documental que dimarts que ve estrena a TV3.
1: Sí, que repassa tota la trajectòria i que té curiositats dels inicis. Mireu, això és l'any 1989.
2: Què us dediqueu a part de la música? Podeu viure en aquests moments de tots els bolos, entre cometes, que heu fet aquest estiu? No podeu viure.
3: Jo no.
4: Jo he pagat els deutes aquest estiu.
2: Què feu més a part de la música? Amb què us guanyeu la vida, diguéssim?
3: Per exemple,
5: en Pep és
6: lampista, hores a ratos lliures. Jo, no sé, no? Aspiro a ser actor i estic estudiant teatre.
2: Això és bonic.
6: Pel·liculilles...
1: Aquí estan amb en Miki Moto, que aleshores no sabia els noms d'un grup que encara era desconegut per la majoria. El documental, però, també furguen etapes dures, com quan la banda, pionera del rock català, decideix cantar en castellà i els passen coses com aquesta en ple concert.
7: I en un moment donat vaig veure que deixava de sonar el baix.
8: Me cago en tu puta madre! Espereu un moment!
9: Em van fotre una pedrada. Aquí em vaig anar al concert. A mig concert vaig plegar, vaig anar al camerino.
1: Aquí el Cuco explicava com li havien tirat una pedra enmig d'un concert. Aquesta etapa, amb això del castellà, la sopa de l'Anuts va desembocar en aquells expliquen com una travessa del desert, la primera de moltes.
0: De fet, si ara haguéssim d'explicar a un nen, a un extraterrestre, si voleu, qui són el sopa de cabra, tindríem tants capítols d'aquest conte èpic, perquè ho és, perquè té molt d'èpic, que la veritat és que no sabríem per on començar. Gerard Quintana, cantant, lletrista del sopa, com estàs?
10: Bé, aquí escoltant la nostra història, amb la vostra veu.
0: Gran història que ha recollit en Jordi Call, director del documental Sopa de Cabra, Tornem Enrere, produït per la Manchester. Com estàs, Jordi?
11: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Jo ara ho deia, com va ser el procés d'endreçar tant material quan hi ha tant per explicar? Perquè nosaltres ens les hem vistes avui per intentar no fer spoilers, per endreçar i per triar, perquè és que és molta teca.
11: Bueno, aquest és el nostre ofici, es tracta d'això, es tracta de... Tenen una història molt rica, amb molts moments, molts canvis, molts alts i baixos, i bueno, una història... És un carmel per un documentalista, la veritat.
0: Documentalista fan?
10: No has fet de fan.
11: No, aquí no he fet de fan. No.
0: Però ho ets? Qual ho és a dir, perquè a vegades un s'ha de dissociar.
11: He de dir que amb 18 anys vaig passar per una botiga de discos que hi havia al carrer Diputació, que es deia Discos La Pera, i vaig veure el seu primer disc, el de l'Espiral, i me'l vaig comprar, i aquell primer disc m'encantava. O sigui, sí, he sigut fan. Però ara, el 2026, no els veig amb ulls de fan.
0: Tu has tingut claríssim, has dit, no ha fet de fan. Tu l'has vist, Gerard,
10: sí,
0: què t'ha semblat?
10: Sí, l'he vist una vegada. Abans d'ahir vaig pensar, abans d'anar a fer entrevistes, torno a veure i no vaig poder superar els 5 minuts.
0: Va, home, va.
10: No, perquè em remou moltes coses. Vaig
0: pensar... No l'has vist sencer?
10: Sí, l'he vist una vegada.
0: Va. I no l'has pogut tornar a veure
10: no
0: sencer?
10: No l'he tornat a veure i he pensat, ja ho veuré el dia de l'estrena, o de la preestrena, que fem el dilluns 18, a la sala Fenomena, i després, si cal, ho veuré quan el passin per la tele. Però remou moltes coses, és cert. Van fer, penso, una gran feina, i de fet, recordo quan em vas trucar i em vas dir hem aconseguit un muntatge de dues hores i mitja, em sembla.
0: Què tenies? 6? Gravada? 8? 10?
11: Donava per una sèrie. És sí. Una cosa que vam arribar a contemplar, sí? De fer una sèrie, una minissèrie, vaja.
10: De fet, era la idea que vaig insistir al començament, i me'n recordo durant la projecció del documental sobre Carles Sabater que vas fer, en la qual jo participava, i li vaig dir al David Bassa, això ha de ser una sèrie. I em va mirar com dient, aquest boig que diu, no? Però perquè penso que hi ha molts elements com per poder desgranar tot allò. I si finalment, ha quedat en aquest muntatge de 80 i tants minuts, no?
11: Déu-n'hi-do, vull dir, és un llargmetratge.
10: Sí, I de, però... fet, va haver-hi una proposta després de fer una sèrie de 3 capítols, no? O de fer-ho també, però ja no era possible, ni per tant, ni per pressupost.
11: Coses que passen en les produccions de televisives, que Bueno, en aquest cas he de dir que va ser molt més llarg del que estava previst inicialment.
0: I una de les coses que trobo fortes d'aquest documental és que tinc la sensació, Gerard, que us dieu coses a través de la pantalla que no us heu dit mai.
10: Aquesta és la sorpresa. A més, com que el Jordi va organitzar les entrevistes, diguéssim, per separat, clar, cadascú parla amb aquella confiança i sense la presència dels altres. Aleshores, bé, en el documental vas descobrint coses i vas descobrint coses en alguns moments que et sorprenen. Per això et dic que et remou, no?, en certa forma, que ens remou a nosaltres mateixos. Sí, és un exercici d'honestedat, penso, de sinceritat, perquè no diem res que no pensem cap de nosaltres, i també d'encaixar això, no? Avui li deien en Josep, vaig pensar molts anys que em tenies mania, no? Fins que vaig descobrir que la teva circumstància, no?
0: Això ha passat avui?
10: Sí, per exemple. Aleshores ella em deia, home, algun moment, no? Però sí, és relativament també fa poc que hem sabut de la seva circumstància i de com patia ell la seva pròpia, bueno, condició en aquest sentit.
0: Just fa un any va dir en Josep Tió que l'havien diagnosticat d'espectre autista.
10: Sí, el que passa que ja fa una mica més de temps. Quan preparàvem la gira de 30 anys del Ben Endins, que això deu ser, no sé, fa 4 anys, una cosa així, ja hi va haver dificultats d'alguna manera, no? A l'hora d'encarar el projecte, no? I jo dic, hòstia, això no és una... Jo no vull ser militar, no? Saps? Una disciplina, una exigència, una... I parlant, però vaig dir, no sé si val la pena que comencem aquesta gira, si ha de ser així, sincerament, això no surt al docu, però sí que és un extra.
11: Moltes coses que no surten.
0: Moltes coses que no hi ha avançat, m'estic veient.
10: I al final ella em va dir, diu, el que ho passa pitjor sóc jo amb mi mateix, no? I després d'aquí vam començar, i de fet va anar també en aquell moment a un neuròleg que ell coneixia, el doctor Jubert, també pel tema dels tinnitus, que tenia problemes de sorolls a les orelles, i allà vam començar a comprendre que hi havia coses en les que ens podíem ajudar més que enfrontar-nos, no?
0: Que important entendre. Sí. És que en el fons és un alleujament. Quan ell ho sap i quan vosaltres ho sabeu i fins i tot dieu, ara ens quadren coses, per exemple, que no sou amics. És que a mi això m'impacta, perquè penso que cada un té una definició molt especial d'amics. Jo per mi sí que sou amics. Perquè sou capaços de pujar i quan algú puja a l'escenari i les coses flueixen com flueixen, és que hi ha d'haver amistat. Però vosaltres o teniu una definició molt estricta o costa molt d'entendre que no sou amics. I ho dieu.
10: Jo la meva teoria és que som... O sigui, som una família. I la família no necessàriament... Ets amic de la família. Tu no tries els teus germans ni els teus pares. Et trobes en una circumstància en la que convius. Aleshores, no dius, la meva mare és amiga meva, o el meu germà és amic meu, és el meu germà, és el meu pare, és la meva mare, per exemple, no?, en aquest cas. I amb nosaltres, clar, els 15 primers anys van ser d'una convivència intensíssima. Vull dir, i ho dèiem de vegades, no? Estem més junts nosaltres que amb les nostres parelles o com la nostra família, pròpiament dit, no? I això crea una forma d'estar... que no és precisament la d'amics, que després quan t'atures no et dediques a trucar-te per anar-te'n de festa junts.
0: És que això ho dieu, no sortiu mai por ahí,
10: exacte,
0: sols. Però... El Jordi fa una mica, diu, no, vaig a posar a fer, no direm, una tasca domèstica.
10: Però jo no surto amb la meva germana de festa tampoc. Clar. Som molt diferents.
0: Són família, Jordi. Tu et sembla encertada aquesta definició
11: de
0: Gerard?
11: És que jo crec que quan ells s'ajunten per crear la banda, als anys 80, la manera de relacionar-se dels joves... sobretot del lloc d'on venien ells, del carrer dels Torrats, de l'Esquad...
0: De l'Esquad, d'un lloc era, ocupa on feien...
11: Jo crec que era una manera de relacionar-se molt diferent al com concebem l'amistat avui en dia. O fins i tot com concebem les relacions entre els joves. I clar, si tu agafes la manera com ells vivien el dia a dia i ho traspasses avui en dia, pues, potser no coincideix amb la definició d'amistat.
0: Jo no sabia d'aquesta etapa, ara que ja no vas a parar, que en Gerard era l'últim que va entrar a la banda. Una mica ja estaven tots, no? I el bateria, en Cuco...
10: Sí, jo sempre he pensat que pensaven que no necessitaven un cantant.
0: No, però hi ha un moment
10: que
0: diuen...
10: A mi em van demanar lletres, jo crec que pensaven que les podien cantar ells, els
0: guitarristes. Però a més et demanen, canta l'Empordà, aviam què tal. Van així, sí, pensat... és que és molt bèstia.
10: Sí, clar, perquè...
0: I se't queden.
10: En Josep em va passar una cinta de casset perquè hi fes unes lletres. I jo vaig tornar al cap d'una setmana, jo estava aquí a Barcelona estudiant a l'Institut del Teatre, vaig tornar al cap d'una setmana, no sé si era Dols o Fes la maleta, una de les dues, i jo vaig de la ciutat. I vaig anar al local i... Però m'has canviat aquest fraseig, això, altre. Dic, mira, espera que ho canto, no? I vaig cantar i... En saps alguna altra? Dic, l'Empordà? Perquè l'Empordà la va escriure el Jaume Rufí, sí, que era el meu company de pupitre o institut.
0: Sí.
10: Aleshores, per mi, tot allò era part de mi, també, no? De fet, ho dic més d'una vegada, referents, he tingut el Dylan, molts altres, fins al Brel, no? I el Jaume Rufí, segurament. I allà va ser la prova, i la meva prova per quedar-me va ser l'Empordà.
0: Una de les sorpreses, també, preparant amb en Guillem... Hi ha una frase que dieu, és el món... Vosaltres dèieu, això no va enlloc, estem fent concerts, éreu molt joves, ningú us feia massa cas, fins que proveu amb les maquetes. La maqueta...
1: Salva el grup, és el que diuen.
0: Salva el grup. I què saps tu de les maquetes, Guillem Delso?
1: Jo he hagut de reconèixer el desconeixement de què era una maqueta. Clar, la meva generació no ha arribat una maqueta. Jo vaig veure el docu i diu, les maquetes ens han salvat. Dic, què són les maquetes, Anna?
10: Clar, que és la maqueta.
0: Què són les maquetes, Gerard, per qui ens estigui escoltant? Per nosaltres ho tenim claríssim, però...
10: Sí, no és algú que sigui bonic o bonica, no. Una maqueta és una cinta de casset, generalment era, en la qual, doncs, bé, feies la prova per després portar-la, sobretot a discogràfiques, per veure si

0: a la part de darrere de la botiga, del Carnisser, que tocàvem una orquestra els caps de setmana i la vam gravant allà.
1: Amb el Terra Sangonós.
0: No, el Terra Sangonós era l'altra part, però bueno, gairebé, eh? I després, doncs, allò vam deixar amb quatre bars i va volar. I quan vam anar a fer aquell concert a Santa Coloma de Farners, ens vam trobar un pavelló ple de gent que cantava i se sabia les lletres. I ens vam mirar i ens vam dir, ara no podem deixar això. I això era l'any 88.
1: Quantes vegades ara això no puc deixar?
2: Això us passa moltes vegades. Jo, veient la trajectòria, que dieu, això se'n va a Norris ara, anem a fer un concert de comiat, i ompliu. Vull dir, la sensació que heu tingut molts alts i baixos, però que la gent sempre us ha esperat, sempre ha estat allà amb vosaltres.
0: Sí, som aquí gràcies a la gent, això està clar. I a l'hora d'encarar el documental, recordo quan vam començar a parlar també amb l'Alba de la Manchester, era allò de... Jo els hi deia, no volem fer un documental de... un públic reportatge dels grans moments del Sopa. El que ens agradaria era fer doncs, el retrat dels moments en els que hem hagut de tirar endavant, en els que el més fàcil era dir deixem-ho, no? Aquella punt de superació, no? I sí, de fet, alguns dels títols que vam dir així en primer d'allò, abans de començar ni a treballar, eh? Era per fer-nos la idea, era de derrota en derrota o de fracàs en fracàs.
1: És que és així, Jordi Call. Ara tu ho deies al vendre el documental, són alts i baixos. Els baixos estan molt ben explicats, que és que potser el que desconeix més el fan.
3: És que jo crec que quan expliques aquests moments difícils de la banda, crec que hi ha un error quan de moltes bandes de pensar... de moltes bandes i de moltes històries, també històries de futbolistes, no? De pensar, no, és que no, només m'entendran si venc els meus grans èxits. Mm. I jo crec que és al revés. O sigui, crec que realment quan empatitzes molt més i amb algú és quan entens els moments difícils com els ha viscut, no? Mm. I aquí jo crec que una de les coses que veurà la gent, els espectadors que vegin el documental, és com se n'han sortit d'aquests moments difícils. I com els han viscut. I a més, jo crec que ells han sigut molt generosos explicant la realitat amb totes les espines del món, no?
1: Clar, jo vull saber com en Gerard Quintana, quan veu el documental aquesta primera vegada, la segona, aquí no hi vas arribar, si només vas veure 5 minuts, aquell moment en què tu, Jordi Call, has triat un tall de la Pilar Rahola, aquest és un dels capítols més foscos de la vostra trajectòria, havíeu decidit cantar en castellà i us cau les 7 plagues d'Egipte i una d'elles.
4: Van posar-se nerviosets i es van enfadar una mica i aleshores a mi em va semblar que van pixar una mica fora de test. És a dir, no passava res, escolta, si la gent em posava diners, fantàstic. Si hi havia qui deia que això és el món convergent, escolta, oblida-te'ns, tu fas rock en català i no pertanys a ningú, ja ho sabem que no pertanys a ningú. Però van necessitar fer la postureta. No, és que nosaltres som lliures. Sí, home, sí.
3: Aquí el Cuco té una frase que em sembla que defineix molt bé Sopa de Cabra i que podria ser un títol alternatiu, que és... nosaltres som Sopa de Cabra i que us donguin pel cul.
0: A tots.
3: I jo crec que aquest era l'esperit seu, no? És igual, que pot estar tothom en contra nostra, però nosaltres volem anar cap aquí, anirem cap
1: aquí. Som roquers i volem obrir horitzons. Però sí, jo crec que tu, Gerard, pateixes de veritat amb tot el que passa en aquell concert i la pedrada que posàvem abans. Tu allà, no sé com ho tens arxivat a la memòria, en quin espai, si en el de una mica dolorós, molt dolorós, o vull oblidar-ho.
0: Jo hi ha moments que he pensat, tant de bo no ho haguéssim fet, per exemple, aquell concert, no? Però és perquè jo faig música no per ser ric, ni famós, ni punyetes d'aquestes, ni ho fèiem, sinó perquè ens creiem l'esperit i d'alguna manera l'esperit de tota aquella música que venia dels 60s, dels començaments dels 70s, que representava una revolució juvenil amb la qual ens emmirallàvem i ens sentíem doncs forts per enfrontar-nos a tots i per canviar les coses. I de sobte, jo sempre me'n recordava i citava en aquella època, me'n recordo una frase del Marley que deia, si li demanes un favor a un polític se'l voldrà cobrar 100 vegades, no? I havíem construït un camí fins al 91 en el qual no vam necessitar ningú. Sobretot veníem de comarques, era multitudinari, ens vam créixer a través de les ràdios municipals, sobretot, no? Era algo molt d'arrel, no?

0: la gent. I de sobte vam arribar aquí a Barcelona i ens van posar allò de Generalitat de Catalunya presenta oficines, ressons, i va ser una cosa que van fer els manejaments en aquell moment, almenys el nostre, d'esquenes a nosaltres, i jo vaig reaccionar, però amb tot el volcà que tinc a dintre...
1: No em vull agenollar davant del... de Jordi Pujol.
0: Exactament, sí, aquesta era la cosa.
1: Jo no recordava, i flipat, i dic... I a més, amb tu dient això, vaig reaccionar...
0: Sí, sí, sí, amb molta mala hòstia. De fet, tot va venir de que ens vam negar a anar a una fotografia que s'havia de fer davant del Sant Jordi pel diari Avui en aquell moment, amb tots els grups. I en aquell moment, aquell matí, vam veure els diaris, vam veure la notícia, vam veure el conseller, vam veure... No hi havia cap músic a la notícia.
1: Era com el concert, recordem, amb Sant Traït.
0: Sí, sí, en Sau i els Pets. I era com un projecte institucional, no? I vam dir, però què collons és això? Doncs no anem a la foto, saps? D'entrada, no volem participar d'aquesta història, ja veurem si toquem. I allà es va despertar tota una reacció que jo aquell dia me'n vaig anar al cinema.
1: Mira, jo no l'ha fet l'espoiler, ho anava a dir, però que és un... a mi m'ha flipat això.
0: No diré la pel·lícula que vaig a veure.
2: Jo he de dir una cosa, que quan...
1: Abans d'aquest concert, se'n va al cinema.
2: Sabent tot això, vaig tenir accés a l'arxiu del concert dels quatre grups que hi havia, el concert sencer de Sopa, que finalment no es va veure sencer, es va veure només una part del concert.
0: Exacte.
2: En el muntatge final que es va fer per la televisió. I realment em vaig quedar sorprès de l'energia que hi havia allà dalt d'aquell escenari i de l'energia que hi havia al públic. O sigui, jo crec que és un dels millors concerts que he vist de Sopa, suposo que per la ràbia que duien a dins.
1: Només faig que pensar que a l'època aquesta no hi havia mòbils. Tu t'imagines que hagués estat tota aquella etapa que vosaltres poseu portades de diaris, però tot això amb les
2: molt
1: xarxes
2: pitjor,
1: socials. Tremendo.
0: Uau, hauria sigut, sí, bestial. Bé, també el fet que en aquell moment no hi hagués xarxes i que durant tots aquells, bueno, tota una quasi la meitat de l'existència de Sopa, no? No hi hagués aquest tipus de relacions humanes a través de les xarxes, ni aquest safreig que hi ha ara a través de les xarxes, penso que fa que molta gent que podrà veure el documental es pugui sorprendre, perquè s'han fet moltes idees de nosaltres o de les nostres decisions, com si a vegades fóssim fruit d'una estratègia de màrqueting, però no, sempre hem fet el que ens passava. O sigui, no hi havia cap pla premeditat. Sempre hem tirat endavant i hem pres les decisions en funció d'algú molt cert que ens succeïa, no? D'una entelèquia o d'un pla mestre que teníem per fer, doncs ara anunciarem l'última gira i farem un... No, és això. En aquest moment ens estaven passant moltes coses i només ens quedava...
1: Que us colpien profundament, no?
2: No, en dono fe, i jo diria que encara avui en dia encara els hi passa.
0: Sí.
1: Que us passa
2: és,
1: de tot.
2: És molt difícil, sí. Quan vam començar a fer el documental, de pensar o d'intentar imaginar què veuríem durant les gravacions, perquè tot era molt canviant.
0: Sí, sí, és així.
1: I insisteixo en la generositat. Jo imagino que vau tenir una conversa. Hi ha el capítol amorós, la nòvia de sempre, d'en Gerard, que marca també moltes lletres.
0: Això va ser una decisió del... O sigui, jo això ho vaig saber després. De fet, ella em va escriure i em va dir: m'han trucat del documental per participar.
1: Estem parlant de la Glòria, sí, que va ser la nòvia d'en Gerard Quintana. Era la nòvia del Sopa de Cabra,
0: sí.
1: Exacte. I surt en el documental. I penso que hi ha generositat per part teva, Gerard.
0: I per part seva,
1: bona
0: també.
1: Idea. I per part de la Glòria. Sí, a qui sí. Conec i li envio una abraçada. Sí.
0: Absolutament. Per mi va ser una sorpresa. Vull dir que jo no sabia la gent que estaven decidint ells que participarien en el documental. No ha sigut un... O sigui, tingut absolutament...
2: No ens han fiscalitzat.
0: Llibertat.
1: I, aquí anava.
0: I, de fet, un documental ja és això, no? Vull dir que és una mirada molt personal de la persona que
2: sí,
0: ho fa. Té més a veure amb el cinema que amb el periodisme. L'altre seria un reportatge.
2: Totalment. Jo penso que en el cas de la Glòria no és una mirada de safareig, jo crec,
0: no.
2: De cotilleo. És una mirada de pensar que era una persona que ha sigut important en la història de la banda.
1: Però a més una reflexió sobre la fama, sobre l'èxit,
2: sí.
1: Sobre tot el que significa ser tan famós. Ser un cavall salvatge, deixa'm-ho dir.
0: Sí, jo em pensava que era un drac i només era un cavall salvatge.
1: Això ho entendreu els que... No he fet spoiler, no?
2: No.
1: Estava
2: no.
1: preocupada jo, Jordi, amb
0: no,
1: els spoilers.
0: Però sense la Glòria, clar, no hi hauria Si et quedes amb mi,
2: no,
0: ni
2: i...
0: Nits de Glòria, ni Glòries
1: que...
0: de Sitges, ni tantes
1: Mira, hi ha
0: cançons.
1: Una cosa que dius molt bonica amb Camins, que dius, no sé per què ens feu entrevistes, si està tot a les cançons,
0: sí.
1: I és cert.
0: Sí.
1: I això
0: sí,
1: ho sabem els que us hem escoltat, i dius, si aquí està tot.
0: Algunes estan més encriptades, i sempre... el 99% diria jo, cada cançó és fruit d'algú viscut i d'una vivència d'aquelles que et deixen petja, i algunes se sentiran més explícitament i altres menys. Però sí, jo crec que no, només caldria escoltar les cançons per saber.
1: Com encareu ara la gira? Hi haurà bronca després dels concerts o ja heu decidit que no hi ha bronques després? No es parla del concert i punt.
0: No ho sé. Bueno, aquí vam arribar a aquesta conclusió després de temps, eh? Perquè hi havia bronca cada concert, després de cada concert durant un temps.
2: Això és rock and roll, també.
0: Això és rock and roll, també.
1: Jordi, aniràs o no divendres a Resmetàs?
2: I tant. Sí, sí, moltes ganes. A més, és un espai, el Resmetàs, antic Celeste, on, que forma part de la història de la banda, i em ve molt de gust veure'ls ells allà, a aquest espai.
0: Això és fruit d'una reflexió de gairebé un any, eh? On començaríem la gira? Dic,
1: mira,
0: que ho podíem haver fet a altres espais, que sé, dèiem el Sant Jordi, que també hi hem tocat diverses vegades.
1: I
0: o...
1: que no us creieu, clar, quan vau tocar altres vegades. Ens han quedat tants temes que, veus, de la sèrie a mi em semblava bona idea. Ja t'ho pensaràs,
2: hagués
1: amb tot aquest
2: bé,
1: material.
2: Hagués
1: estat bé, de moment...
0: No destrueixis el material, de moment.
1: No destrueixis. TV3, aquest documental, torna enrere, de la Manchester, que ha dirigit en Jordi Call, gran documentalista, que ja ho has demostrat en aquest tipus de documentals. Moltes gràcies per aquest documental, per
2: gràcies
1: ser avui al balcó. Gerard Quintana, un plaer que hagis estat avui. Fes una abraçada en Josep Tió.
0: De part vostra.
1: A tots.
0: I
1: a
0: bé,
1: tots,
0: el 15, el 15 i el 16 no podeu ser amb nosaltres perquè està ple el Resmetàs, la sala més emblemàtica amb la que segurament i el que significa, no, la nostra trajectòria, però hi ha més concerts. I si el 19 voleu veure també aquest tornar enrere, aquest documental, i si no, podreu veure la carta.
1: Ja veuràs quan vegin el documental les ganes que tindran d'anar-hi. Gràcies, molta sort i encerts.
0: A vosaltres.
1: Abraçades.
2: Gràcies, Anna.

0: la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què està passant i què recollim del dia?
2: Pendents del Parlament, continua la compareixença extraordinària de la consellera d'Interior i el major dels Mossos. S'han disculpat tots dos per les infiltracions de dues agents en assemblees sindicals de professors. La consellera ha anunciat canvis interns per evitar que això es repeteixi. Seguint aquesta compareixença, hi ha l'Andrea Villari. Andrea, explica'ns.
3: Sí, la consellera Núria Parlon ha assumit les crítiques sobre les infiltracions. Un error greu, diu.
4: Un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
3: I afegeix que és fruit de la inèrcia operativa. Per això ha demanat perdó.
4: No és una decisió de caràcter polític, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
3: Tant ella com el director de la policia, Josep Lluís Trapero, han anunciat canvis interns per evitar que això es repeteixi o almenys requereixi autorització.
5: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
3: Perquè un cop revisat, admeten que la infiltració
5: no era oportuna o necessària.
3: L'oposició però ho veu insuficient i demana depurar responsabilitats.
2: Dèiem que aquesta compareixença segueix aquesta hora al Parlament. És el so en directe ara amb la consellera d'Interior.
4: La propera vegada es farà millor i aquí pau i aquí glòria. No hem fet això. Hem dit hi ha hagut un error amb l'operativa, no malintencionat, però que és un error i té una gravetat que ja s'ha expressat en la intervencions. I davant d'això nosaltres què fem? Prendre mesures, falcar millor, en aquest cas, i ordenar els que ho han de fer des de l'operativa, perquè és important diferenciar-ho, això. Un conseller al qual li tinc molt apreci i estima va dir una vegada: no permetré que hi hagi ingerències polítiques en l'operativa policial, però tampoc ingerències policials en les decisions polítiques. I també va dir que les tasques operatives i de policia judicial han de funcionar amb l'autonomia que mereixen. Nosaltres el que fem és justament això, respectar que les tasques operatives de la policia, també quan funciona com a policia judicial, per això jo he dit, Pellicer, que hi ha coses que afecten a la feina de la policia que la consellera no ha de conèixer, no em referia jo a dir que facin el que vulguin, no era això. I si s'ha interpretat així, ho explico ara perquè quedi clar.
2: Doncs aquesta és la consellera d'Interior ara mateix, encara en aquesta compareixença des del Parlament, en què s'han demanat disculpes per aquesta infiltració de dues agents en una assemblea de docents. La majoria de partits de l'oposició ho han criticat, també els sindicats USTEC i CGT consideren insuficients aquestes explicacions i aquestes disculpes, asseguren que no n'hi ha prou i que no es tracta d'un error, sinó d'una decisió, consideren aquests sindicats, conscient, que ha de derivar en dimissions. Yolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
6: Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Ens preguntem, per altra banda, si els Mossos a les escoles s'han posat per la conflictivitat als centres o per controlar els mestres.
7: No volem una disculpa. Som adultes, no estem en un pati d'escola i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats i la garantia de que aquests fets no tornaran a passar.
2: I avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha estat escridassat en un acte de l'Acadèmia de la Guàrdia Civil a Baeza, Jaén, quan han recordat els agents que van morir la setmana passada a Huelva mentre perseguien una narcollanxa.
8: Mis condolencias a las familias de los tres guardias civiles fallecidos. Entiendo.
2: Això ha passat. Després, Marlaska ha dit que comprèn el seu dolor i la ràbia.
8: Comprendo absolutamente cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la ràbia.
2: Fons de Moncloa asseguren que l'absència del ministre al funeral dels dos guàrdies civils aquest cap de setmana va ser un error. Ell era a Canàries gestionant la crisi de l'antivirus, però admeten des del govern de Pedro Sánchez que hauria d'haver estat en aquell enterrament. I atenció, perquè a França, a prop de la costa de Bordeus, hi ha un altre creuer amb 1.700 persones confinades per un brot de gastroenteritis desconegut. S'investiga una possible intoxicació alimentària que està afectant ja com a mínim 80 passatgers. Ha mort un home de 90 anys. Les autoritats franceses sanitàries asseguren que això no té res a veure amb l'antivirus, però hi ha aquest creuer 1.700 persones confinades. I a l'Audiència Nacional, demà a aquesta hora, molt probablement ja haurà quedat vist per sentència el judici a la família Pujol, més de mig any després que comencés. Avui, al·legat final dels advocats de la defensa, com el del principal acusat, el primogènit Cristóbal Martell, que és el seu advocat, carregava així contra la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que diu l'acusen sense tenir proves.
9: Uno espera columna pruebas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas.
2: I els Mossos han trobat 12 fusells Kalashnikov a l'interior d'un Porsche aturat a la P7, a l'altura de Figueres. Els ocupants del vehicle han fugit de matinada a direcció Barcelona amb un altre vehicle i encara no se'ls ha localitzat. Ràdio Girona, Carles Couso.
10: La policia catalana els busca des de les 2 de la matinada i, segons ens expliquen fons dels Mossos, una patrulla a aquesta hora ha detectat moviments sospitosos en una àrea de servei i, quan s'hi han apropat, els homes han abandonat un Porsche Cayenne a la carretera i han fugit amb un altre vehicle en direcció sud. Sabem que venien de França. A l'interior del cotxe, els agents han trobat 12 fusells de sal i ara, mentre la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos intenta localitzar els fugitius, la policia científica està comprovant l'estat d'aquestes armes. A Catalunya fa temps que els Mossos reconeixen que els preocupa la presència creixent d'armes de foc vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
2: I a un mes pel nou Festival Sónar hem conegut la programació completa, també els horaris exactes per dies i escenaris d'aquesta 33a edició del festival. Caps de cartell, els principals, els britànics de Prodigy, també les DJs del moment, Charlotte de Witte o Emily Lenz, i el raper londinenc Skepta. I atenció, perquè hi haurà un home que es diu Speedy J, britànic, que estarà en un escenari 360 en què anirà combinant artistes durant tot el festival. Speedy J, que sona així. Això ja és pels més atrevits.
1: Tant bufill, ja.
2: Del 18 al 20 de juny, la primera edició que es farà íntegrament a la Fira de l'Hospitalet, sense edicions de dia i de nit, i amb una nova direcció, perquè ja no hi ha els històrics fundadors del festival fa més de 30 anys.
11: Un sonar repensado, rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diria un sonar más sonar que nunca.
2: És François Joisic, l'emprenedor belga, que agafa el relleu d'aquests tres socis que ja des de l'any passat es van desvincular de la direcció. Recordem aquell any marcat pel boicot que es va fer l'esdeveniment per ser propietat del fons pro-israelí KKR i aquest any espera el Sónar superar els 160.000 assistents de l'any passat.
1: Escalfant motors, doncs, pel Sónar. Ovalle, com estàs?
12: Molt bé, bona tarda.
1: Que avui tenim... Què t'hi jugues, Barça, amb Bermúdez i companyia?
12: 8:45.
1: Sé que tens ara, per això, la vista fixada en l'Espanyol.
12: Minut 32, camí del 33, té un córner a favor, està empatant a 0, una victòria avui seria mitja salvació. Més de mitja salvació, de
1: la
12: fet.
1: La salvació.
12: Sí, no, potser no seria encara matemàtic, però seria un pas de gegant i pràcticament certificar-ho. I, lògicament, estarem molt pendents del final d'aquest partit, de l'Espanyol Athletic Club, perquè, per sort, el Barça no s'hi juga res.
1: Clar. Com és? Com s'enfoca el partit d'avui? Perquè
12: avui
1: estàs aquí al meu costat.
12: Mira,
1: no estàs concentrat com altres vegades. Estàs aquí, relaxat...
12: Doncs mira, abans d'ahir va ser l'aniversari de Fermín, ahir va ser el de De Jong, i fixa't si és poc important el partit que s'han quedat a casa celebrant el seu aniversari. A dir, Hansi Flick, saps què? Que quedeu-vos allà, foteu-vos una mariscada
2: És com quan tu fas un balcó el dia 31 de desembre, que saps que et pots relaxar més. Saps que no un dia de cada dia.
1: I els rivals, que aprofitaran per colar algun golet?
12: L'Alavés és rival directe, no directíssim, de l'Espanyol en la lluita pel descens.
2: És que jo havia estat mirant fent el calendari, els números, de quins poden pujar, quins poden baixar, i és difícil fer-ho.
12: Mira, hi ha l'Espanyol, el Girona, l'Alavés, el Mallorca, el Sevilla, l'Elche... 6, el Levante 7, i hi ha algun que no està salvat matemàtic, tot i en València, que ho té prou bé, però encara no està salvat matemàtic. I clar, l'Espanyol deia, escolta, a sobre que heu guanyat la Lliga, a sobre ara anireu al camp de l'Alavés, us deixareu guanyar i ens fotreu a nosaltres, no?
1: Clar.
12: I, home, doncs el que ha de fer l'Espanyol és fer la feina, perquè
1: exacte.
12: Si no, saben que avui és un dia de... Campo i playa.
1: És veritat. Escolta, Bermúdez seguirà fent de Florentino, com ha fet avui el que t'hi jugues. Jo estava fent-me el tàper i que se'm queien les llàgrimes.
12: És que crec que el GAC encara continua i podríem anar... Saps?
1: Pujant.
12: Pujant la regleta, el volum del so, i escoltaríem tot el dia Bermúdez.
1: M'ha fet molta gràcia.
12: El que passa és que avui, a part, a les 9 de la nit, és a dir, en ple que t'hi jugues Barça,
1: hi ha una cita interessant.
12: Hi ha una entrevista del propi Florentino amb Pedrerol. Clar, és que el GAC es fa sol.
1: Clar.
12: aleshores farem l'entrevista real i l'altra. I anirem fent...
2: Jo m'havia imaginat que hi era la primera entrevista com a pròxim candidat a les eleccions al Real Madrid.
12: Ja comença a ser, comença a ser això, no?
1: De fet, m'has fet aquesta broma, jo.
12: Ara començarà a fer una gira pels mitjans afins. Clar. Comença per la Sexta i prou.
1: No, i l'ABC, sobretot, i sobretot a l'ABC.
12: I l'ABC.
1: Que avui ha perdut un subscriptor.
12: Compte...
1: Compte què dic.
12: És igual, m'ho guardo. Ja t'ho diré un dia d'aquests.
1: D'acord. Disfruteu el que t'hi jugues. Feu-nos riure.
12: Fins ara.
1: Fins ara. Com estàs?
13: Molt bé, bona tarda.
1: Avui és d'aquells dies de sol d'hivern. He trobat que havia tornat l'hivern. És a dir, els que havien fet canvi d'armari, avui s'han sentit malament.
13: I espera.
2: Jo va avisar el Carbó. Ja ho vas dir. Hasta el 40 de mayo no te quites el sai, va dir. En català, que no sé com és.
13: La recordes o no en català?
2: No.
13: És molt maca, també.
2: Com era?
13: Fins al 70 d'abril no et llevis un fil.
2: Ah, això
1: veus.
13: I n'he de buscar, l'altre hi llegia una per les xarxes en anglès, que venia a dir el mateix, però en anglès. És una dita molt coneguda, suposo, a latituds mitjanes, no? I és que és això. I la idea és que, a veure, els que us agrada la calor, veu tenir molt a l'abril, i tornareu a tenir premi, tot apunta que a partir de la setmana vinent, quan ja tindrem temperatures pròpies de finals de maig, que sol ser un final normalment ja calorós durant les tardes. Però abans, divendres, és probable que la cota de neu al Pirineu baixi fins als 1.300 metres. Encara hem de mirar aquests detalls, però és una cota molt baixa, res excepcional, la primavera ja té aquestes coses, però vaja, que encara venen uns quants dies en què la temperatura serà baixa, amb aquesta combinació que avui provocava més sensació de fred, tot i el sol, no?, amb aquest vent, que a més el que guanyarà més protagonisme. Atenció, sobretot, a les comarques de Lleida, especialment al Pla de Lleida i l'Altiplà de la Segarra, i a totes les de Tarragona, ja que el mestral i el ponent aniran bufant a les immediates hores, però es reforçarà demà a la tarda, quan assolirà cops màxims de 70-80 km per hora. A la resta de Catalunya no arribarà tan fort, però igualment es farà sentir a les comarques de Barcelona, refrescant l'ambient. En un dia, el de demà, que serà assolellat en general, però encara amb alguns xàfecs. De fet, fins la mitjanit, a les comarques de Girona, sobretot al Pirineu més oriental, cap al Ripollès, també a la Garrotxa, al nord de l'Empordà, i a les Guilleries fins la mitjanit encara alguns xàfecs, com les últimes hores, sense acumular grans quantitats d'aigua. Després de matinada, s'activaran els núvols a la Costa Brava, des del nord fins al sud, xàfecs que ja podran ser més intensos, però afectant tan sols aquesta part de Catalunya. I demà, doncs, continuaria igual la situació, és a dir, a la gran part de Catalunya sol, amb aquest vent que hem dit, temperatures molt semblants a les d'avui, i a la tarda, a les comarques de Girona, nou xàfecs i alguna tempesta que descarregarà amb intensitat.
1: Doncs gràcies, Carbó. Demà actualitzem.
13: Que vagi bé.
1: Abraçada. En Toni Suárez és el control de so. Ara són les 7:39 d'aquest dimecres 13 de maig, que recordem que tenim doble programació, a partir de 8:45. Per SER Catalunya tenim el Qui t'hi jugues Barça i per la SER tenim Carrusel Deportiu. Ara sí. Joan, què ha de sonar?
2: Alicia Keys.

0: Fa 25 anys, en concret el març de l'any 2001, Alicia Keys es feia famosa mundialment gràcies a aquesta poderosa veu i en concret el seu primer àlbum anomenat Songs in a Minor. De fet, aquesta cançó que estem escoltant és ella doncs, interpretant una de les cançons d'aquest àlbum, que és How Come You Don't Call Me. Aquell 2001, Alicia Keys tenia 20 anys, va passar de ser un adolescent que es va criar sola a Harlem a guanyar 5 premis Grammy, entre ells el de millor àlbum R&B i millor artista revelació.
1: Best new artist goes to Alicia Keys.
0: I ara, 25 anys després, el que està fent és celebrar l'aniversari, en concret, de la cançó que ho va canviar tot, que és aquesta, Falling. Era el single d'aquell àlbum i ara, com et dic, doncs una mica l'artista nord-americana està celebrant l'aniversari d'aquella cançó que tantes coses bones li va portar a la seva carrera. Avui escoltarem una de les reversions de les actuacions d'aquella cançó que ha fet, que és preciosa. L'ha fet a l'escenari del programa American Idol, que ha celebrat aquest cap de setmana la seva gran final.
2: Welcome back to the Idol stage, Alicia Keys.
0: I així ha cantat Falling.

Però no ho ha fet sola. Jo he assistit, m'he vist aquesta actuació potser 6 vegades, sí, ja des del cap de setmana, perquè hi ha una actuació sorpresa, una convidada estrella que ens encanta, que és la nostra meravellosa Rei. Ah.

0: Jo diria dues grans veus d'aquest segle cantant aquesta meravellosa Falling, sí. Que si podeu la podeu recuperar a YouTube perquè està molt bé.
1: Doncs ja ho sabeu, jo la recupero, estic segura.
0: Clar que sí.
1: Dos minuts, i ja hi ha aquí assegut l'Antoni Bassas, també amb la mirada fixa a aquest espanyol atlètic.
2: I sentir també la música.
1: I sentir la música, per això. Segueix, segueix. Ara tornem.

0: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Quan arriba el bon temps, les nespres prenen tot el protagonisme, gràcies al seu gust que combina la dolçor amb un toc lleugerament àcid. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlem de les nespres. Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Sí, una fruita de temporada ben refrescant per aquesta època de l'any.
1: Quines propietats nutricionals tenen?
2: Les nespres són baixes en calories i riques en potassi i són molt saciants. A més, la pectina contribueix a reduir el colesterol i a protegir el sistema cardiovascular. També ajuden a regular el trànsit intestinal i pel seu alt contingut en aigua afavoreixen l'efecte diurètic i l'eliminació de toxines. També ajuden a regular la glucosa. Per tant, les persones amb diabetis poden consumir-les amb moderació.
1: Quins són els seus orígens?
2: La nespra és originària d'Àsia, on s'hi cultiva des de fa més de 1.000 anys, fonamentalment amb finalitats ornamentals, tot i que no es va començar a comercialitzar àmpliament fins al segle XIX. Actualment, als Països Catalans es troba sobretot al litoral, amb un cultiu destacat a Callosa d'en Sarrià, al sud del País Valencià, reconeguda amb denominació d'origen per la seva qualitat. També es troba en patis urbans de ciutats com Barcelona.
1: Quines varietats n'existeixen?
2: La nespra es pot classificar en dos grans tipus. La del Japó, la més popular, amb un gust dolç i refrescant, i l'europea, que presenta un perfil més agredolç i una textura més aspra al paladar. D'entre les varietats més comercialitzades destaquen l'algar, l'algerí, la golden nugget, la peluche i la tanaka.
1: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.

0: 7 i 48, ja has assegut aquí l'Antoni Bassas els dimecres. Quin gust escoltar-te, perquè jo sé que ahir vas... No vas veure en directe?
1: No, estava moderant una taula rodona i a l'acabar vaig agafar el mòbil i vaig començar a rebre missatges al WhatsApp de...
0: Amb la paraula Florentino.
1: Ho has vist, ho has de mirar, és patètic, és al·lucinant, aquest tio s'ha tornat boig... I jo pensava, bueno, però
0: què... Però què ha passat?
1: Jo sabia que havia convocat una roda de premsa per les 6, però vaig pensar, oh, caram, la gent... Però clar, com que el meu grup de gent és molt culer, vaig
0: pensar... Tothom pensava que dimitiria, pensaven.
1: Jo no, tenia claríssim que no. Però bueno, és igual. Vaig pensar, bueno, estan exagerant. La primera cosa que vaig fer quan vaig arribar a casa, perquè a més és ahir, per coses de la vida, vaig xupar sol i em vaig posar...
0: Sol amb Florentino.
1: Amb el
0: YouTube. Quina nit, quina gran nit.
1: Bueno, tu no saps el sopar que vaig tenir allà, però és que no me'n sabia venir, saps? Saps com aquell que està menjant crispetes? Doncs pues una cosa així. Després, clar, bueno, dius, un moment, aviam, això de què va? I això va de coses molt... En lo futbolístic és barcelonitis, és aquesta cosa de los tercios de Flandes, de que en Espanya no se pone nunca el sol i que el Madrid... Bueno, això ja ens ho sabem, però des del punt de vista de la comunicació social, política, aquí hi ha unes traces molt clares, unes restes molt clares de la comunicació que s'està portant ara molt a terme i que Trump, Donald Trump, ha posat en marxa. Tu pots veure coses de Trump en Florentino fins al punt que no saps si estàs davant de Donald Pérez o de Florentino Trump.
0: En sí que deia avui, de Trump i de Biden,
1: perquè, per desgràcia, una de les coses que es notaven ahir és que Florentino Pérez s'ha fet gran, repapieja, es repeteix... Saps aquelles coses de les persones grans, que hi ha persones grans que repeteixen les coses i que van mirant el mòbil, no se les entenen quan parlen, i evidentment mostren una estructura mental, cultural, pròpia d'una altra època. Com sempre, la millor manera de veure-ho és doncs amb l'exemple, no? Què diu Donald Trump d'ell sistemàticament? Que ell ha sigut the greatest president in the history of the United States, o sigui, el president més gran de la història dels Estats Units, no? ¿Qué va a decir ahí Florentino Pérez?
2: Llevo 26 años aquí, pero si no ha habido un Madrid más glorioso en la vida. Me da vergüenza decirlo, pero me han elegido el mejor presidente de la historia del club y de todos los clubes, que me da vergüenza también decirlo.
0: Me da vergüenza decirlo, sí, sobre todo.
1: Pero soc el més gran, ¿no?
0: Sí.
1: Soc el més gran. Donald Trump va dir d'una periodista que li sortia sang de tot arreu i per això estava tan nerviosa. Va dir d'una periodista, tu calla, porqueta grossa o una cosa així. Què va dir ahir Florentino Pérez?
2: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
3: ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
0: Ah. Sí. És que és fortíssim.
1: Sí. Sí, sí. És a dir, i moltes més coses, perquè va atacar els mitjans. El New York Times és el pitjor... El New York Times va dir és una vergonya pel periodisme. Què va dir ahir Florentino Pérez? Doncs em dono de baixa de l'ABC i els mitjans que ataquen. Falsa modèstia. Trump, em presento pels homes i les dones oblidades d'aquest país. Florentino Pérez, em presento perquè no us robin el club als socis. Em presento pels socis. Absència de modèstia, com ha quedat clar, sí. Soc el millor president de la història.
0: Però me da vergüenza
1: decirlo. Teoria de la conspiració, m'han robat les eleccions, m'han robat 7 lligues. I després aquest altruisme, o sigui, aquesta bondat, quan Donald Trump ensenya aquella cosa de la intel·ligència artificial, aquella imatge, que ell és com Jesucrist, i diu, és que jo faig millor les persones, i Florentino regala el futbol als nens que ho necessiten.
2: Pues porque es bueno lo que hemos conseguido del Tejue. Por ejemplo, esto, el fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver?
1: Fixa't si sóc bona persona, que gràcies a mi els nens d'Àfrica veuran el futbol de franc, no?
0: Sí. La manera de parlar, d'entonar, sempre ho fa així, no?
1: Bueno, sí, d'aquesta manera, però ara com que s'ha fet gran, i a vegades ja sembla Ozores, que no se l'acaba d'entendre, Mariano Ozores, a vegades tenia moments de Torrente. A ver, la niña esa. Bueno, això, això és masclista, caspós, de Torrente. O sigui, no ho hauria dit millor, no? En fi, i després aquesta cosa de no ens rendirem mai, o, com va dir ahir Florentino Pérez, a mi m'hauran de treure trets.
2: ¿Usted cree que es normal que si hace menos de 2 años hemos ganado la Champions, y hace otros 2 años habíamos ganado otra vez y otra Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid, y por eso quiero que haya elecciones, y yo me quiero presentar. Nos vamos a presentar.
1: Sí, això és molt interessant, perquè fixa't que ell diu, i no li falta raó, escolti, fa menys de 2 anys el Madrid era campió d'Europa i de Lliga, 2024. Mm. D'acord. Però aquests 2 anys que han vingut a continuació són un absolut desastre. No vagi dient que és normal que els jugadors es peguin cada dia, perquè en aquests 2 últims els hi ha posat una multa de 500.000 d'euros a cada un. Tan normal no serà, no? Però això és exactament el mateix que Trump quan li pregunten pel fracàs de la guerra de l'Iran. I diu, perdoni, als Estats Units es va estar 18 anys al Vietnam. En canvi, a Iran hi hem estat unes setmanes. Mm. Vull dir, relativitzar les coses, comparar-les amb coses que no tenen res a veure o tenen poc a veure, i tirar pilotes fora i considerar que tot, o sigui, el desastre més absolut dels 2 últims anys... Mbappé, fitxar Xavi Alonso, carregar-se'l, posar l'Arbeló, aquests es peguen, els pàrquings i la insonorització del Bernabéu, tot això va molt bé. No?
0: Però el ressort que fa que ell digui, doncs ara vull fer una roda de premsa, és a dir, la ràbia aquesta que té o l'amargor, qui ha estat l'espineta, creus?
1: Saps quina és? Que demà hi ha partit el Bernabéu. I ell ha d'aturar la xiulada preventivament. Demà hi ha Madrid-Oviedo. I ell seurà a la llotja. I aleshores, perquè la gent tingui més elements per comportar-se, li està dient, no us amoïneu, que podreu, hi haurà eleccions, per tant, podreu dir si us agrado o no, i a més, no us penseu que estic allà vençut i derrotat, eh? Tinc moltes ganes de tirar endavant. O sigui, ell ha enviat un missatge. El soci de futbol normalment és molt sanguini, és molt de tribu. Mm. I si sent que el jefe no dubta, ell tampoc no dubta. Clar. I aquest any anirà malament, però l'any que ve ja veuràs tu, perquè som el millor equip de la història, etcètera, etcètera. Llavors es tracta d'enviar aquest missatge per preventivament aturar una protesta que pintava massiva.
0: Mira com començaven el que t'hi jugues Barça avui amb un Bermúdez a la pell de Florentino, que així arribarem a les 7.
4: Com esteu?
5: A veure, el de l'ABC, m'he dado de bajo, gilipollas. Que eres un gilipollas. Que me voy a dar de baja de tu club. Y el de relevo...
4: El presidente, estamos en un programa de radio, ¿eh?
5: El de relevo, un subnormal como la copa de un pino.
4: Ella la sabe.
5: Que no puedo darme de baja porque no sois ni un diario del relevo. Ese aparecerá un día en un pantano con un cimiento en los pies.
4: Qué fácil, tú. Sí, nosotros vamos a hacer un programa y él que vaya a parlar.
5: Me los voy a cargar uno a uno.
4: Que eso acaba fi.
5: Lo último que vais a ver antes de morir será mi cara. Será mi cara lo último que vais a ver antes de morir. Los jugadores del Madrid se están pegando constantemente. No pasa nada. Ahora mismo, antes de entrar, se pegaban varios. Se pegan más que unas lentejas. Pero bueno, yo hace como unas lentejas que son comida de pobre. Bueno, es igual, una barbaridad. Sí se apuñalan, pero en el fondo son apuñalamientos entre coleguillas. Yo te pincho, tú me pinchas, no pasa nada.
0: 2 minuts, que ara tornem. Així començava avui el que t'hi jugues, que ens ha fet molta gràcia. Ara tornem amb en Bazos.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
7: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
8: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoal·lèrgia. Unim l'expertesa dels equips d'otorrinolaringologia i de l'argologia per oferir-te un diagnòstic integral amb tractaments personalitzats que van a l'arrel del teu problema respiratori. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
11: I la penya era com aquests niñatos que volen fer, no, és igual, no vam tenir suport de ningú, teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva, i a casa meva hi havia aquesta taula, i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa, i encara són els mateixos mobles. Sí, sí.
12: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
6: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Són les 8, estem parlant de, com no, Florentino amb Antoni Bassas. Ara ens estàvem pagant nosaltres, lo normal. No? Sí, ara sí, ens hem donat unes quantes bufetades.
1: Perquè després som amics. És com ho fa la joventut i tot això. No, aquí val a dir que aquest és un patró de comunicació superba, com dèiem, que tampoc ha aparegut d'un dia per un altre. Silvio Berlusconi, que és el matxembrat perfecte entre el futbol i la política, o sigui, que va començar amb els negocis, va passar al futbol i del futbol a la política, ja feia això de ficar-se en periodistes, d'insultar-los, de menystenir-los, d'embolicar-se amb la bandera, de considerar que ell era el país, bueno, fins al punt que el seu partit es deia com un crit de futbol, Força Itàlia. O sigui, la cosa era aquesta. Josep Lluís Núñez havia dit coses d'aquestes, de miri si jo sóc bona persona, de se m'està atacant, és a dir, aquest victimisme que també està en l'origen de tot això. El mateix Joan Laporta, aquesta temporada i a la campanya electoral, feia servir allò de el Barça aquest any està enfrontat contra tot i contra tothom, deia, contra tot i contra tothom. En el fons, crec que fins i tot Florentino hi va dir textualment aquesta expressió, no? Contra todos y contra todo el mundo. No és que sigui nou, però ara el poder s'expressa d'una manera molt superba, molt maleducada, molt provocadora. És aquesta cosa dels ultrarics que ens han declarat la guerra a la resta de la humanitat i et diuen sí, t'estic declarant la guerra. O sigui, abans potser ho amagaven una miqueta. Mm. Però ara no, ara van amb tot.
0: A cara descoberta.
1: Ara van a cara descoberta i, a més, ho fan ells personalment. Perquè ja em diràs, Florentino Pérez, si, com deia ell ahir repetidament, té 150.000 treballadors i factura 50.000 milions anuals d'euros, que, per tant, té una fortuna, que el permet ser president del Madrid perquè pot avalar amb el seu patrimoni, no sé si són 110 o 120 o no sé quants milions d'euros, doncs ja em diràs quina necessitat té de complicar-se la vida. Però estan en un punt que són addictes al poder i ningú s'atreveix a portar-los la contrària o a dir-li, escolti, president, què dirà avui la roda de premsa? Però vostè exactament què vol dir? Home, doncs digui-ho així, o sap què? No ho digui, no ho faci, etc. Però ja dic que en la seva compareixença d'ahir, que va trencar un silenci de no sé quants anys, em sembla que són 12 anys sense rodes de premsa...
0: Clar, que com creus que devien estar els de premsa? Avui estan fent allò que es diu control de daños, no?
1: Bueno, no, ja ho saben. Ja, però és que una mica... És que ja estem a la fase de més igual. És que el Trump, a tots aquests els és igual, home, saben l'afectació que té això, però ells què busquen? Que la gent els voti, que la gent els assegueixi, i sobretot allò del Trump, no diguis mai que t'has equivocat, no facis autocrítica, tu sempre tens la raó.
0: Això era boníssim. Avui què faràs a la nit? Miraràs l'entrevista que li faran? A quina hora és, Joan? Sí, a les 9, no?
2: A les 9, a la sexta,
1: no,
2: amb el Pedrerol.
1: A les 9 juga el Barça.
0: Mai vas...
1: A dos quarts de deu.
0: Sí. Mai vas demanar-lo per entrevistar?
1: Sí, el vaig entrevistar una vegada a TV3, a Florentino Pérez. Però t'estic parlant de l'any 2002, l'any 2003, que encara, antiga escola, ell es presentava amb molta modèstia i deia, no, jo compré ACS por una peseta, o Construcciones Padrós, que era una empresa catalana que estava en quiebra. Ell havia fet l'operació reformista amb Miquel Roca, i tenia Miquel Roca i Catalunya, home, claro. Per tant, era una persona que encara es comportava amb aquesta idea de dir, no, ja ho veuen, jo sóc un tipus molt modest, que sé fer les coses molt bé, però no vaig presumint pel món.
2: És que jo pensava, si així actuar en públic a les rodes de premsa, com deu ser el Florentino Pérez...
1: Bueno, que tothom li té por i no es deixa dir res...
0: Home, devia dir ahir, vaig a fer una roda de premsa i molts devien pensar, una neu.
1: Madrid li menja la mà, mireu la llotja del Bernabéu, està plena, o sigui, hi ha tot el Consejo General del Poder Judicial, hi ha ministres, hi ha el director general de la policia...
0: I té grans amics, de totes maneres, que mai diries que com és que són amics, però té grans amics.
1: Té grans amics?
0: Sí. Vull dir que té molts amics que no diries mai que serien amics de Florentino.
1: Bueno, perquè, home, perquè el president del Real Madrid és molt llaminer, ja ho dic, jo voy por el mundo y la gente me felicita.
0: Bassas,
1: apa.
0: Un plaer. Gràcies, fins dimecres que ve. Dos minuts i la Irene Cordoni entra per l'estudi.
3: El balcó.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado. ¡Valorado!
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Tu madre siempre tiene razón.
7: Me compro un coche nuevo.
8: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
6: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
9: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
10: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
11: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
12: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
13: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
14: Cada día ando más despistado.
15: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
16: Mira esa casa, entramos.
17: Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
18: La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
19: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
20: Sí, como el 50% en todas las legumbres. Canjeable en un cupón.
19: Que te renta un montón. Solo el 14 de mayo.
21: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
22: Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves. Pero un eclipse nunca lo has visto. ¿Te haces el loco y miras el eclipse? Pero ya te ha visto. ¿Le abrazas mirando al cielo? Pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla. Dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
23: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
24: Franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan en uno solo, Núcleo Nacional. El grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible en exclusiva para suscriptores en la web de El País.
3: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia i història antiga, que avui ve a descobrir-nos Cartago, una de les civilitzacions
1: viatjada,
0: del Mediterrani. Irene Cordón, com estàs?
2: Molt bé, molt feliç d'estar aquí.
0: És a dir, acabes d'arribar de Tunísia.
2: Clar, i no he pogut parar de pensar en vosaltres.
0: I vens inspirada, enyorada, perquè què fas en un viatge sense nosaltres?
2: Això ho porto fatal.
1: Però
2: sempre us tinc present.
1: Necessita un viatge de tant en quant per carregar piles.
0: Clar, i a més ve amb aquests ulls, no?
1: Ha de veure pedres, clar, ha de veure monuments per carregar forces.
0: Que fins i tot tens com mandra de tancar-te en un estudi, jo penso.
2: Mira,
0: o sigui, tens sorra a les sabates encara.
2: Tinc sorra encara, però vinc molt contenta per poder-ho compartir amb vosaltres, perquè quan veus aquestes meravelles no te les pots quedar només per tu. Aquestes coses s'han de compartir. Llavors, ja que no heu pogut venir amb mi...
0: Puc explicar una interioritat?
2: Sisplau.
0: Sí, clar, la Irene pot enviar-te... Sí. La Irene pot enviar-te un, no sé què diria jo, un dimecres, trist que no ve ella, doncs una foto d'un mosaic increïble, dient, jo estic aquí,
1: o els vídeos
0: rodons que tu creus que són de boomers, però clar, de sobte t'està transportant a una civilització meravellosa. Va, què era Cartago i on quedava?
2: Doncs la veritat és que Cartago és una de les grans ciutats de la història del nostre Mediterrani, per això és tan important a conèixer-la, i està ubicada al que seria l'actual Tunísia, per tant, al nord d'Àfrica. Però sempre que parlem de la història, de la nostra història, i també de la dels romans, hem de tenir present Cartago, perquè en el seu dia va ser una gran potència naval, i també comercial, que va competir precisament en aquesta Roma.
1: Equiparable a nivell d'importància amb quina altra ciutat?
2: Roma. O sigui, va haver un moment que van ser... Les dues van competir pel Mediterrani, perquè les dues són molt potents. Estem parlant del segle III abans de la nostra era, i en aquell moment, doncs, com que Cartago s'havia fet en totes les rutes comercials, ja us dic, grans navegants, són fenicis, una ciutat fundada pels fenicis.
0: Ara tinc un lío, fenicis o púnics?
2: Clar, és que la terminologia llatina és púnics, per tant, els romans coneixen els fenicis com a púnics.
0: Ah, és el mateix.
2: És el mateix. O fins i tot alguna vegada, per nosaltres entendre-ho millor, diem que els púnics són els descendents dels fenicis, perquè la Fenícia no la ubiquem al nord d'Àfrica, la ubiquem al que seria l'actual, la franja que aniria de l'actual Líban, Síria, Palestina, una mica de Jordània. Allà estaven instal·lats els pobles fenicis, que eren diverses ciutats, no van formar mai un regne unificat, cada ciutat tenia el seu propi rei, i nosaltres sabem que la ciutat de Tir va fundar la colònia de Cartago. El que passa que hi ha un moment que Cartago es farà molt poderosa, molt forta, i serà autònoma, i ja no dependrà d'aquesta Tir que queda tan lluny.
0: O sigui, s'independitza de Tir.
2: S'independitza de Tir. Això ho sabem al segle IX. A més, és abans, sempre, de la nostra era. A més, és molt bonic perquè tenim, quan parlem d'història, sempre es fusiona i s'entrellaça el que seria la llegenda de la realitat. Llavors, la llegenda ens diu que Cartago va ser fundada per una princesa fenícia. Llavors, jo quan veig una dona que hi ha al darrere, que és poderosa i forta, es deia Lisa, que tenia un germà que era Pigmalió, que passa que tots dos eren fills d'un rei, el rei era molt bo, el rei de Tir, i quan ell va morir, doncs, evidentment, doncs, el tron va passar al noi.
0: A Pigmalió.
2: Pigmalió no era igual de bo.
0: Quan diem el mite de Pigmalió, ve d'aquí.
2: Doncs jo crec que és un altre. Aquest és el tema, és que aquest nom ens confon, Però en aquest cas, aquest Pigmalió, ell diu, agafo la meva germana i la caso amb l'home més ric de Tir, que era un sumo sacerdot amb una edat molt avançada, a més, a la de Lisa, diu, perquè així ell es farà amb la fortuna d'aquest home quan ell mori i després me la quedaré jo. El que passa que neix un amor molt bonic entre Lisa i aquest senyor, aquest home, que és molt respectuós amb Lisa. Llavors hi ha un moment que a Pigmalió assassina el seu cunyat, perquè es vol fer amb aquest tresor. Llavors, amb somni se li apareix a Lisa i li diu, escolta, que ha sigut el teu germà el que m'ha matat, per cert, he amagat tota la fortuna que tinc, vull que l'agafis i fugis de Tir. I

0: Deu enginy, és una noia molt intel·ligent i per això d'aquí els seus amics i amigues decidiran canviar-li el nom i li diran Dido, que vol dir heroïna, la reina de Cartago. I paral·lelament a Troia, mentre es crema, el déu Júpiter decidirà salvar Enees i li dirà funda la nova Troia.
1: I Enees s'enamora de Dido, no?
0: Correcte. Amb el seu periple per fundar Roma, arribarà a Cartago i s'enamoren, bojament.
1: És la primera vegada que es creuen... Que
0: ho estàs quantem. Creuant.
1: Sí.
0: Clar, aquest segon relat l'escriu Virgili, al segle I, per ordre del primer emperador de Roma, que és Octavi. Llavors, què passa? Que Enees està bojament enamorat de Dido i Dido bojament enamorada d'Enees. Però en un altre somni se li torna a aparèixer Júpiter a Enees i diu, quina part no vas entendre quan vam dir que et salvàvem la vida? Vam dir, fuig de Troia i a més et protegirem per fundar la nova Ilion. Recordeu que també en terminologia llatina Troia és Ilion, o Ilion és Troia. Per tant, Enees es lleva aquell matí i li diu, Dido, estimada, em sembla que t'he de deixar i me n'he d'anar perquè aquest no és el meu destí. I Dido diu, perdona, com que te'n vas? Jo que t'ho he donat tot, absolutament tot, ara m'abandones? I diu, me n'he d'anar.
1: Dido s'enfonsa la misèria, no?
0: Però és molt forta. Llavors ella diu, mira, saps què? Jo ara moriré per tu i moriré d'amor. Però et llenço una maledicció molt forta. Jo t'asseguro que els meus descendents acabaran lluitant amb els teus descendents. I en aquell moment se suïcida i es llença amb una pira de foc. Aquí és el que ell està fent, està fent una predicció del que seran les futures guerres púniques.
1: T'has de llegir l'Eneida ara mateix.
0: Ara mateix, que va confrontar...
2: Va caure al mateix lloc,
0: clar,
2: eh?
0: Va confrontar els descendents de Dido, que són els púnics o fenicis, amb els descendents d'Enees, que són els romans, amb aquestes tres terribles guerres, les guerres púniques, que van confrontar aquests dos grans imperis del moment, Roma i Cartago, perquè es disputaven l'hegemonia del Mediterrani.
1: Cartago, va, tu, Cartago, és increïble.
2: Sobre Cartago, tu que hi has anat, què se sap, per què hi ha ara, amb què s'hi pot veure i què pot dir de com era la ciutat llavors?
0: És que us he de dir que em rebenta, de debò us ho dic, quan la gent va a Cartago em diu que no queda res. Dic, no ho entès res. Primer, escolteu les pedres. No, perquè em sembla increïble, perquè t'estàs més d'un dia i no te l'acabes mai. És evident que hi ha molts més vestigis romans, perquè la història, evidentment, sabem que Roma es farà amb el Mare Nostrum, es farà amb tota la Mediterrània, per tant, no estic fent cap spoiler. Nosaltres sabem que les guerres púniques seran finalment guanyades per Roma i Cartago, que desapareixerà de la història. A més, li agafaran tanta mania a Cartago.
2: La van arrasar,
0: la van considerar una terra maldita, tots els terres de conreu que hi havia al voltant, hi van llançar sal perquè no hi creixés ni un bri, no?
1: Tot per la competència aquesta.
0: Tot. Van començar a disputar en Sicília, que és la perla del Mediterrani que està al centre, no?, de les rutes comercials marítimes. En aquell moment Roma està expandint-se d'una manera que ningú, ni ells mateixos, es podien imaginar que acabarien fent, perquè encara no han romanitzat ni la península ibèrica. Però, en tot cas, sí que tenen tanta ràbia que la Tercera Guerra Púnica finalment van entrar a Cartago i la van destruir totalment. Llavors, què hi ha a dia d'avui? Si aneu a Tunísia, heu de ser conscients del que aneu a veure, perquè evidentment que veureu la necròpolis púnica, és a dir, el que serien els enterraments dels primers púnics, d'aquests primers pobladors, d'una ciutat de Cartago que va arribar a tenir fins a 300.000 habitants. Sabeu què és això, l'antiguitat?
1: Moltíssim.
0: És una bogeria. Mm. Per què? Perquè era una ciutat increïble, perquè tenia un comerç enorme i era un centre molt important de comerç i també cultural. Que això va fer que gent vinguda d'arreu del Mediterrani anés cap a Cartago per poder manufacturar productes.
1: Que eren llestíssims i habilíssims amb el comerç.
0: Guapíssims i guapíssimes segur també, perquè aquestes coses van de la mà. I ho eren. És una gent, a més, que evidentment que s'estan expandint per tot el Mediterrani, però no ho feien de forma militar, ho feien comercial. És a dir, ell, el seu motiu és un altre. Roma no. Roma és imperialista, té una mentalitat totalment diferent. Roma vol romanitzar, que vol dir imposar la seva cultura versus allà on arriba, i si cal exterminar, i fer genocidi, si cal. El que passa que nosaltres, com que som hereus dels romans, sempre els tenim molt mitificats.
1: Però també som una mica hereus dels fenicis, no?
0: Jo crec que som molt fenicis, sobretot els catalans. Tenim això de portar el lliri a la mà, jo ho veig molt fenici. Us he de dir, però, que els púnics, els fenicis de la ciutat de Cartago, si calia lluitar, també lluitar. Perquè tenien una flota marítima tremenda, immensa, i quan van veure que els romans era una gran competència, van dir, escolta, aquí només hi ha una manera de negociar per les armes. Llavors aquests sí que tindran, a més, els bàrquides, que són la família Barca, Aníbal, Asdrúbal, Amílcar, clar, tot això són les segones guerres púniques. Clar. És que es mereixen programes i programes,
1: sí.
0: Es mereix de tot. És que és una cosa...
1: Les guerres púniques, clar, necessitem...
0: Són meravelloses, sí.
1: 20 dimecres, no?
0: Més. Jo crec que un documental sencer n'hauríem de fer i anar-hi fins allà. Llavors, què veureu? Molts vestigis romans, com comentem, perquè hi haurà un moment que passarà a ser una província romana, llavors els emperadors romans

0: doncs aniran cap allà i veuran que és una terra molt pròspera i tenim unes termes immenses, tenim un amfiteatre, per exemple, a Algem, una miqueta més al sud de Cartago, que és el tercer més gran de tot l'imperi romà. O sigui, els dos
1: Molt
0: més
1: complet,
0: grans.
1: no?
0: Tan sencer. O sigui, si voleu veure un amfiteatre romà, feu-vos el favor i deixeu Roma i aneu-vos cap a Algem i aneu cap a Tunísia. Veus l'arena. Està pràcticament sencer i, sobretot, hi estareu sols i soles. I estem a tan sols 1 hora i mitja en avió des de l'aeroport de Barcelona. Està aquí al costat. I quan aneu a Cartago, sobretot, haureu d'anar a un indret que es diu Tòfet. Que el Tòfet què és? És el Tòfet de Cartago és un lloc on aquests antics cartaginesos el van reservar per fer uns rituals profundament vinculats amb les seves divinitats, que una és molt coneguda, que és Tanit.
1: Ah,
0: Tanit.
1: sí.
0: I l'altra seria Baal Amon, però Tanit, penseu que els cartaginesos van arribar fins i tot a les nostres Balears. Per això la deessa Tanit la trobem també a Menorca, perquè van entrar per la península Ibèrica. Llavors, aquests Tòfets és un indret on jo m'estimo més guardar molt silenci. No és ni un altar, no és ni una plaça, és simplement un lloc, una esplanada amb unes esteles de pedra, amb aquests símbols d'aquestes divinitats fenícies, on sembla ser que s'hi feien sacrificis de nadons. Són
1: Què
0: sacrificis
1: dius?
0: rituals, perquè s'hi va trobar en cada una d'aquestes petites esteles de pedra a sota unes urnes i també unes gerres de ceràmica amb les molt
1: Petitones.
0: petitones, amb les cendres d'aquests nadons, també d'alguns animals. Llavors aquí us he de dir que...
1: Però amb el motiu de què? De que
0: Clar, en el món de
1: protegissin la
0: l'arqueologia,
1: ciutat?
0: sí, quan es van trobar van dir, a veure, això què és? No? Els romans ja, ells van escriure que els cartaginesos eren uns bèsties i que el que feien era matar els seus infants. Penseu que la història sempre l'escriuen els vencedors i els romans els hi tenien molta mania als cartaginesos, però nosaltres sabem que això a tota la Mediterrània, sobretot al segle IX, abans, es
1: Es feien
0: feien sacrificis de nadons.
1: sacrificis.
0: I per què es fan? El motiu ha de ser molt alt, perquè, evidentment, ells s'estimen molt la vida i llavors decideixen donar a les seves divinitats allò que més estimen. I què és el que més estima un poble? Els seus infants. Llavors, en cas
1: Em
0: d'una
1: costa tant,
0: pestilència,
1: això.
0: una guerra... Clar, ells no podien, i els deien, què podem fer? O sigui, els déus i les deesses no estan contents. Per tant, no n'hi ha prou amb tot el que estem fent, no n'hi ha prou en sacrificar un anyell. Per tant, donem allò que més estimem. I donaven als infants. També val a dir, i hem de tenir present, que en aquella època la mortalitat infantil era enorme. Per tant, és possible,
2: Clar.
0: Hi ha una corrent que diu que no, que eren els infants que morien i que se'ls havia reservat aquest
1: indret. I no hi ha manera de saber-ho.
0: A veure, personalment jo estic convençudíssima que són sacrificis rituals, perquè ells venen d'aquesta Fenícia que us he dit, que és aquesta franja geogràfica que equival al que seria l'actual Líban, Palestina, i en aquesta zona, a l'any 1000 abans, nosaltres sabem que s'estan fent aquests sacrificis. De fet, a l'Antic Testament hi ha un passatge bíblic que segur que el coneixeu, que és el d'Abraham quan va tenir el seu fill Isaac.
1: Sí.
0: Ja sabeu que en un inici no podia tenir fills. Finalment, la seva esposa Sara, als 95 anys, es va quedar embarassada.
1: Que és de les coses que em va impressionar més.
0: Impressiona.
1: De
0: és que dius, ella també va riure quan li van dir estàs embarassada. I va tenir Isaac. I fixeu-vos com aquell Déu de l'Antic Testament el posa a prova. Abraham li diu, molt bé, doncs ara agafa el teu fill i dóna-me'l en sacrifici. I ell primer renega, però finalment l'agafa. Llavors, finalment ja sabeu que quan està a punt de matar-lo, doncs Gabriel baixa, o Rafael, no
1: sí.
0: el matis. I per què li diu això? Diu, perquè quina part no ho entès, diu la divinitat, Javé, Déu Totpoderós, que us vaig fer a imatge meva, que prou de sacrificar nadons, prou de sacrificar infants, i agafeu els anyells, agafeu els animals, perquè sou intocables, sou diferents, no sou un animal qualsevol. Per tant, prou de fer aquest sacrifici. Per tant, la importància del no sacrifici d'Isaac rau en això, en que en aquell moment sabem que hi ha molts sacrificis humans i, per tant, ho van voler estipular i va quedar així recollit a l'Antic Testament, de dir prou. I, per tant, si aquests cartaginesos en origen venen de Tir, on s'estava fent això, jo he de creure que, efectivament, aquests tòfets són aquests sacrificis rituals, perquè realment és un moment que el poble està en una crisi extrema, guerres, fams, setges, i que no saben què fer. Jo sempre us dic, no projecteu els nostres paràmetres cap al passat, perquè evidentment que això creiem que
1: sí,
0: és una pràctica horrorosa.
1: És impossible, horrorosa. O sigui, és
0: clar,
1: impossible d'acceptar, de digerir.
0: Clar, hem d'intentar no fer-ho, ens hem de col·locar en aquella mentalitat. I evidentment que és terrible, però per això, perquè ells no ho poden comprendre, perquè no saben com donar aquestes explicacions i ho deuen totes les divinitats. I finalment, doncs, donen allò que més estimen. O sigui, fixeu-vos el sacrifici que ha de fer aquest home i aquesta dona. Per tant, quan entreu a aquests tòfets, que estan a Cartago, que es van construir en el seu dia just a fora de muralles, una Cartago que tenia uns ports increïbles, que avui en dia encara veus alguns vestigis del que van ser els ports, perquè n'eren dos, jo em vull imaginar, doncs, el fum, l'olor de resina, aquell silenci, aquelles mares i aquells pares que duien el seu infant. Llavors, si sou capaços de transportar-vos en aquell moment, en aquella època, us emocionareu i entendreu tot el que veieu.
1: Jo ja entraria plorant, ja, no? Que diré bé.
0: Probablement, Anna.
2: Què tenim nosaltres dels cartaginesos, d'aquella civilització? Què queda a dia d'avui? Com veiem moltíssimes coses dels romans, però d'ells no sé.
0: Ens han portat tantes coses que els oblidem. No heu d'oblidar, d'entrada, recordeu que la vinya... El vi i l'olivera, Catalunya, per exemple, que jo crec que el seu paisatge li devem tant, no? Li devem als grecs i als fenicis. També ens van portar el que serien els fenicis, eren grans coneixedors de la terra, grans enginyers agrònoms, i els llatins ho sabien. Els romans, de fet, quan van arrasar amb Cartago, van dir podeu cremar tots els seus llibres perquè la història de Cartago s'ha d'aniquilar, tret dels llibres d'agricultura. Porteu-los aquí, que els hem de traduir llatí, perquè són realment els reis del tema. Ens van portar la gallina. Els fenicis ens van portar la gallina. Avui en dia és probable que tingueu petxugues de pollastre i ous a la vostra nevera.
1: Sí,
0: doncs veieu que això va portar d'Orient. De fet, els fenicis el que fan és portar d'un port a l'altre, no només productes, també idees, també coneixements d'astronomia, de navegació... I jo crec que tenim molt de fenicis, perquè quan van entrar, ells van fundar diverses colònies a la península Ibèrica, van començar pel sur, l'actual Cádiz, sabem que és una colònia fenícia, però anirà pujant per tot el que seria la costa del Mediterrani fins a arribar, en principi, a l'Ebre. En principi. Sembla ser que van arribar fins allà. Però les illes, també Balears, també les van fer seves, i jo crec que el poble català que tenim, sempre ens han dit fenicis, no? Llavors, què vol dir? Som uns grans comerciants.
1: També ells ho diuen a vegades quan has fet alguna trampeta.
0: Amb un to despectiu, perquè, clar, de nou, com que la història l'escriuen els romans...
1: De llestos,
0: sí. Però, com que ho escriuen els romans no poden deixar bé a l'enemic. Llavors, a mi m'agrada molt posar-me a la pell d'aquests que han estat oblidats. Llavors, us asseguro jo que els habitants de Cartago en el seu dia van ser una gent de pau, que el que volien era comercialitzar.
1: Per això, com que eren de pau, no van dominar el món.
0: Probablement hi ha qui rau el tema.
1: Clar,
0: és que a vegades la gent m'ho pregunta, com és, llavors, si eren tan espavilats i tan esplèndids,
1: si tenien tantes
0: per què
1: virtuts?
0: No els van fer? Perquè van topar amb Roma, que Roma sí que és imperialista. Tenien moltes virtuts, evidentment, com us dic, clar, que acabaran tenint un gran exèrcit, i quan parlem dels Barca, evidentment que veiem al darrere els elefants, i veiem grans contingents militars, però Roma és Roma, i aquesta sí que és molt militar.
1: Val. A mi m'impressiona molt el que has dit. Diu, deixeu Roma i aneu a Tunísia.
0: Sí.
1: Viatge facilíssim, a més, el que has dit.
0: És un viatge
1: però
0: molt fàcil.
1: Però està separat, no?, l'amfiteatre dels...
0: Clar, l'amfiteatre està gent, però, per exemple...
1: Dels tofets...
0: Però, per exemple, a Cartago també hi ha les restes del seu amfiteatre, el que passa que Publico no està en molt mal estat, però en el seu dia va arribar a albergar fins a 30.000 espectadors. La del sur, el GEM, són 35.000 espectadors. El Coliseum de Roma en 55.060.
2: Sí, i no està massa ben conservat.
0: No, el de Cartago no, perquè a més es va construir utilitzant la vessant de la muntanya, és a dir, està repicat, no? Llavors s'han perdut tot el tema de les graderies i, malgrat tot, veus aquella forma elíptica, amfiteatre, són dos teatres juxtaposicionats. I quan hi ets, sí, el de GEM normalment no hi ha ningú, però sempre acabes trobant alguna parella o així, en aquest, el de Cartago, ja no. És que no has de pagar ni tiquet d'entrada, el de Cartago.
1: I a mi, està allà enmig.
0: Està allà al mig.
1: Perquè al voltant hi ha ciutat, no?
0: Hi ha ciutat, i aquí està al mig d'un bosc. I ara que hi acabo d'anar, hi havia florit les flors de color violeta, groc, blanc, i jo em vaig asseure en una roca i m'ho vaig mirar i vaig dir, ostres, com pot ser que fa 2.300 anys aquí hi havia 30.000 persones davant d'aquests jocs, gaudint d'una vida, i que a dia d'avui quasi no en parlem d'ells. Jo crec que els hi devem.
1: I pel·lis, sempre et pregunto.
0: Aníbal,
1: sí,
0: jo crec que...
1: A part d'Aníbal...
0: Molt poc, perquè a més les fonts són les que són les fenícies, les cartagineses.
1: A mi m'he de gust, sempre que parla Irene, buscar tots els documentals.
2: Quines pel·lícules
1: tu ja ens hem vist tots, Roma, ens hem vist...
0: Que són fantàstiques. Doncs comencem llegint l'Eneida de Virgili, com va anar a petar a Cartago. Recordem a Dido, recordem aquests fenicis, recordem aquesta Cartago, i ara així de cop i volta a mi no em ve al cap cap sèrie, però segurament n'hi ha alguna pel·lícula. Sí que Aníbal, amb els elefants, que fet i fet sembla que només eren 37 elefants, però bé, això ja ens encarrem nosaltres d'anar-ho maquillant i decorant una miqueta millor.
1: Ah, i el llibre aquell d'en Saramago, sobre...
0: Ai, sí, clar, sí, Pere, com...
1: Sobre Aníbal, l'elefant, no es diu l'elefant? Ara no me'n recordo. Gravíssim. Ara acabarà el programa i ara diré... Jo l'he llegit. No es diu Aníbal, em sembla que es diu l'elefant. Ho estàs buscant, Joan?
2: Sí, però...
1: Jo
0: no
1: l'he llegit,
0: res.
1: De Saramago. Sí, sí. És com creua tots els Pirineus i és superinteressant. Bueno. Irene Cordón, sí. Ha estat un plaer, com sempre, que ens hagis dut a Cartago. Se't nota molt a la cara que vens de Tunísia. Per tant, ara descansa i gràcies per haver estat aquí.
2: La El nostra viaje doctora, de l'elefante.
1: El viaje de l'elefante. Veus? Ja està.
0: Molt bé.
1: Doctora en arqueologia i història antiga. Irene Cordón, gràcies.
0: A vosaltres.